mystery.

checking out.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal els pròxims minuts.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta estable, també dominat pel sol, amb cel clar al matí, però a diferència de tots aquests dies, a la tarda hi haurà alguns núvols baixos sense més importància i amb unes temperatures que no variaran gaire i es mouran entre els 20 i 21 que hem tingut de mínima, mentre que la màxima pot recular una mica i voltarà els 30 amb una humitat, això sí, més alta i amb una mica més de xafogor. Vents febles, domini del xaloc la major part del dia i fent que la mar estigui arrissada al matí i amb marejó més considerable a la tarda.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: L'Agència Catalana de l'Aigua ha multat l'Ajuntament amb 2.000 euros per uns vessaments de cautxú provinent del camp de futbol que van anar a parar a la platja. El govern local defensa que actualment el camp municipal Josep Pons i Ventura ja disposa d'un sistema de decantació i filtres, però que el camp de futbol 7 del poliesportiu encara no té cap sistema d'aquesta mena. Segons ha publicat l'Agència Catalana de Notícies i ha confirmat Ràdio Cubelles, el consistori ha admès uns abocaments reiterats entre l'octubre del 2023 i el setembre del 2024 i ha acabat pagant una sanció de 2.000 euros imposada per l'ACA. Van ser almenys 6 episodis que van coincidir amb moments de pluja intensa. L'ACA i els agents rurals han determinat en els informes que el cautxú provenia del camp de futbol municipal i baixava pel col·lector d'aigües pluvials que desemboca a la platja de la Mota, un circuit que ha admès l'Ajuntament. Els vessaments sancionats són concretament del 17 d'octubre del 2023, el 20 de gener, el 10 de març, el 23 d'abril, l'1 de maig i el 20 de setembre del 2024. El microgranulat va arribar a un punt de la platja que està tipificat com a terreny forestal, segons recull un informe dels agents rurals del setembre del 2024. El COS insta l'Ajuntament de Cubelles a prendre ràpidament mesures correctores per frenar aquests abocaments i per evitar la contaminació a l'ecosistema marí i a l'espai natural de la desembocadura del Foix. Fruit dels abocaments constatats la tardor del 23 i durant el 2024, finalment l'Agència Catalana de l'Aigua va obrir un expedient sancionador que s'ha resolt ara amb la sanció, com dèiem, de 2.000 euros. L'ENS conclou que l'Ajuntament ha comès una infracció greu de forma reiterada i li retreu no haver aturat el focus de contaminació. Els vessaments provenen d'una instal·lació municipal, concretament el cautxú és un material que forma part de la gespa artificial del camp de futbol i que es filtrava aleshores pels embornals en moments de pluges intenses i baixava després pel col·lector d'aigües pluvials que desemboca a la platja. Quan va tenir constància de la resolució i de la multa inicialment de 2.500 euros, l'Ajuntament va demanar acollir-se a un 20% de bonificació que preveu la llei per reconeixement de la responsabilitat. Per tant, com que l'Ajuntament va admetre el problema, l'import final de la multa ha estat 2.000 euros. El govern local, davant de tot, defensa que actualment el camp municipal Josep Pons i Ventura ja disposa d'un sistema de decantació i filtres pel cautxú després d'una inversió de 47.000 euros que està evitant els vessaments. Ara bé, el regidor de Medi Ambient, Àlex Noed, ha reconegut també recentment, en una entrevista al Canal Blau, que el camp de futbol 7 del poliesportiu, que també té gespa artificial i microgranulat de cautxú, no disposa, ara per ara, de cap mena de filtració i que, per tant, s'haurà d'estudiar si des d'allà provindrien els vessaments nous que s'han detectat també aquest hivern passat.
2: Sembla que continua apareixent de tant en tant, i a part el que és misèria, però apareix, i bueno, doncs, potser ara hauríem de mirar l'altre camp que hi ha, que també entenc que funciona amb pellets, i començar a valorar doncs, per on és que s'escola l'aigua d'aquell camp i tornar a començar amb el mateix procediment que hem fet amb el primer camp. A poc a poc anirem tancant l'episodi. Com repeteixo, és un episodi, és una actuació extremadament lenta.
1: Un veí aquest 2026 ha tornat a denunciar que els vessaments de cautxú s'han repetit a la platja de la Mota, tot i que amb menys intensitat que el 2023. L'ACA remarca també que el microgranulat de cautxú representa un perill ambiental significatiu quan arriba al mar, segons paraules textuals, i apunta que poden ser ingerits per la fauna marina i causar-li problemes digestius, malnutrició i acumulació de substàncies tòxiques als teixits dels animals. L'ENS de la Generalitat també afirma que els microgrànuls de cautxú alliberen contaminants químics com metalls pesants i compostos orgànics tòxics que poden afectar greument els ecosistemes i entrar a la cadena alimentària. S'ha tornat a superar el llindar d'informació a la població pel nivell d'ozó troposfèric a Cubelles. L'estació que mesura la qualitat de l'aire situada al poliesportiu ha detectat aquest dimarts un valor de 185 micrograms per metre cúbic a les 6 de la tarda, un episodi que ja s'hauria superat aquest dimecres al matí. I en aquests casos la Generalitat recomana a la població vulnerable que redueixi l'exercici físic intens, especialment a l'exterior, durant el període de superació del llindar d'informació d'ozó en la zona afectada. El punt que mesura l'aire, situat al poliesportiu de Cubelles, ha tornat a obtenir nivells elevats d'ozó troposfèric. Concretament, segons ha publicat la Generalitat, s'ha arribat a aquests 185 micrograms per metre cúbic aquest dimarts 16 de juny a la tarda. El llindar d'informació és la concentració d'ozó, a partir de la qual una exposició de durada breu pot comportar un risc per la salut dels grups de població especialment vulnerables, les persones amb malalties cardíaques o respiratòries, els nadons, els nens en edat preescolar i les dones embarassades. Està fixat en una mitjana horària superior a 180 micrograms per metre cúbic. Quan se supera aquesta xifra, el Departament de Transició Ecològica de la Generalitat publica un avís per informar la població, cosa que ha passat, repetim, aquest dimarts a la tarda. Aquest any 2026, el llindar d'informació a la població ja s'ha superat a Cubelles els dies 9 i 10 d'abril i el 26 de maig, en dues ocasions al mateix dia, i ara també aquest 16 de juny. D'altra banda, la Generalitat també anota les superacions del valor objectiu a llarg termini per la protecció de la salut humana, que marca un llindar en aquest cas de més de 120 micrograms per metre cúbic d'ozó durant 8 hores. A Cubelles, aquest altre valor s'ha registrat 11 cops en el que portem d'any. Concretament els dies 21 i 24 de març, el 9, 10, 16, 17 i 18 d'abril, el 24, 26 i 28 de maig i també aquest 16 de juny passat. Segons informa la Generalitat, les reaccions que condueixen a la formació i la destrucció de l'ozó són moltes i complexes, de manera que la concentració d'ozó en un lloc determinat depèn de diversos factors com la radiació solar, la temperatura i, sobretot, la concentració de precursors. L'única manera efectiva, doncs, de disminuir els nivells d'ozó superficial és evitant o reduint l'emissió dels seus precursors, els quals provenen majoritàriament del trànsit i de les indústries. El govern d'Unitat Covellenca, el PSC i Cubelles en Comú Podem han aprovat definitivament el pressupost 2026 de l'Ajuntament. El govern local ha desestimat 4 al·legacions per considerar que no afecten directament els comptes i que, a més, no entren dins dels supòsits inclosos a la llei. Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana i la CUP hi han votat en contra i el PP s'ha abstingut. En el ple extraordinari, celebrat aquest dimecres al matí, la regidora d'Hisenda, Alexandra Corbillo, ha justificat el rebuig a les al·legacions que ha rebut el pressupost. D'una banda, ha reconegut que no s'ha complert amb l'audiència pública que especifica el reglament de participació municipal, responent així a una al·legació que havia presentat el grup municipal de la CUP. Alexandra Corbillo, regidora d'Hisenda, ha donat suport a la desestimació mitjançant un informe tècnic.
4: La tècnica explica que, segons l'article 21.3 del Reglament de Participació Ciutadana de l'Ajuntament, convocarà cada any audiències públiques per informar sobre matèries pressupostàries i o fiscals. Però de la lectura d'aquest article no es desprèn que l'audiència pública constitueixi un tràmit preceptiu integrat en el procediment d'elaboració, aprovació inicial o aprovació definitiva del pressupost municipal, ni que la seva celebració s'hagi de produir en un moment concret de la tramitació pressupostària.
1: El regidor de la CUP, Dani Pérez, ha lamentat que el govern local hagi incomplert el reglament de participació ciutadana i ho ha considerat una mostra de poca transparència. També ha trobat a faltar un informe d'intervenció que justifiqui l'aprovació definitiva del pressupost.
5: El missatge que envien és molt preocupant. No volem escoltar, no volem participar i no volem ser controlats. No volem ser controlats. S'han presentat al·legacions i el resultat ha estat 0 acceptades, ni una. Però no perquè no tinguin fonament, sinó perquè han aplicat un criteri restrictiu per tancar-les. L'entredis article 170 es desestima. I això no és valorar les al·legacions, això és bloquejar-les perquè no molestin. No hi ha control independent, i aquí hi ha un punt molt greu d'aquesta aprovació. No hi ha cap informe d'intervenció que avali la desestimació de les al·legacions. És a dir, un expedient des de l'inici controlat, gestionat i fiscalitzat per intervenció, avui no hi ha cap informe d'intervenció.
1: Esther Soler, d'Esquerra Republicana, s'ha afegit a les crítiques en la manera de treballar el pressupost per part del govern local i ha justificat el seu vot negatiu d'aquesta manera.
6: Realment estan governant amb una absoluta opacitat, transparència, per molt que diguin, zero. Tant per tant, ja ho saben, no? Vull dir, fa dos anys que, el juliol farà dos anys que van aprovar el darrer pressupost, ara porten aquest pressupost que de fet estarà al carrer si fa o no fa el mateix que el del 24, tenint una majoria absoluta, tenen una responsabilitat molt gran en aquesta legislatura i al final els carrers continuen bruts, plens d'herbes, necessitem més serveis, ara resulta que els serveis socials han de venir aquí perquè aquell edifici pues, té problemes i no es pot atacar aquest problema, vull dir, tot és un desgavell, des de dalt, des del començament fins a baix, o des de baix fins, a dalt, fins al començament és un desgavell. Sí que Cubelles necessita un pressupost, i tant que el necessita, com el necessitava l'any 25.
1: Des de Vox i el PP també han apuntat que s'han presentat al·legacions des de dins de l'Ajuntament al pressupost per qüestions relacionades amb recursos humans. Sentim Jorge Mena, regidor de Vox.
7: Que los cubellens nos hemos dado cuenta de que la Casa de la Vila la tenemos desordenada. La crítica por la nefasta gestión ya no viene tan solo de la oposición o también por parte de los vecinos. Incluso a veces también por parte del propio gobierno, sino que ahora también nos damos cuenta de que son incluso los trabajadores de la casa los que presentan alegaciones hacia sus presupuestos, por diversos motivos, ya sea por motivos de supresión de plazas, por poner en duda dotaciones presupuestarias o por algunas clasificaciones profesionales.
1: La regidora d'Hisenda, Alexandra Corbillo, ha admès que s'han detectat errades materials en relació amb la plantilla de treballadors municipals, però que han desestimat les al·legacions perquè es corregiran per altres vies.
4: Insisteixo, no he dit que hi haguessin errades al pressupost, sinó que la cap de recursos humans diu que hi ha errades a la plantilla i que se subsanaran, però per una altra via diferent que no és aquesta.
1: El pressupost, ara ja aprovat definitivament, s'eleva fins als 27 milions d'euros i és el més alt que ha tingut mai l'Ajuntament de Cubelles, superant l'anterior, que es va aprovar el juliol del 2024 i que sumava 25 milions d'euros.
8: La colla de cintes de l'agrupació de Balls Populars de Cubelles ha iniciat una campanya per incorporar nous membres i garantir la continuïtat d'aquesta dansa tradicional. L'objectiu és ampliar el grup i apropar el ball de cintes a persones interessades en la cultura popular i les tradicions festives. L'únic requisit és ser major de 13 anys. Una de les balladores de cintes, concretament la Irene, ens parla d'aquest ball.
9: El ball de cintes és un ball tradicional, preciós i molt vistós. La coreografia es basa en un grup de balladors i balladores que dansen al voltant d'una persona central, d'on agafa unes cintes. A mesura que ballem el ritme de la música de gralles i timbals, anem teixint i desteixint aquestes cintes, la qual cosa requereix molta coordinació i és molt bonic de veure. Pel que fa a la vestimenta, és la típica de ball popular de festa major. Portem una camisa blanca, uns pantalons, o falilla blancs, la faixa i les espardenyes. Hem decidit fer aquesta crida ara perquè estem preparant la temporada de cara a la festa major i volem ampliar la colla, donar-li aire fresc i assegurar-nos que tothom que tingui ganes de participar ho pugui fer. No cal tenir cap mena d'experiència prèvia en dansa. Només cal tenir ganes de ballar, de passar-ho bé i, com diem al cartell, de fer pinya i fer poble.
8: Des de la colla de Valls de Cintes també expliquen que no és necessari tenir experiència prèvia en aquesta dansa, ja que els assajos permeten aprendre progressivament els passos i les diferents figures que caracteritzen aquest ball. Escoltem tot seguit una altra de les balladores d'aquesta colla de Cintes, la Sònia.
10: Els assajos els fem els divendres o diumenges a la tarda. Són assajos molt dinàmics, on aprenem els passos des de zero. Una persona que s'incorpori a la colla, el que trobarà sobretot és molt bon ambient. No és només venir a assajar un ball, és formar part d'un grup d'amics, viure la festa major des de dins, que és una experiència totalment diferent i molt intensa, i mantenir viva una de les tradicions més maques de la nostra cultura. Així que ja ho sabeu, si us pica la curiositat, animeu-vos a provar-ho. Ens podeu contactar al telèfon 639 98 21 86 o envieu un missatge per l'Instagram de la nostra colla. Us hi esperem amb els braços oberts.
8: Els integrants de la colla de Cintes de l'agrupació animen a totes les persones interessades a informar-se a través dels seus canals habituals i a participar en els pròxims assajos oberts. Amb aquesta iniciativa, l'entitat vol assegurar el relleu generacional i mantenir viva una valoració que forma part del patrimoni cultural local.
1: Els geganters de Cubelles estan buscant voluntaris per celebrar la 40a trobada de gegants que es farà el 26 de juliol dins de la programació de la Festa Major Petita. La colla de Cubelles busca entre 40 i 80 persones per acompanyar les colles convidades, que seran una 40a. La colla de geganters de Cubelles ha engegat ja una campanya de crida a la ciutadania per trobar voluntaris de cara a la 40a trobada de gegants que serà el diumenge 26 de juliol dins del marc de la Festa Major Petita. La celebració vol ser històrica, ja que es passarà de les 10 colles habituals a un total de 40 colles convidades que vindran d'arreu del país i de l'Estat. Per poder gestionar aquest volum de participants, la colla necessita un mínim d'uns 40 voluntaris, un per colla, tot i que la xifra ideal seria arribar als 80 per poder fer parelles i d'aquesta manera la tasca sigui més fàcil i còmoda. Els voluntaris s'encarregaran de rebre les colles, guiar-les cap a les zones d'aparcament dels remolcs, a la plaça del Mercat, acompanyar-les durant la cercavila i guiar-les després també cap al sopar de germanor al vespre, quan s'acabarà ja la funció dels voluntaris. Així ho ha explicat Ramon García, cap de colla dels geganters de Cubelles.
11: El 26 de juliol aquest any tindrem 40 colles, que per tant és una cosa que farà molt goig i emplenarem el poble de gegants. Per fer-nos una idea, cada any venen un nombre aproximat d'unes 10 colles i per tant doncs, aquest any hem multiplicat per 4 la quantitat. Cada any doncs, tenim un voluntari que està amb cada colla i que els va guiant, un o dos voluntaris, però clar, aquest any doncs, el nombre de voluntaris que tenim cada any se'ns ha quedat petit. Necessitem molta més gent i en aquest sentit doncs, engrescar a la gent que ens està escoltant doncs, perquè es faci voluntari, perquè bé ens contacti per les xarxes socials o bé pel correu electrònic.
1: La gran afluència de gegants ha obligat a modificar l'esquema habitual de la trobada. Canviarà el seu punt de sortida per donar lloc a totes les colles que han de ballar. Ramon García, cap de colla, ha comentat que els voluntaris hauran d'anar a partir de les 5 de la tarda a la Rambla de Pau Casals, que és on es farà la plantada i serà el punt de sortida nou per aquest 2026.
11: La plantada començarà a les 5 a la Rambla Pau Casals. Aquest any començarem més amunt del poble. I allà, doncs, de 5 a 6 estaran els gegants plantats. Doncs, per tant, estaria bé cap a les 5 estar allà perquè serà a l'hora que arribin les colles, descarregaran allà els gegants, els muntaran, després aniran a aparcar el remol que ja n'hem dit darrere del mercat i, per tant, doncs, estaria interessant que cap a aquella hora doncs, puguin estar allà tots els voluntaris i voluntàries. Després de les 6 començarà el cercavila amb un recorregut nou
1: Per tant, doncs, la plantada de la trobada de gegants serà a les 5 de la tarda a la Rambla de Pau Casals, un espai més ampli que la plaça dels Pobles d'Espanya, que s'ha quedat petita per acollir aquestes 40 colles que vindran el 26 de juliol. Després, a les 6 de la tarda, es farà la Cercavila, que passarà, entre d'altres, per la plaça de la Vila i que s'acabarà a la plaça del Mercat amb una ballada conjunta de totes les colles i amb un sopar de germanor que està previst que arrenqui cap a les 9. Quarts de 10. Entre les novetats d'aquest any destaca la participació del gegant de l'escola Maricel de Cubelles, que fins ara no havia participat de la trobada, i també vindran colles, evidentment, de punts llunyans, com Torrejón d'Ardoz, des de Madrid, o l'Alcora al País Valencià. També hi haurà participació d'entitats de caràcter social, com una associació de nens amb autisme de Reus o una colla de refugiats ucraïnesos de Barcelona. Les persones interessades a col·laborar com a voluntaris en la 40a trobada de gegants de Cubelles es poden posar en contacte amb els organitzadors mitjançant les seves xarxes socials.
8: Els taurons al Mediterrani són protagonistes del nou capítol de la secció Compartim la platja amb la natura del programa Cubelles tot un món. Xavier Pedro, del grup de JPEC, ha desmuntat mites sobre els taurons i ha reivindicat també durant la seva conversa el seu paper essencial per mantenir l'equilibri dels ecosistemes marins i fomentar una convivència respectuosa amb la fauna litoral. Sota el títol Taurons i postestiu, el programa convida els oients a conèixer millor aquests grans peixos marins, desmuntant, com dèiem, aquests mites i creences que sovint, diu, generen alarma innecessària. Escoltem un dels moments d'aquesta conversa.
12: Gens, jo diria que gens, no cal preocupar-se. A mi no m'ha mossegat mai cap tauró. El risc podem dir que és molt, molt, molt baix. No, sobretot, bueno, aquí al Mediterrani, potser en altres zones del món igual és una mica més elevat, no, el risc, però aquí al Mediterrani no cal que ens preocupem, i aquí a Cubelles podem entrar a la platja sense... No cal que hi pensem, no, en aquest tema, en el tema dels taurons.
8: D'aquesta manera, Xavier Pedro recorda que la presència de taurons al Mediterrani forma part de la normalitat ecològica d'un mar saludable i que les espècies presents a les nostres costes rarament representen un perill per a les persones.
12: Bueno, els taurons són una d'aquelles peces que són essencials per l'equilibri ecològic. Molts estan a dalt de tot de la cadena alimentària. I bueno, que si no hi ha aquesta peça, doncs la cosa deixa de funcionar, no? La majoria d'espècies mediterrànies no representen cap tipus de perill pels humans, ni algunes que podrien ser més perilloses, però no les trobarem a prop de costa ni cal patir-hi. Uh-huh. Fins i tot, bueno, a vegades encara està més controlat, i davant de la presència d'un tauró, si algú avisa socorristes, doncs, o a l'Ajuntament, ràpidament tanquen la platja i tot això, però bueno, fins i tot no els interessem massa, podríem dir.
8: El programa aprofita l'inici de la temporada estival per fomentar una convivència respectuosa amb la fauna marina i per recordar que la conservació de la biodiversitat també passa per conèixer millor les espècies que habiten el nostre litoral. L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, l'OMIC de l'Ajuntament, ha estat aquí a l'emissora municipal Ràdio Cubelles des de l'Espai Consum, que s'emet els dimecres de la primera setmana de cada mes al magazín Cubelles Tot un Món. En aquesta ocasió han informat la ciutadania sobre les millors pràctiques a l'hora de comprar entrades per concerts, festivals i altres espectacles. Durant l'espai radiofònic, Eva Mengual i Imma Laborda, professionals de l'OMIC, han posat l'accent en la importància de prevenir fraus i evitar incidències que cada vegada més habituals en la venda d'entrades a través d'internet. Escoltem un dels moments d'aquesta intervenció.
13: S'ha d'anar molt amb cuidado, perquè poden ser entrades falses, duplicades i a més, no? I a més, hi ha plataformes que a més són webs després de prevenda, no? I que a més el seu preu ja és més alt que l'oficial. llavors dius, ostres, sí que hi ha lloc, però és que resulta que és molt més alt i l'altre a ti, no? Per tant, sempre mirar el preu final complet, les despeses de gestió, si es pot, les condicions de devolució, les dades de l'empresa, i si hi ha... I el que és també és important, la informació clara, perquè estava pensant en un cas d'un cop que no es va poder anar per un, i vam poder contactar amb l'empresa, estava pensant en un cas, i de dir, mira, es va passar això, i llavors pot ser que no et diguin que no et retornen els diners, però que sí que et donen un abonament per un altre any o diferents opcions, no?
8: Entre les principals recomanacions, l'OMIC de l'Ajuntament destaca la necessitat de prioritzar sempre els canals oficials de venda. I en aquest sentit han recordat que la manera més segura és adquirir una entrada i fer-ho directament a través de la pàgina web de l'organitzador de l'esdeveniment o del recinte on es celebra aquest acte. També han insistit en la importància de verificar que el domini web sigui l'original, ja que existeixen també pàgines fraudulentes amb noms molt similars als oficials. Igualment, també és recomanable comprovar que el lloc web utilitza una connexió segura identificable pel protocol HTTPS. I pel que fa a la revenda d'entrades, les representants de l'OMIC també han recomanat comparar sempre el preu ofert amb el de la pàgina oficial de l'organitzador. Han recordat també que la normativa limita l'increment del preu de revenda respecte al valor original, que habitualment no hauria de superar el 20%. I un altre aspecte destacat d'aquesta entrevista ha estat la inexistència del dret de desistiment en la compra d'entrades per a espectacles. A diferència d'altres compres efectuades a distància, el consumidor no pot retornar l'entrada i recuperar els diners de manera automàtica, excepte en casos de cancel·lació o modificacions substancials de l'esdeveniment.
13: Tot i que comprem a distància, sabem que sempre hi ha el dret de desistiment, però aquí no. És a dir, en aquest cas no hi ha el dret automàtic a retornar-la, no? És una de les excepcions que diu el Codi de Consum. Mm-hmm. Així com normalment, quan això anem parlant molt extensivament, que tens 15 dies, no? Mm-hmm. Però... ull, si l'espectacle es cancel·la, si hi ha un canvi de data, si el servei no es presta correctament.
8: Respecte a les assegurances de cancel·lació que sovint s'ofereixen durant el procés de compra, les professionals també han recomanat llegir amb deteniment totes les condicions i exclusions abans de contractar-les per evitar sorpreses en cas d'haver-ne de fer ús. Finalment, han explicat també des de l'OMIC de l'Ajuntament que davant qualsevol incidència el primer pas és presentar una reclamació davant l'organització de l'esdeveniment. Si la resposta no és satisfactòria, les persones consumidores poden recórrer als serveis de mediació de consum per rebre assessorament i suport especialitzat.
1: Ja s'acosta la revetlla de Sant Joan, que Cubelles tornarà a repetir l'esquema dels últims anys, amb la flama del Canigó, l'encesa de la foguera i una festa a la plaça del Mercat. Els castellers del Foix seran els encarregats un any més de portar la flama del Canigó, amb la qual després els diables de l'agrupació de balls populars i les autoritats municipals encendran la foguera. L'arribada de la flama del Canigó està prevista cap a un quart de vuit del vespre a la plaça de la Fita. Des d'allà, els castellers del Foix la portaran cap a la plaça de la Vila perquè les autoritats encapçalades per l'alcaldessa la rebin en nom del municipi de Cubelles. A continuació, començarà la cercavila amb el pubillatge, els timbalers de Cubelles i els diables, que arribarà a la plaça del Mercat, que és on s'encendrà la foguera. Com ja és habitual, des de fa uns anys, la revetlla popular es farà a la mateixa plaça del Mercat, en la qual hi haurà taules i cadires perquè tothom qui ho vulgui pugui fer un sopar amb els amics i els familiars. A les 10 de la nit arrencarà la música amb el grup Police Line. I després hi haurà també un DJ que posarà música Remember fins a les 3 de la matinada, quan es donarà per acabada la revetlla. A més, durant totes aquestes hores hi haurà també un servei de bar. L'Ajuntament ha avisat, d'altra banda, que només es poden tirar petards i coets el dia de la revetlla de Sant Joan i de la revetlla de Sant Pere, i que, per tant, està prohibit fer-ho ni els dies abans ni els dies després. A més, l'ús de pirotècnia ha de ser en zones allunyades d'habitatges, residències, de centres geriàtrics o de benzineres, i està prohibit llançar petards o fer foc a menys de 500 metres de zones forestals per motius de risc d'incendis.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
14: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
15: Bon dia, som al programa Tots els colors, un programa LGTBIQ+, a Ràdio Cubelles, conduït...
16: Un dia més anem a tocar de peus a terra, com sempre, amb l'Adrià Carné, podòleg del Centre Aliax de Vilanova.
1: Bon dia, Cubelles, us parla Pau Ramon des de l'estudi central de l'emissora local. Parlem ara en directe perquè tindrem una estona per xar.
14: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: 9 de cada 10 incendis són causats per persones. A les urbanitzacions, tota imprudència.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
2: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
3: El temps.
4: Hola, bon dia. El temps avui es presenta estable, també il·luminat pel sol, amb cel clar al matí, però a diferència de tots aquests dies, a la tarda hi haurà alguns núvols baixos sense més importància i amb unes temperatures que no variaran gaire i es mouran entre els 20 i 21 que hem tingut de mínima, mentre que la màxima pot recular una mica i voltarà els 30 amb una humitat, això sí, més alta i amb una mica més de xafogó. Vents febles, domini del xaloc la major part del dia i fent que la mar estigui arrissada al matí i amb marejó més considerable a la tarda.
1: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.

0: I tornem a la secció Biblioagenda amb Núria del Campo, la directora de la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó, a qui saludem tot seguit. Benvinguda, Núria, a la ràdio.
1: Hola, bon dia, gràcies.
0: I bé, ja estem allò a propet, no?, d'aquesta temporada estival. Per tant,
1: totalment.
0: Avui doncs repassem la programació d'aquests mesos de juliol i agost, no?
1: Correcte. Doncs, bueno, com han fet altres estius, els dijous de juliol els dediquem a tallers creatius, sobretot pel públic familiar infantil. Llavors comencem el primer dijous, dia 2, i tindrem un taller que es titula Un drac a la biblioteca. Juguem amb el trencadís de Gaudí. Llavors aquest taller ens el fa Catàrtic i serà un joc d'escultura per construir entre tots els participants un drac fantàstic inspirat en aquest trencadís de Gaudí, que ja sabem que és un any que se celebra el centenari de la seva mort, i aquest drac quedarà per exposar a la biblioteca.

0: una llibreta molt maca. Fa un parell d'anys van fer un punt de llibre per Sant Jordi molt bonic. Llavors aquest serà un taller familiar d'iniciació a l'enquadernació japonesa i creativa. I realment faran una llibreta en forma de síndria, molt refrescant, molt estiuenca, molt vistosa. I com deia, més familiar. Per tant, els infants a partir de 6 anys han d'inscriure's amb un adult. Aquest és un taller que han de fer infant i adult. També serà de 6:15 a les 7. Tots són a la mateixa hora. I els dos últims dijous de mes, que són el 16 i el 23, els dedicarem a un taller de creació d'audiocontes a càrrec de la Laia Flórez. Llavors aquí, entre els participants, crearan una història, un conte, l'enregistraran amb veus i sons i després hi haurà un muntatge perquè el segon dia, la segona sessió, podran escoltar aquest conte, inaugurar-lo, i serà un conte que es podrà escoltar sempre que vulguin, vull dir que quedarà ja fet per l'eternitat.
1: Molt bé, està molt bé això.
0: Molt, molt vinculat amb la ràdio,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí.
0: I llavors això serà, com hem dit, el 16 i el 23, en el mateix horari, de 6:15 a 7. Aquest està adreçat per infants a partir de 7 anys, i aquí ja no cal que hi hagi acompanyament d'adult, d'acord? Doncs bé, després d'aquests 4 dijous plens de creativitat, també tenim exposicions. Les exposicions a la biblioteca, ja sabeu que cada mes en tenim una de nova i que hi ha molta demanda perquè fins al 2028 hi ha peticions d'exposicions. En aquest cas tindrem el juliol del 6 al 29 una exposició que es titula Habitat i són fotografies de Ferran Morán Gay. És una persona que viu aquí a Cubelles, és un ciutadà nostre, i ell ens mostrarà un recorregut per un mosaic d'espais d'arreu del planeta que l'home ha fet seus des de temps immemorials. Llavors ell ha viatjat, ha agafat edificis, paisatges i tal, i li ha posat aquest nom d'Hàbitat, no? Com l'home ha habitat el planeta. Recordem, del 6 al 29 de juliol. Quina altra exposició tindrem? Doncs a l'agost, del 3 al 28 d'agost, tindrem l'exposició titulada Llibres lliures, el noir de Libertània. Sapigueu que a l'agost també hi ha el festival del Cubelles Noir, va una mica lligat amb això, i és una exposició que està feta conjuntament amb Libertània, que és aquesta editorial i associació literària d'aquí, del territori, amb Crea Cubelles. Llavors ells dos s'han ajuntat i el que mostraran són portades dels llibres de gènere noir de la pròpia editorial amb frases seleccionades sobre el gènere. Llavors això ho tindrem al mes d'agost. Recordar també que dintre del marc del festival hi haurà dos actes que es duran a terme a la biblioteca. Un serà la tarda del dijous 27 d'agost i l'altre serà el matí del 28 d'agost. Vull dir que també acollim part d'aquest festival. Ja hem vist dues exposicions, una al juliol, l'altra a l'agost, els tallers. I després hi ha dues activitats més que són ja per tots els dos mesos, no? Que tenim el joc d'estiu, que és un joc de passatemps lector, que li hem titulat Operació Trapella, i llavors cada setmana, de juliol i agost, hi haurà un repte joc a superar on posar a prova la creativitat i l'enginy. Sempre volem fer activitats també que tinguin a veure amb la lectura, sobretot de cara als infants, i aquest any s'està treballant amb aquesta. I és Operació Trapella perquè la protagonista d'aquesta història és la terrible Adele, que és una nena d'un còmic que és bastant terrible, com diu el nom, no? Però que és un personatge de còmic infantil bastant conegut, i si no, el que pretenem és que infants que no coneixen aquest gènere o aquesta protagonista, doncs que la coneguin i que s'engresquin a llegir les aventures de l'Adele, val? Això ho farem tot l'estiu. I també recordem que els jocs de taula de la biblioteca, que al llarg de l'any es fan els dissabtes al matí, doncs quan fem horari d'estiu i tanquem els dissabtes, doncs els passem els dimarts. Llavors cada dimarts tindrem els jocs de taula a la biblioteca fins al 12 de setembre, que ja tornarem a l'horari habitual.
1: Val. Recorda'ns aquest horari de la biblioteca,
0: sí,
1: no? que
0: important
1: és
0: recordar,
1: diferent, no?
0: Sí.
1: L'estiu?
0: A l'estiu, entre el 15 de juny i el 15 de setembre, la biblioteca canvia l'horari en el sentit que tanquem la tarda de divendres i el dissabte al matí. Per tant, de dilluns a dijous, de 3 a 8, i els dos matins que obrim normalment, que és dimecres i divendres, de 10:15 a 2:15.
1: Molt bé, doncs

0: Que t'ha dit, les sales d'estudi, no sé si...
1: Les sales d'estudi ja han acabat.
0: L'han acabat? Sí. Com ha anat això?
1: Les sales d'estudi força bé aquest any, aquesta temporada, no aquest any, perquè el gener també van fer sales, però encara no ho vam implantar. S'ha obert els matins, que la biblioteca no dona servei, que són el de dilluns, dimarts i dijous, i la veritat és que hi ha hagut públic. Les primeres setmanes no tant, perquè era una novetat, però al final la mitjana ha estat força interessant. Clar, hi ha hagut molt més usos perquè hi ha hagut moltes més hores d'obertura, això no ho hem d'oblidar, però sí que cada vegada hi ha més ús d'aquest servei. Si abans el màxim d'afluència en un moment donat era de 25 persones, ara ja arribem als 30. Vull dir que és un servei molt ben valorat i que creiem que és molt necessari de cara a l'estudiant per poder-se preparar bé pels exàmens.
0: Molt bé. Ho heu fet per Nadal, ho heu fet ara pel juny,
1: sí.
0: I no sé si potser...
1: Sí,
0: no,
1: sí, se seguirà fent, se seguirà sempre fent, no? En èpoques d'exàmens, que és al voltant de Nadal, gener, febrer i cap a maig-juny, al final de curs.
0: Molt bé.
1: Ah, val, i m'oblidava de comentar... Sí. Que aquest mes de juliol acollim una persona de juny juliol acollim una persona de pràctiques, la Sílvia, que ella pues, ha fet un mòdul de dinamització cultural i tal, i ens proposarà també unes activitats de cara al públic familiar, que serà un club de lectura creativa, que es farà 3 dilluns, el 29 de juny, el 6 de juliol i el 13 de juliol, a partir de 6 anys. I després també un taller de còmic digital, de creació de còmic digital, que serà els dimecres, a l'1, al 8 i al 15. O sigui que a part d'aquests dijous creatius també tindrem aquestes altres activitats. El de còmic és a partir de 8 i el de lectura a partir de 6. Uh-huh. Ho anunciarem també a través de l'Instagram, de l'agenda municipal, de tots els mitjans que tenim per arribar als nostres públics.
0: Doncs, Núria, no sé si ho hem dit tot.
1: Bueno, recordar també, quan hem dit l'horari d'estiu, sí. Important, la biblioteca tanca la setmana de la Festa Major. Llavors, del 10 fins al 17 d'agost, la biblioteca restarà tancada. La resta, doncs, amb l'horari que hem comentat.
0: Molt bé. Doncs recordem també les xarxes socials, no? Que us poden seguir.
1: Ens poden seguir a través d'Instagram. Nosaltres tenim Instagram. També publiquem tota l'agenda cultural de la web municipal. I després, qui vulgui, també es pot apuntar a un canal de difusió per WhatsApp per rebre la informació al seu telèfon de forma periòdica.
0: Perfecte. Ho hem dit tot, Núria?
1: Jo crec que sí. Bueno, desitjar molt bon estiu a tothom, que no deixin de llegir, perquè bueno, ara s'aprofita l'estiu per fer unes lectures potser menys intenses, no? A vegades necessites una lectura més... Bueno, més lleugera, perquè estàs a la platja, perquè estàs relaxat al càmping, a la muntanya, o no, a vegades la gent també l'estiu doncs diu, ara m'hi poso amb aquest que durant l'any no m'he atrevit, no?, amb aquest clàssic, doncs res, a recordar això, que sempre és bon moment per llegir i que la biblioteca per això estem, per aconsellar i per proporcionar lectura a qui la vulgui.
0: Doncs res més. Núria del Campo, directora de la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó, gràcies per aquesta secció a la ràdio i que vagi molt bé tota aquesta temporada.
1: Gràcies a vosaltres també. Adéu. Adéu.

0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: Si t'interessa la cultura, escolta Le Weekend. Divendres de 10 a 11 al 107.5 de la FM i al Ràdio La Carta de Ràdio Cubelles amb Josep Lluís Villanueva.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
2: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
1: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Estem a l'espai Descobrim l'Etnobotànica. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Sílvia Isabel.
2: Doncs anem cap a la platja. Dins d'aquesta secció compartim la platja amb la natura, que fem conjuntament amb en Xavier Pedro, tècnic del GPEC.
1: I comencem una edició més del teu programa de cerca, Ràdio Cubelles. Benvinguts a la xarxa.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal els pròxims minuts.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta estable, també il·luminat pel sol, amb cel clar al matí, però a diferència tots aquests dies, a la tarda hi haurà alguns núvols baixos sense més importància i amb unes temperatures que no variaran gaire i es mouran entre els 20 i 21 que hem tingut de mínima, mentre que la màxima pot recular una mica i voltarà els 30 amb una humitat, això sí, més alta i amb una mica més de xafogor. Vents febles, domini del xaloc la major part del dia i fent que la mar estigui arrissada al matí i amb marejó més considerable a la tarda.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: L'Agència Catalana de l'Aigua ha multat l'Ajuntament amb 2.000 euros per uns vessaments de cautxú provinent del camp de futbol que van anar a parar a la platja. El govern local defensa que actualment el camp municipal Josep Pons i Ventura ja disposa d'un sistema de decantació i filtres, però que el camp de futbol 7 del poliesportiu encara no té cap sistema d'aquesta mena. Segons ha publicat l'Agència Catalana de Notícies i ha confirmat Ràdio Cubelles, el consistori ha admès uns abocaments reiterats entre l'octubre del 2023 i el setembre del 2024 i ha acabat pagant una sanció de 2.000 euros imposada per l'ACA. Van ser almenys 6 episodis que van coincidir amb moments de pluja intensa. L'ACA i els agents rurals han determinat en els informes que el cautxú provenia del camp de futbol municipal i baixava pel col·lector d'aigües pluvials que desemboca a la platja de la Mota, un circuit que ha admès l'Ajuntament. Els vessaments sancionats són concretament del 17 d'octubre del 2023, el 20 de gener, el 10 de març, el 23 d'abril, l'1 de maig i el 20 de setembre del 2024. El microgranulat va arribar a un punt de la platja que està tipificat com a terreny forestal, segons recull un informe dels agents rurals del setembre del 2024. El COS insta l'Ajuntament de Cubelles a prendre ràpidament mesures correctores per frenar aquests abocaments i per evitar la contaminació a l'ecosistema marí i a l'espai natural de la desembocadura del Foix. Fruit dels abocaments constatats la tardor del 23 i durant el 2024, finalment l'Agència Catalana de l'Aigua va obrir un expedient sancionador que s'ha resol ara amb la sanció, com dèiem, de 2.000 euros. L'ENS conclou que l'Ajuntament ha comès una infracció greu de forma reiterada i li retreu no haver aturat el focus de contaminació. Els vessaments provenen d'una instal·lació municipal, concretament el cautxú és un material que forma part de la gespa artificial del camp de futbol i que es filtrava aleshores pels embornals en moments de pluges intenses i baixava després pel col·lector d'aigües pluvials que desemboca a la platja. Quan va tenir constància de la resolució i de la multa inicialment de 2.500 euros, l'Ajuntament va demanar acollir-se a un 20% de bonificació que preveu la llei per reconeixement de la responsabilitat. Per tant, com que l'Ajuntament va admetre el problema, l'import final de la multa ha estat 2.000 euros. El govern local, davant de tot, defensa que actualment el camp municipal Josep Pons i Ventura ja disposa d'un sistema de decantació i filtres pel cautxú després d'una inversió de 47.000 euros que està evitant els vessaments. Ara bé, el regidor de Medi Ambient, Àlex Noeda, ha reconegut també recentment, en una entrevista al Canal Blau, que el camp de futbol 7 del poliesportiu, que també té gesp artificial i microgranulat de cautxú, no disposa ara per ara de cap mena de filtració i que, per tant, s'haurà d'estudiar si des d'allà provindrien els vessaments nous que s'han detectat també aquest hivern passat.
4: Sembla que continua apareixent de tant en tant, i a part lo que és misèria, però apareix, i bueno, doncs, potser ara hauríem de mirar l'altre camp que hi ha, que també entenc que funciona amb pellets, i començar a valorar doncs, per on és que s'escola l'aigua d'aquell camp i tornar a començar amb el mateix procediment que hem fet amb el primer camp. A poc a poc anirem tancant l'episodi. Com repeteixo, és un episodi, és una actuació extremadament lenta.
1: Un veí aquest 2026 ha tornat a denunciar que els vessaments de cautxú s'han repetit a la platja de la Mota, tot i que amb menys intensitat que el 2023. L'ACA remarca també que el microgranulat de cautxú representa un perill ambiental significatiu quan arriba al mar, segons paraules textuals, i apunta que poden ser ingerits per la fauna marina i causar-li problemes digestius, malnutrició i acumulació de substàncies tòxiques als teixits dels animals. L'ENS de la Generalitat també afirma que els microgrànuls de cautxú alliberen contaminants químics com metalls pesants i compostos orgànics tòxics que poden afectar greument els ecosistemes i entrar a la cadena alimentària. S'ha tornat a superar el llindar d'informació a la població pel nivell d'ozó troposfèric a Cubelles. L'estació que mesura la qualitat de l'aire situada al poliesportiu ha detectat aquest dimarts un valor de 185 micrograms per metre cúbic a les 6 de la tarda, un episodi que ja s'hauria superat aquest dimecres al matí. I en aquests casos la Generalitat recomana a la població vulnerable que redueixi l'exercici físic intens, especialment a l'exterior, durant el període de superació de llindar d'informació d'ozó en la zona afectada. El punt que mesura l'aire, situat al poliesportiu de Cubelles, ha tornat a obtenir nivells elevats d'ozó troposfèric. Concretament, segons ha publicat la Generalitat, s'ha arribat a aquests 185 micrograms per metre cúbic aquest dimarts 16 de juny a la tarda. El llindar d'informació és la concentració d'ozó, a partir de la qual una exposició de durada breu pot comportar un risc per la salut dels grups de població especialment vulnerables, les persones amb malalties cardíaques o respiratòries, els nadons, els nens en edat preescolar i les dones embarassades. Està fixat en una mitjana horària superior a 180 micrograms per metre cúbic. Quan se supera aquesta xifra, el Departament de Transició Ecològica de la Generalitat publica un avís per informar la població, cosa que ha passat, repetim, aquest dimarts a la tarda. Aquest any 2026, el llindar d'informació a la població ja s'ha superat a Cubelles els dies 9 i 10 d'abril i el 26 de maig, en dues ocasions al mateix dia, i ara també aquest 16 de juny. D'altra banda, la Generalitat també anota les superacions del valor objectiu a llarg termini per la protecció de la salut humana, que marca un llindar en aquest cas de més de 120 micrograms per metre cúbic d'ozó durant 8 hores. A Cubelles, aquest altre valor s'ha registrat 11 cops en el que portem d'any. Concretament els dies 21 i 24 de març, el 9, 10, 16, 17 i 18 d'abril, el 24, 26 i 28 de maig i també aquest 16 de juny passat. Segons informa la Generalitat, les reaccions que condueixen a la formació i la destrucció de l'ozó són moltes i complexes, de manera que la concentració d'ozó en un lloc determinat depèn de diversos factors com la radiació solar, la temperatura i, sobretot, la concentració de precursors. L'única manera efectiva, doncs, de disminuir els nivells d'ozó superficial és evitant o reduint l'emissió dels seus precursors, els quals provenen majoritàriament del trànsit i de les indústries. El govern d'Unitat Covellenca, el PSC i Cubelles en Comú Podem han aprovat definitivament el pressupost 2026 de l'Ajuntament. El govern local ha desestimat 4 al·legacions per considerar que no afecten directament els comptes i que, a més, no entren dins dels supòsits inclosos a la llei. Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana i la CUP hi han votat en contra i el PP s'ha abstingut. En el ple extraordinari, celebrat aquest dimecres al matí, la regidora d'Hisenda, Alexandra Corbillo, ha justificat el rebuig a les al·legacions que ha rebut el pressupost. D'una banda, ha reconegut que no s'ha complert amb l'audiència pública que especifica el reglament de participació municipal, responent així a una al·legació que havia presentat el grup municipal de la CUP. Alexandra Corbillo, regidora d'Hisenda, ha donat suport a la desestimació mitjançant un informe tècnic.
5: La tècnica explica que, segons l'article 21.3 del Reglament de Participació Ciutadana de l'Ajuntament, convocarà cada any audiències públiques per informar sobre matèries pressupostàries i o fiscals. Però de la lectura d'aquest article no es desprèn que l'audiència pública constitueixi un tràmit preceptiu integrat en el procediment d'elaboració, aprovació inicial o aprovació definitiva del pressupost municipal, ni que la seva celebració s'hagi de produir en un moment concret de la tramitació pressupostària.
1: El regidor de la CUP, Dani Pérez, ha lamentat que el govern local hagi incomplert el reglament de participació ciutadana i ho ha considerat una mostra de poca transparència. També ha trobat a faltar un informe d'intervenció que justifiqui l'aprovació definitiva del pressupost.
6: El missatge que envien és molt preocupant. No volem escoltar, no volem participar i no volem ser controlats. No volem ser controlats. S'han presentat al·legacions i el resultat ha estat 0 acceptades, ni una. Però no perquè no tinguin fonament, sinó perquè han aplicat un criteri restrictiu per tancar-les. L'entredis article 170 es desestima. I això no és valorar les al·legacions, això és bloquejar-les perquè no molestin. No hi ha control independent, i aquí hi ha un punt molt greu d'aquesta aprovació. No hi ha cap informe d'intervenció que avali la desestimació de les al·legacions. És a dir, un expedient des de l'inici controlat, gestionat i fiscalitzat per intervenció, avui no hi ha cap informe d'intervenció.
1: Esther Soler, d'Esquerra Republicana, s'ha afegit a les crítiques en la manera de treballar el pressupost per part del govern local i ha justificat el seu vot negatiu d'aquesta manera.
7: Realment estan governant amb una absoluta opacitat, transparència, per molt que diguin, zero. Tant per tant, ja ho saben, no? Vull dir, fa dos anys que, el juliol farà dos anys que van aprovar el darrer pressupost, ara porten aquest pressupost que, de fet, estarà al carrer, si fa o no fa, el mateix que el del 24. Tenim una majoria absoluta, tenen una responsabilitat molt gran en aquesta legislatura i al final els carrers continuen bruts, plens d'herbes, necessitem més serveis, ara resulta que els serveis socials han de venir aquí perquè aquell edifici pues, té problemes i no es pot atacar aquest problema. Vull dir, tot és un desgavell, des de dalt, des del començament fins a baix, o des de baix fins a dalt, fins al començament és un desgavell. Sí que Cubelles necessita un pressupost, i tant que el necessita, com el necessitava l'any 25.
1: Des de Vox i el PP també han apuntat que s'han presentat al·legacions des de dins de l'Ajuntament al pressupost per qüestions relacionades amb recursos humans. Sentim Jorge Mena, regidor de Vox.
8: Que los cubellens nos hemos dado cuenta de que la Casa de la Vila la tenemos desordenada. La crítica por la nefasta gestión ya no viene tan solo de la oposición o también por parte de los vecinos. Incluso a veces también por parte del propio gobierno, sino que ahora también nos damos cuenta de que son incluso los trabajadores de la casa los que presentan alegaciones hacia sus presupuestos, por diversos motivos, ya sea por motivos de supresión de plazas, por poner en duda dotaciones presupuestarias o por algunas clasificaciones profesionales.
1: La regidora d'Hisenda, Alexandra Corbillo, ha admès que s'han detectat errades materials en relació amb la plantilla de treballadors municipals, però que han desestimat les al·legacions perquè es corregiran per altres vies.
5: Insisteixo, no he dit que hi haguessin errades al pressupost, sinó que la cap de recursos humans diu que hi ha errades a la plantilla i que se subsanaran, però per una altra via diferent que no és aquesta.
1: El pressupost, ara ja aprovat definitivament, s'eleva fins als 27 milions d'euros i és el més alt que ha tingut mai l'Ajuntament de Cubelles, superant l'anterior, que es va aprovar el juliol del 2024 i que sumava 25 milions d'euros.
9: La colla de cintes de l'agrupació de Balls Populars de Cubelles ha iniciat una campanya per incorporar nous membres i garantir la continuïtat d'aquesta dansa tradicional. L'objectiu és ampliar el grup i apropar el ball de cintes a persones interessades en la cultura popular i les tradicions festives. L'únic requisit és ser major de 13 anys. Una de les balladores de cintes, concretament la Irene, ens parla d'aquest ball.
10: El ball de cintes és un ball tradicional, preciós i molt vistós. La coreografia es basa en un grup de balladors i balladores que dansen al voltant d'una persona central, d'on agafa unes cintes. A mesura que ballem el ritme de la música de gralles i timbals, anem teixint i desteixint aquestes cintes, la qual cosa requereix molta coordinació i és molt bonic de veure. Pel que fa a la vestimenta, és la típica de ball popular de festa major. Portem una camisa blanca, uns pantalons, o palilla blancs, la faixa i les espardilles. Hem decidit fer aquesta crida ara perquè estem preparant la temporada de cara a la festa major i volem ampliar la colla, donar-li aire fresc i assegurar-nos que tothom que tingui ganes de participar ho pugui fer. No cal tenir cap mena d'experiència prèvia en dansa. Només cal tenir ganes de ballar, de passar-ho bé i, com diem al cartell, de fer pinya i fer poble.
9: Des de la colla de balls de Cintes també expliquen que no és necessari tenir experiència prèvia en aquesta dansa, ja que els assajos permeten aprendre progressivament els passos i les diferents figures que caracteritzen aquest ball. Escoltem tot seguit una altra de les balladores d'aquesta colla de Cintes, la Sònia.
11: Els assajos els fem els divendres o diumenges a la tarda. Són assajos molt dinàmics, on aprenem els passos des de zero. Una persona que s'incorpori a la colla, el que trobarà sobretot és molt bon ambient. No és només venir a assajar un ball, és formar part d'un grup d'amics, viure la festa major des de dins, que és una experiència totalment diferent i molt intensa, i mantenir viva una de les tradicions més maques de la nostra cultura. Així que ja ho sabeu, si us pica la curiositat, animeu-vos a provar-ho. Ens podeu contactar al telèfon 639 98 21 86 o envieu un missatge per l'Instagram de la nostra colla. Us hi esperem amb els braços oberts.
9: Els integrants de la colla de Cintes de l'agrupació animen a totes les persones interessades a informar-se a través dels seus canals habituals i a participar en els pròxims assajos oberts. Amb aquesta iniciativa, l'entitat vol assegurar el relleu generacional i mantenir viva una valoració que forma part del patrimoni cultural local.
1: Els geganters de Cubelles estan buscant voluntaris per celebrar la 40a trobada de gegants que es farà el 26 de juliol dins de la programació de la Festa Major Petita. La colla de Cubelles busca entre 40 i 80 persones per acompanyar les colles convidades, que seran una 40a. La colla de geganters de Cubelles ha engegat ja una campanya de crida a la ciutadania per trobar voluntaris de cara a la 40a trobada de gegants que serà el diumenge 26 de juliol dins del marc de la Festa Major Petita. La celebració vol ser històrica, ja que es passarà de les 10 colles habituals a un total de 40 colles convidades que vindran d'arreu del país i de l'Estat. Per poder gestionar aquest volum de participants, la colla necessita un mínim d'uns 40 voluntaris, un per colla, tot i que la xifra ideal seria arribar als 80 per poder fer parelles i d'aquesta manera la tasca sigui més fàcil i còmoda. Els voluntaris s'encarregaran de rebre les colles, guiar-les cap a les zones d'aparcament dels remolcs, a la plaça del Mercat, acompanyar-les durant la cercavila i guiar-les després també cap al sopar de germanor al vespre, quan s'acabarà ja la funció dels voluntaris. Així ho ha explicat Ramon García, cap de colla dels geganters de Cubelles.
12: El 26 de juliol aquest any tindrem 40 colles, que per tant és una cosa que farà molt goig i emplenarem el poble de gegants. Per fer-nos una idea, cada any venen un nombre aproximat d'unes 10 colles i per tant doncs, aquest any hem multiplicat per 4 la quantitat. Cada any doncs, tenim un voluntari que està amb cada colla i que els va guiant, un o dos voluntaris, però clar, aquest any doncs, el nombre de voluntaris que tenim cada any se'ns ha quedat petit. Necessitem molta més gent i en aquest sentit doncs, engrescar a la gent que ens està escoltant doncs, perquè es faci voluntari, perquè bé ens contacti per les xarxes socials o bé per correu electrònic.
1: La gran afluència de gegants ha obligat a modificar l'esquema habitual de la trobada. Canviarà el seu punt de sortida per donar lloc a totes les colles que han de ballar. Ramon García, cap de colla, ha comentat que els voluntaris hauran d'anar a partir de les 5 de la tarda a la Rambla de Pau Casals, que és on es farà la plantada i serà el punt de sortida nou per aquest 2026.
12: La plantada començarà a les 5 a la Rambla Pau Casals. Aquest any començarem més amunt del poble. I allà, doncs, de 5 a 6 estaran els gegants plantats. Doncs, per tant, estaria bé cap a les 5 estar allà perquè serà a l'hora que arribin les colles, descarregaran allà els gegants, els muntaran, després aniran a aparcar el remol que ja n'hem dit darrere del mercat i, per tant, doncs, estaria interessant que cap a aquella hora doncs, puguin estar allà tots els voluntaris i voluntàries. Després de les 6 començarà el cercavila amb un recorregut nou.
1: Per tant, doncs, la plantada de la trobada de gegants serà a les 5 de la tarda a la Rambla de Pau Casals, un espai més ampli que la plaça dels Pobles d'Espanya, que s'ha quedat petita per acollir aquestes 40 colles que vindran el 26 de juliol. Després, a les 6 de la tarda, es farà la Cercavila, que passarà, entre d'altres, per la plaça de la Vila i que s'acabarà a la plaça del Mercat amb una ballada conjunta de totes les colles i amb un sopar de germanor que està previst que arrenqui cap a les 9 quarts de 10. Entre les novetats d'aquest any destaca la participació del gegant de l'escola Maricel de Cubelles, que fins ara no havia participat de la trobada, i també vindran colles, evidentment, de punts llunyans, com Torrejón d'Ardoz, des de Madrid, o l'Alcora al País Valencià. També hi haurà participació d'entitats de caràcter social, com una associació de nens amb autisme de Reus o una colla de refugiats ucraïnesos de Barcelona. Les persones interessades a col·laborar com a voluntaris en la 40a trobada de gegants de Cubelles es poden posar en contacte amb els organitzadors mitjançant les seves xarxes socials.
9: Els taurons al Mediterrani són protagonistes del nou capítol de la secció Compartim la platja amb la natura del programa Cubelles tot un món. Xavier Pedro, del grup de JPEC, ha desmuntat mites sobre els taurons i ha reivindicat també durant la seva conversa el seu paper essencial per mantenir l'equilibri dels ecosistemes marins i fomentar una convivència respectuosa amb la fauna litoral. Sota el títol Taurons i postestiu, el programa convida els oients a conèixer millor aquests grans peixos marins, desmuntant, com dèiem, aquests mites i creences que sovint, diu, generen alarma innecessària. Escoltem un dels moments d'aquesta conversa.
13: Gens, jo diria que gens, no cal preocupar-se. A mi no m'ha mossegat mai cap tauró. El risc podem dir que és molt, molt, molt baix. No, sobretot, bueno, aquí al Mediterrani, potser en altres zones del món igual és una mica més elevat, no, el risc, però aquí al Mediterrani no cal que es preocupem, i aquí a Cubelles podem entrar a la platja sense... No cal que hi pensem, no, en aquest tema, el tema dels taurons.
9: D'aquesta manera, Xavier Pedro recorda que la presència de taurons al Mediterrani forma part de la normalitat ecològica d'un mar saludable i que les espècies presents a les nostres costes rarament representen un perill per a les persones.
13: Bueno, els taurons són una d'aquelles peces que són essencials per l'equilibri ecològic. Molts estan a dalt de tot de la cadena alimentària. I bueno, que si no hi ha aquesta peça, doncs la cosa deixa de funcionar, no? La majoria d'espècies mediterrànies no representen cap tipus de perill pels humans, ni algunes que podrien ser més perilloses, però no les trobarem a prop de costa ni cal patir-hi. Uh-huh. Fins i tot, bueno, a vegades encara està més controlat, i davant de la presència d'un tauró, si algú avisa socorristes, doncs, o a l'Ajuntament, ràpidament tanquen la platja i tot això, però bueno, fins i tot no els interessem massa, podríem dir.
9: El programa aprofita l'inici de la temporada estival per fomentar una convivència respectuosa amb la fauna marina i per recordar que la conservació de la biodiversitat també passa per conèixer millor les espècies que habiten el nostre litoral. L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, l'OMIC de l'Ajuntament, ha estat aquí a l'emissora municipal Ràdio Cubelles des de l'Espai Consum, que s'emet els dimecres de la primera setmana de cada mes al magazín Cubelles Tot un Món. En aquesta ocasió han informat la ciutadania sobre les millors pràctiques a l'hora de comprar entrades per concerts, festivals i altres espectacles. Durant l'espai radiofònic, Eva Mengual i Imma Laborda, professionals de l'OMIC, han posat l'accent en la importància de prevenir fraus i evitar incidències que cada vegada més habituals en la venda d'entrades a través d'internet. Escoltem un dels moments d'aquesta intervenció.
14: S'ha d'anar molt amb cuidado, perquè poden ser entrades falses, duplicades i a més, no? I a més, hi ha plataformes que a més són webs després de prevenda, no? I que a més el seu preu ja és més alt que l'oficial. Llavors dius, ostres, sí que hi ha lloc, però és que resulta que és molt més alt i l'entre ti, no? Per tant, sempre mirar el preu final complet, les despeses de gestió, si es pot, les condicions de devolució, les dades de l'empresa, i si hi ha... I el que també és important, la informació clara, perquè estava pensant en un cas d'un cop que no es va poder anar per un, i vam poder contactar amb l'empresa, estava pensant en un cas, i de dir, mira, es va passar això, i llavors pot ser que no et diguin que no et retornen els diners, però que sí que et donen un abonament per un altre any o diferents opcions, no?
9: Entre les principals recomanacions, l'OMIC de l'Ajuntament destaca la necessitat de prioritzar sempre els canals oficials de venda. I en aquest sentit han recordat que la manera més segura és adquirir una entrada i fer-ho directament a través de la pàgina web de l'organitzador de l'esdeveniment o del recinte on es celebra aquest acte. També han insistit en la importància de verificar que el domini web sigui l'original, ja que existeixen també pàgines fraudulentes amb noms molt similars als oficials. Igualment, també és recomanable comprovar que el lloc web utilitza una connexió segura identificable pel protocol HTTPS. I pel que fa a la revenda d'entrades, les representants de l'OMIC també han recomanat comparar sempre el preu ofert amb el de la pàgina oficial de l'organitzador. Han recordat també que la normativa limita l'increment del preu de revenda respecte al valor original, que habitualment no hauria de superar el 20%. I un altre aspecte destacat d'aquesta entrevista ha estat la inexistència del dret de desistiment en la compra d'entrades per a espectacles. A diferència d'altres compres efectuades a distància, el consumidor no pot retornar l'entrada i recuperar els diners de manera automàtica, excepte en casos de cancel·lació o modificacions substancials de l'esdeveniment.
14: Tot i que comprem a distància, sabem que sempre hi ha el dret de desistiment, però aquí no. És a dir, en aquest cas no hi ha el dret automàtic a retornar-la, no? És una de les excepcions que diu el Codi de Consum. Mm-hmm. Així com normalment, quan això n'hem parlat molt extensivament, que tens 15 dies, no? Mm-hmm. Però ull, si l'espectacle es cancel·la, si hi ha un canvi de data, si el servei no es presta correctament.
9: Respecte a les assegurances de cancel·lació que sovint s'ofereixen durant el procés de compra, les professionals també han recomanat llegir amb deteniment totes les condicions i exclusions abans de contractar-les per evitar sorpreses en cas d'haver-ne de fer ús. Finalment, han explicat també des de l'OMIC de l'Ajuntament que davant qualsevol incidència el primer pas és presentar una reclamació davant l'organització de l'esdeveniment. Si la resposta no és satisfactòria, les persones consumidores poden recórrer als serveis de mediació de consum per rebre assessorament i suport especialitzat.
1: Ja s'acosta la revetlla de Sant Joan, que Cubelles tornarà a repetir l'esquema dels últims anys, amb la flama del Canigó, l'encesa de la foguera i una festa a la plaça del Mercat. Els castellers del Foix seran els encarregats un any més de portar la flama del Canigó, amb la qual després els diables de l'agrupació de balls populars i les autoritats municipals encendran la foguera. L'arribada de la flama del Canigó està prevista cap a un quart de vuit del vespre a la plaça de la Fita. Des d'allà, els castellers del Foix la portaran cap a la plaça de la Vila perquè les autoritats encapçalades per l'alcaldessa la rebin en nom del municipi de Cubelles. A continuació, començarà la cercavila amb el pubillatge, els timbalers de Cubelles i els diables, que arribarà a la plaça del Mercat, que és on s'encendrà la foguera. Com ja és habitual, des de fa uns anys, la revetlla popular es farà a la mateixa plaça del Mercat, en la qual hi haurà taules i cadires perquè tothom qui ho vulgui pugui fer un sopar amb els amics i els familiars. A les 10 de la nit arrencarà la música amb el grup Police Line. I després hi haurà també un DJ que posarà música Remember fins a les 3 de la matinada, quan es donarà per acabada la revetlla. A més, durant totes aquestes hores hi haurà també un servei de bar. L'Ajuntament ha avisat, d'altra banda, que només es poden tirar petards i coets el dia de la revetlla de Sant Joan i de la revetlla de Sant Pere, i que, per tant, està prohibit fer-ho ni els dies abans ni els dies després. A més, l'ús de pirotècnia ha de ser en zones allunyades d'habitatges, residències, de centres geriàtrics o de benzineres, i està prohibit llançar petards o fer foc a menys de 500 metres de zones forestals per motius de risc d'incendis.
15: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
16: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
17: Bon dia, som al programa Tots els colors, un programa LGTBIQ+, a Ràdio Cubelles, conduït...
18: Un dia més anem a tocar de peus a terra, com sempre, amb l'Adrià Carné, podòleg del Centre Aliax de Vilanova.
1: Bon dia, Cubelles, us parla Pau Ramon des de l'estudi central de l'emissora local. Parlem ara en directe perquè tindrem una estona per xar.
16: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: 9 de cada 10 incendis són causats per persones. A les urbanitzacions, tota imprudència...
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
2: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
3: El temps.
4: Hola, bon dia. El temps avui es presenta estable, també il·luminat pel sol, amb cel clar al matí, però a diferència tots aquests dies, a la tarda hi haurà alguns núvols baixos sense més importància i amb unes temperatures que no variaran gaire i es mouran entre els 20 i 21 que hem tingut de mínima, mentre que la màxima pot recular una mica i voltarà els 30 amb una humitat, això sí, més alta i amb una mica més de xafuó. Vents febles, domini del xaloc la major part del dia i fent que la mar estigui arrissada al matí i amb marejó més considerable a la tarda.
1: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.

0: I tornem a la secció Biblioagenda amb Núria del Campo, la directora de la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó, a qui saludem tot seguit. Benvinguda, Núria, a la ràdio.
1: Hola, bon dia, gràcies.
0: I bé, ja estem allò a propet, no?, d'aquesta temporada estival. Per tant,
1: totalment.
0: Avui doncs repassem la programació d'aquests mesos de juliol i agost, no?
1: Correcte. Doncs, bueno, com han fet altres estius, els dijous de juliol els dediquem a tallers creatius, sobretot pel públic familiar infantil. Llavors comencem el primer dijous, dia 2, i tindrem un taller que es titula Un drac a la biblioteca, juguem amb el trencadís de Gaudí. Llavors aquest taller ens el fa Catàrtic i serà un joc d'escultura per construir entre tots els participants un drac fantàstic inspirat en aquest trencadís de Gaudí, que ja sabem que és un any que se celebra el centenari de la seva mort, i aquest drac quedarà per exposar a la biblioteca. Per tant, faran una obra col·lectiva que tindrem per commemorar també aquest any Gaudí. Això és per famílies amb infants de 6 a 12 anys i s'han d'inscriure a la biblioteca. Recordem el tema inscripcions. Ha de ser presencialment, per telèfon o per correu electrònic. La via Instagram o WhatsApp no serveix. Doncs bé, quin és el segon taller de juliol? Doncs és el de la llibreta Síndria. Aquest és el proper dijous, el dia 9, que aquest el farà la Dolça Llibreta. La Dolça Llibreta ja ens ha vingut més d'un cop. Per exemple, abans de Nadal també vam fer una llibreta

0: contes a càrrec de la Laia Flórez. Llavors aquí, entre els participants, crearan una història, un conte, l'enregistraran amb veus i sons i després hi haurà un muntatge perquè el segon dia, la segona sessió, podran escoltar aquest conte, inaugurar-lo, i serà un conte que es podrà escoltar sempre que vulguin, vull dir que quedarà ja fet per l'eternitat.
1: Molt bé, està molt bé això.
0: Molt vinculat amb la ràdio,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí.
0: I llavors això serà, com hem dit, el 16 i el 23, en el mateix horari, de 6:15 a 7. Aquest està adreçat per infants a partir de 7 anys, i aquí ja no cal que hi hagi acompanyament d'adult, d'acord? Doncs bé, després d'aquests 4 dijous plens de creativitat, també tenim exposicions. Les exposicions a la biblioteca, ja sabeu que cada mes en tenim una de nova i que hi ha molta demanda, perquè fins al 2028 hi ha peticions d'exposicions. En aquest cas tindrem el juliol del 6 al 29 una exposició que es titula Hàbitat i són fotografies de Ferran Morán Gay. És una persona que viu aquí a Cubelles, és un ciutadà nostre, i ell ens mostrarà un recorregut per un museu, un mosaic d'espais d'arreu del planeta que l'home ha fet seus des de temps immemorials. Llavors ell ha viatjat, ha agafat edificis, paisatges i tal, i li ha posat aquest nom d'Hàbitat, no? Com l'home ha habitat el planeta. Recordem, del 6 al 29 de juliol. Quina altra exposició tindrem? Doncs a l'agost, del 3 al 28 d'agost, tindrem l'exposició titulada Llibres lliures, el noir de Libertània. Sapigueu que a l'agost també hi ha el festival del Cubelles Noir, va una mica lligat amb això, i és una exposició que està feta conjuntament amb Libertània, que és aquesta editorial i associació literària d'aquí, del territori, amb Crea Cubelles. Llavors ells dos s'han ajuntat i el que mostraran són portades dels llibres de gènere noir de la pròpia editorial amb frases seleccionades sobre el gènere. Llavors això ho tindrem al mes d'agost. Recordar també que dintre del marc del festival hi haurà dos actes que es duran a terme a la biblioteca. Un serà la tarda del dijous 27 d'agost i l'altre serà el matí del 28 d'agost. Vull dir que també acollim part d'aquest festival. Ja hem vist dues exposicions, una al juliol, l'altra a l'agost, els tallers. I després hi ha dues activitats més que són ja per tots els dos mesos, no? Que tenim el joc d'estiu, que és un joc de passatemps lector, que li hem titulat Operació Trapella, i llavors cada setmana, de juliol i agost, hi haurà un repte joc a superar on posar a prova la creativitat i l'enguiny. Sempre volem fer activitats també que tinguin a veure amb la lectura, sobretot de cara als infants, i aquest any s'està treballant amb aquesta. I és Operació Trapella perquè la protagonista d'aquesta història és la terrible Adele, que és una nena d'un còmic que és bastant terrible, com diu el nom, no? Però que és un personatge de còmic infantil bastant conegut, i si no, el que pretenem és que infants que no coneixen aquest gènere o aquesta protagonista, doncs que la coneguin i que s'engresquin a llegir les aventures de l'Adele, val? Això ho farem tot l'estiu. I també recordem que els jocs de taula de la biblioteca, que al llarg de l'any es fan els dissabtes al matí, doncs quan fem horari d'estiu i tanquem els dissabtes, doncs els passem els dimarts. Llavors cada dimarts tindrem els jocs de taula a la biblioteca fins al 12 de setembre, que ja tornarem a l'horari habitual.
1: Val. Recorda'ns aquest horari de la biblioteca,
0: sí,
1: no? Que
0: important
1: és,
0: de recordar,
1: és diferent, no?
0: Sí.
1: L'estiu?
0: A l'estiu, entre el 15 de juny i el 15 de setembre, la biblioteca canvia l'horari en el sentit que tanquem la tarda de divendres i el dissabte al matí. Per tant, de dilluns a dijous, de 3 a 8, i els dos matins que obrim normalment, que és dimecres i divendres, de 9:45 a 2:45.
1: Mm? Molt bé, doncs queda dit. Les sales d'estudi, no sé si...
0: Les sales d'estudi ja han acabat.
1: Han acabat?
0: Sí.
1: Com ha anat això?
0: Les sales d'estudi força bé aquesta temporada, no aquest any, perquè el gener també van fer sales, però encara no ho vam implantar. S'ha obert els matins que la biblioteca no dona servei, que són el de dilluns, dimarts i dijous, i la veritat és que hi ha hagut públic. Les primeres setmanes no tant, perquè era una novetat, però al final la mitjana ha estat força interessant. Clar, hi ha hagut molt més usos perquè hi ha hagut moltes més hores d'obertura, això no ho hem d'oblidar, però

0: sí que cada vegada hi ha més ús d'aquest servei. Si abans el màxim d'afluència en un moment donat era de 25 persones, ara ja arribem als 30. Vull dir que és un servei molt ben valorat i que creiem que és molt necessari de cara a l'estudiant per poder-se preparar bé pels exàmens.
1: Molt bé. Ho heu fet per Nadal, ho heu fet ara pel juny,
0: sí.
1: I no sé si potser...
0: Sí,
1: no,
0: sí, se seguirà fent se seguirà sempre fent, no? En èpoques d'exàmens, que és al voltant de Nadal, gener, febrer i cap a maig-juny, al final de curs.
1: Molt bé.
0: Ah, val, i m'oblidava de comentar... Sí. Que aquest mes de juliol acollim una persona de juny-juliol acollim una persona de pràctiques, la Sílvia, que ella pues, ha fet un mòdul de dinamització cultural i tal, i ens proposarà també unes activitats de cara al públic familiar, que serà un club de lectura creativa, que es farà 3 dilluns, el 29 de juny, el 6 de juliol i el 13 de juliol, a partir de 6 anys. I després també un taller de còmic digital, de creació de còmic digital, que serà els dimecres, a l'1, el 8 i el 15. O sigui que a part d'aquests dijous creatius també tindrem aquestes altres activitats. El de còmic és a partir de 8 i el de lectura a partir de 6. Uh-huh. Ho anunciarem també a través de l'Instagram, de l'agenda municipal, de tots els mitjans que tenim per arribar als nostres públics.
1: Doncs, Núria, no sé si ho hem dit tot.
0: Bueno, recordar també, quan hem dit l'horari d'estiu, sí. Important, la biblioteca tanca la setmana de la Festa Major. Llavors, del 10 fins al 17 d'agost, la biblioteca restarà tancada. La resta, doncs, amb l'horari que hem comentat.
1: Molt bé. Doncs recordem també les xarxes socials, no? Que els poden seguir.
0: Ens poden seguir a través d'Instagram. Nosaltres tenim Instagram. També publiquem tota l'agenda cultural de la web municipal. I després, qui vulgui, també es pot apuntar a un canal de difusió per WhatsApp per rebre la informació al seu telèfon de forma periòdica.
1: Perfecte. Ho hem dit tot, Núria?
0: Jo crec que sí. Bueno, desitjar molt bon estiu a tothom, que no deixin de llegir, perquè bueno, ara s'aprofita l'estiu per fer unes lectures potser menys intenses, no? A vegades necessites una lectura més... Bueno, més lleugera, perquè estàs a la platja, perquè estàs relaxat al càmping, a la muntanya, o no, a vegades la gent també l'estiu doncs diu, ara m'hi poso amb aquest que durant l'any no m'he atrevit, no?, amb aquest clàssic, doncs res, a recordar això, que sempre és bon moment per llegir i que la biblioteca per això estem, per aconsellar i per proporcionar lectura a qui la vulgui.
1: Doncs res més. Núria del Campo, directora de la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó, gràcies per aquesta secció a la ràdio i que vagi molt bé tota aquesta temporada.
0: Gràcies a vosaltres també. Bon estiu. Adéu.

0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: Si t'interessa la cultura, escolta Le Weekend. Divendres de 10 a 11, al 107.5 de l'FM i al Ràdio La Carta de Ràdio Cubelles, amb Josep Lluís Villanueva.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
2: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
1: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Estem a l'espai Descobrim l'Etnobotànica. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Sílvia
2: Isabel. Som-hi, doncs, anem cap a la platja. Dins d'aquesta secció compartim la platja amb la natura, que fem conjuntament amb en Xavier Pedro, tècnic del
4: GPEC. I comencem una edició més del teu programa de circa, Ràdio Cubelles. Benvinguts a la Xocirc.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Bon dia, amics de Ràdio Cubelles. Us saludem una vegada més amb aquesta sintonia que, com ja sabeu, dona pas a les nostres històries de la música. Jo sóc el Xavier Andreu i, com sempre, també ens acompanya l'Ignasi Guiluz. Bon dia, Ignasi.
1: Bon dia, Xavier. Bon dia a tothom. Seguim dintre de la sèrie en què estem parlant-vos de cançons amb protagonisme dels instruments accionats per teclats.
0: I en el capítol d'avui trobarem majoritàriament òrgans electrònics, però també escoltarem algun piano i força sintetitzadors.
1: Una mica de tot, doncs.
0: Sí, sí, avui ho toquem tot, avui. Començarem amb un tema que precisament es reconeix d'immediat, gràcies a l'inici amb un orgue Vox Continental.

0: Efectivament, aquesta cançó es reconeix des d'un bon començament gràcies al so de l'orgue Vox Continental, com deia el Xavier, i aquest orgue molts grups el van utilitzar cap a finals de la dècada dels 60, sobretot degut a la seva versatilitat i facilitat de transport, al ser de reduïdes dimensions.
1: Es tracta de Light My Fire, de The Doors, grans exponents del que es va anomenar rock psicodèlic. Aquest tema es va publicar dintre del primer àlbum de The Doors i en va ser un dels més celebrats, arribant a situar-se en el número 1 dels Billboard durant 3 setmanes.
0: Déu-n'hi-do.
1: Està bé.
0: Doncs bé, la durada de la cançó original, de gairebé 7 minuts, era molt poc freqüent a l'època de la seva publicació, i el grup en va haver de fer una versió reduïda de 2 minuts 58 segons per poder entrar en les durades estàndard dels programes de ràdio.

0: Estem escoltant el gènesis de la primera època, en què els seus temes s'encabien en el rock progressiu. Per tant, la veu que escoltem ara és la de Peter Gabriel, qui encara no havia marxat de la banda, esclar.
1: No, esclar. La cançó es titula Firth of Fifth, un títol ideal per dir si t'acaben de treure una dent, Firth of Fifth, eh? I va ser escrita principalment pel teclista Tony Banks, qui, a part de llargs passatges dedicats al piano, hi va incloure intrincats arranjaments per altres instruments.

0: Iron Butterfly van ser un dels precursors del rock psicodèlic que posteriorment evolucionaria cap al rock progressiu, on hi hem trobat, com dèiem abans, a Genesis.
1: Ara escoltem Inagada de vida, dels Iron Butterfly, un tema que, com abans Light My Fire, va haver de treure al mercat una versió reduïda de prop de 3 minuts, ja que l'original durava més de 17 minuts, amb llargs solos, com un de bateria, que en la versió original dura 2 minuts.
0: I si parlem del títol, Inagada de vida, hem de dir que no té cap significat, però sí que té una història al seu voltant.
1: Expliquem-la, doncs.
0: Mira. El compositor d'aquesta cançó va ser el cantant i teclista de la formació, en Doug Engel. I la cançó havia de portar per títol In the Garden of Eden. O sigui, en el jardí de l'Eden.
1: Molt bé.
0: Eh?
1: Però sembla, sí, però sembla que quan el tal Engel va presentar la cançó als seus companys del grup, anava una mica, diguéssim, que tocat per l'alcohol.
0: Se li enganxava la llengua.
1: O pel que fos, i no li faltava una dent, no, però sí que tenia la llengua una mica dormida. I quan va pronunciar el nom de la cançó, ho va fer amb una mica de dificultat, provocant que els altres, els companys, entenguessin Inagada de vida, en lloc de l'original In the Garden of Eden, que va ser el títol que finalment va quedar perquè el trobaven aquest Inagada de vida més exòtic.
0: I tant.

0: I aquests són The Zombies, amb el que podríem dir que és el tema pòstum. Pòstum, ja que Time of the Season es va publicar posteriorment a la dissolució del grup.
1: No
0: perquè morís ningú, no?
1: Bé. Aquest tema està també enquadrat dintre del corrent del rock psicodèlic i es va convertir en la seva època en un himne per a la cultura hippie.

0: L'orgue que escoltem torna a ser un Vox continental i escoltant-lo actualment hi ha ocasions en què pot arribar a semblar un instrument de joguina.
1: És veritat.
0: Així que ara canviem d'instrument i també canviem d'estil.

0: Ara l'instrument que escoltem és un clavinet Honor C, que és el que Stevie Wonder utilitza ja en l'introducció i al llarg de tot aquest tema titulat Superstition.
1: Aquesta és una cançó que deu part del seu èxit al riff que Stevie Wonder va compondre per aquest petit orgue, que és el que ara estem escoltant.
0: Però aquesta no va ser l'única contribució de Stevie Wonder en aquesta peça, ja que en la seva gravació ell també va tocar la bateria i el sintetitzador, demostrant amb això les seves capacitats com a multiinstrumentista.

0: Ara estem escoltant Steely Dan amb un tema titulat Do It Again.
1: Steely Dan era un grup de rock format al voltant de dos músics, Donald Fagen, vocalista principal i teclista, i Walter Becker, que s'encarregava de la guitarra i el baix.

Es van envoltar de músics d'estudi i la seva música es caracteritzava per la seva complexitat harmònica i la barreja d'elements de jazz, rock, pop i funk. Van ser coneguts per la seva meticulositat a la recerca del so perfecte.

0: Ara parlarem de Billy Preston, que va arribar a ser considerat el cinquè Beatle. Ho vam comentar escoltant Let It Be de The Beatles, un tema en què Billy Preston va col·laborar com a músic d'estudi tocant l'orgue.
1: Doncs bé, avui tenim l'oportunitat d'escoltar-lo a ell, en solitari, interpretant també a l'orgue una de les seves composicions, Outer Space, en què utilitza un clavinet Hohner D6, combinat amb un pedal d'efectes anomenat wah-wah.
0: Com el músic en solitari, Billy Preston va ser un innovador dintre del soul, el rock i el funk. El tema que escoltem, Outer Space, va néixer de forma espontània quan en Preston i el seu productor, Ricky Matthews, estaven provant l'instrument, el Hohner D6, i els efectes del pedal aquest que esmentava el Xavier, aquest wah-wah.
1: Sí, el Hohner D6 clavinet, que és aquest, és el nom complet que té l'instrument, és un teclat electrònic dels anys 70, famós pel seu so percussiu i funky, creat mitjançant cordes metàl·liques que vibren com una guitarra elèctrica. Sí, va ser clau en el funk gràcies a artistes com Stevie Wonder i també amb Billy Preston, esclar.
0: I Billy Preston no només va col·laborar amb The Beatles en la gravació de Let It Be, també ho va fer en aquesta altra.

0: Estem escoltant Don't Let Me Down, una composició de John Lennon que ell mateix interpreta a la veu i en la qual fa una encesa declaració d'amor a Yoko Ono i al mateix temps li prega que no li falli, com el títol diu, com el títol de la cançó diu.
1: Podem escoltar perfectament la interpretació de Billy Preston al teclat, generant una atmosfera que embolcalla la melodia amb un toc soul.
0: La cançó no va acabar formant part de cap àlbum, però sí que es va publicar com a cara B del single Get Back i també va formar part del repertori del mític concert al terrat de l'edifici Apple, situat a Mayfair, a Londres, i que va ser l'última aparició de The Beatles en directe.

0: Aquests són Tears for Fears, interpretant Shout, una peça on trobem l'ús de sintetitzadors que són els que escoltem de fons, amb llargues notes de baix que van acompanyant la melodia.
1: El títol i la lletra són una denúncia de les injustícies socials i animen a l'oient a cridar, Shout, per expressar la seva disconformitat o frustració davant les situacions d'injustícia.
0: Doncs encarem la recta final del capítol d'avui escoltant a dos genis de la música pop.

0: En primer lloc tenim a Prince amb el tema 1999 o 1999, una cançó que inicialment s'havia pensat que parlés de l'esposa al voltant del canvi del mil·lenni i també un possible apocalipsi, recordeu allò de l'efecte 2000, però que Prince es va convertir en un himne i a festa per gaudir del present.
1: A l'enregistrament de la cançó va ser el mateix Prince qui va tocar el sintetitzador. Ell era un reconegut multiinstrumentista que, a part de la guitarra, que potser era el seu instrument preferit, també tocava, entre d'altres, els teclats.
0: Finalment, hem d'esmentar que en aquesta peça també podem observar una notòria presència de percussió, que també era electrònica. La produïa un instrument electrònic anomenat Lynn Drum, un instrument creat per l'enginyer Roger Lynn, i d'aquí ve el seu nom.
1: Sí, Lynn Drum, clar, clar.
0: I que era el primer instrument de percussió programable amb un so realista.
1: Ah, carai, molt bé. Doncs bé, ara anem pel darrer tema del capítol d'avui.

0: Amb l'ús del sintetitzador, Michael Jackson va aconseguir donar forma a la que és considerada una de les obres mestres degudes a la genialitat de qui va ser anomenat el rei del pop.
1: El sintetitzador aporta a Thriller no només la base harmònica sobre la que es construeix la melodia, sinó que també hi afegeix un complement rítmic als ja molt potents baix i bateria.
0: A part d'això, el sintetitzador també es va utilitzar per incloure sons que imitaven l'udol del llop o els gemecs dels zombis. És a dir, va perfeccionar el pop amb l'aportació electrònica, convertint-se en una fita que tothom reconeix que va marcar un abans i un després.
1: Doncs amb Thriller de Michael Jackson us deixem fins la setmana que ve. Mentrestant, feu molta bondat, amics.
0: Porteu-vos bé. Without the soul for getting down, must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's

0: resist the evil of the Thrimmers.
1: Thank you.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cubelles en la història, la teva història.
2: Bon dia i bona hora, benvinguts i benvingudes a Cubelles en la història, el programa on cerquem divulgar la història del nostre municipi. Avui seguirem el fil que vam iniciar la setmana passada amb el Joaquim Micó, amb qui vam estar parlant dels orígens medievals de Cubelles i vam avançar una mica del que parlarem en aquest programa, que serà sobre bastant més sobre els senyors i sobre concretament el castell. Bé, Joaquim, per l'audiència que no va escoltar el programa anterior, no sé si podries presentar-te breument.
3: Sí, hola, em dic Joaquim Micó i bé, soc historiador medievalista i a part d'això doncs, també soc escriptor i bé, estic relacionat amb Cubelles des de fa molts anys. No?
2: Mm-hmm. Bé, Joaquim, jo diria que per ficar una mica de context a l'audiència abans de començar a parlar dels senyors, etc. No sé si es podries explicar en aquella època com funcionava el sistema del linatge, com funcionava políticament aquesta institució.
3: Sí, és un tema, diguem-ne, curiós perquè a més hi ha un malentès genèric sobre que les dones no podien governar. Això evidentment ha passat en altres moments de la història, però no pas en aquell inici d'encara no feudalisme, del que podríem dir els segles o dos segles abans del feudalisme. Uh-huh. Si bé és cert que el fill no heró sempre passava per davant de qualsevol filla, això podria ser, diguem-ne, pel títol de comte, vescomte o el que fos corresponent, no? Però clar, si un pare tenia dos fills diguem-ne homes i dues filles dona i 33 propietats, les havia de repartir d'alguna manera i a les dones sempre li tocava. Llavors era fàcil trobar-se pues, una dona que era senyora d'un castell o que d'un territori més gran, no? Evidentment, després per matrimoni podria haver-hi una cessió al marit d'aquell territori o el que era molt més habitual, diguem-ne, és compartir el senyoriu que fos, fos un castell, fos un territori més ampli. Perquè després hi ha l'altra qüestió, no?, que és el castell. També moltes vegades associem un castell a una construcció de pedra o del que sigui, no? I allò és un castell, certament. Però el castell també fa referència al territori on hi ha aquell castell. De fet, a l'origen de l'edat mitjana, o sigui, al principi, perdó, de l'edat mitjana, els castells acostumaven a ser de fusta. I per tant, doncs, evidentment no han quedat restes, són molt pocs casos, però el territori en si del castell continuava existint, no? I hi havia la paraula de castrum, no?, que és la paraula que designava els campaments romans, i per tant també tenia una extensió militar sempre de defensa, a vegades d'atac també, però realment de defensa d'un territori, no?, que era tot el territori que aquell castell, diguem-ne, controlava. Uh-huh. Llavors, doncs, clar, molts comtats, fixa't també l'origen de la paraula, no? Sí. Doncs, diguem-ne que tenien aquest origen

0: Carcassona, però bé, doncs, el senyor documentat que trobarem després, que és Gombau de Bassora, ho cedeix a la seva filla, la mecenda de Bassora. I aquesta, diguem-ne, que serà senyora de Cubelles fins que, diguem-ne, és mare de la mecenda de Cardona, que, casada amb deudat Bernat de Claramunt, passen a ser els dos senyors de Cubelles. Sí. Però vaja, que al llarg de la història en trobaríem més casos, no? Saurina de Claramunt, per exemple, serà una altra senyora de Cubelles, o sigui, que ens trobarem unes quantes dones amb aquest títol, no?, del senyoriu de Cubelles. Bé, igual que ens trobarem vescomteses, també unes quantes, com l'Elisabet d'Urgell, per exemple, que també serà a través d'un matrimoni, acabarà sent mare d'un altre senyor de Cubelles, no? Que són Guillem I, que casat amb Geraua de Llorba, que Llorba també és una antiga quadra del que seria avui Sitges, per entendre'ns, no? I bé, vull dir que es podíem anar allargant amb aquest tema, sí, però cansaríem segurament, no?
1: Bé, ara anomenaves a Gombau de Bassora. Quan hem estat preparant aquesta entrevista, ens ha sorprès que, vaja, no sé si ens pots explicar, perquè si no ho entres malament, hi va haver una certa crisi perquè va desafiar el casal de Barcelona.
0: No ell exactament, va ser un diendre seu. És un tema complex, molt estudiat, però vull dir que hi ha poc consens sobre com van anar les coses. El que és segur és que hi ha un noble del Penedès, que és Mir Lleribert, que s'alça contra el poder comtal, no?, de Barcelona. Havia estat aliat de Ramon Borrell, que estava casat amb Ermessenda de Carcassona. Ramon Borrell mor a Llova, Ermessenda de Carcassona queda com a contessa, diguem-ne, al càrrec del territori, perquè el seu fill Borrell encara és menor d'edat, és un nen, i encara que s'ha declarat menor d'edat abans del que tocava, no deixa de tenir la influència de la seva mare durant tota la seva vida. Curiosament, també morirà Llova i el seu fill també serà, diguem-ne, comte sota la regència d'Ermessenda de Carcassona. Vull dir que Ermessenda de Carcassona es comtessa amb tres comtes diferents, o serà, diguem-ne, mantindrà el poder comtal amb tres comtes diferents. I sabem que Ermessenda de Carcassona tenia un home de confiança que era Gombau de Bassora. Gombau de Bassora, malgrat ser família de Mir Lleribert, els documents fan pensar que es posa del costat comtal, encara que intenta arribar a una entesa amb el seu gendre i a la seva filla, òbviament, que és l'esposa, perquè diguem-ne, arribi a un acord amb els comtes. I aquí és on hi ha, diguem-ne, la discòrdia entre historiadors, no? Que és els motius reals de Mir Lleribert. Llavors, trobaràs historiadors que diuen que Mir Lleribert el que vol és portar el feudalisme ja d'una vegada definitiva al que serien els territoris catalans i, per tant, sotmetre aquests territoris al poder feudal model francès, per entendre'ns, que és d'on arribava. I altres el consideren gairebé un independentista del Penedès, no? Que seria un heroi que vol treure's el poder comtal de sobre per poder fer desfer la voluntat dels penedesens. No? Bé, jo crec que hi ha més del primer que del segon, o, encara que probablement també, doncs, bé, les ànsies d'independència, al cap i a la fi, doncs, són per poder manegar-se amb els seus desitjos i sense dependre de ningú, no? És complicat. Jo crec que perquè, a més, és complicat perquè, a més, després arribaran a fer, o sigui, després de la guerra d'enfrontar-se militarment, arribaran a fer les paus i Mir Lleribert jura obediència.

0: a Borrell, no? Per tant, on està la frontera? En la realitat, la ficció, falta molta documentació de l'època i sobretot falta saber què pensava cadascú. El que sí que sembla clar és que Miguel Versa surt a la seva en quant a l'arribada del feudalisme, perquè encara que ell és derrotat i autodeclarat príncep d'Olèrdola, ha de renunciar a aquell principat que volia crear, el que sí que és cert és que la seva voluntat d'instaurar el feudalisme es produirà, si no directament en aquell moment, si en la generació posterior, perquè Ermessenda de Carcassona resisteix molt a que això passi, però ja al final acabarà cedint perquè no té més remei per l'edat i per l'impuls de les noves polítiques senyorials que comencen a imposar-se i al mateix comtat de Barcelona acaba feudalitzant el territori.
1: Ara parlaves de... Bé, ho has esmentat de passada, els Cardona i els Claramunt. En aquest sentit, com es va reforçar la unió entre aquestes dues famílies?
0: Sí, per matrimoni, ja. Sempre es feia per matrimoni en aquella època. I els Cardona, diguem-ne, amb el poder directe que estan poc temps, entre els Besora i els Claramunt, per tema de matrimonis, ràpidament passar als Claramunt, i els Claramunt sí que tindran uns quants, diguem-ne, successors dintre de la línia dinàstica de, si en diu, de Cubelles. Hem citat a Sabrina de Claramunt, per exemple, però podríem citar amb altres, no?, que vindran després, com el Guillem II de Claramunt o Guillemó. Guillem II de Claramunt, que probablement no va estar mai al castell de Cubelles, però que mantenia, diguem-ne, el senyoriu com a propi, és un personatge important de l'història de Catalunya. És un, diguéssim, col·laborador directe de Jaume I, és un dels invasors, per dir-ho així, o dels atacants a Mallorca, on morirà precisament. És diguem-ne que considerat un heroi d'armes i un personatge polític molt influent de la cort de Jaume I. Està enterrat a Santes Creus, encara que el cos no s'ha trobat mai, si el sarcòfag, perquè van ser segurament que en alguna època, no, doncs van ser expoliats aquests sarcòfags. Sí. I bé, és un personatge segurament dels més influents políticament que ha estat mai senyor de Cubelles medievals, si més no, a part de la pròpia Ermessenda que comentàvem abans. Durant tot aquell període, doncs, els Claramunt, diguem-ne, són els senyors de Cubelles, no? A Guillem el succeirà el seu fill Guillemó de Claramunt, que també té la vila de Tamarit com a senyor seu, no?, i moltes terres entre un i altre lloc. Guillem de Claramunt seguirà Guilleuma de Claramunt, primer com a tutora, perquè és la mare de Guillemó, però com Guillemó, diguem-ne, té un pleit amb Pons de Cervera i una problemàtica i tal, doncs diguem-ne que serà la senyora de Claramunt, i després passarà a mans de Cervera per aquest pleit que perden els Claramunt, i que diguem-ne que tampoc estarà massa temps perquè de seguida ja tornarà al control comtal i seran ja en aquell moment reis comtes-reis que són els que tindran el control directe sobre el senyoriu, no? Llavors, clar, aquí hi ha una circumstància, diguem-ne, curiosa, si voleu, que és que, clar, com en Jaume I, dèiem abans, sí, doncs passa a ser el senyor de Cubelles, doncs, clar, tindrem una sèrie de senyores de Cubelles del més distingit de l'Europa d'aquell moment, perquè bé, primer tindrem a Leonard de Castella, però després a Violant d'Hongria, més tard a Constança de Sicília, més tard a Blanca d'Anjou, després a Maria de Xipre, a Elisenda de Montcada, que és d'origen català, no? Però diguéssim que, clar, per temes de casament, no? Doncs, aquí tenim una sèrie de Senyora de Cuevas que probablement mai van posar els peus al castell, però que bé, que són la gran noblesa, o formen part de la gran noblesa europea d'aquells temps, no? Després ja, quan arriba Pere IV, aquest, diguem-ne, que tindrà una relació, diguem-ne, més propera, no?, amb Maria de Navarra, Leonor de Sicília, Leonor de Portugal, etc., però bé, que no deixa de tenir la seva gràcia, no? I en Joan I tindrem a la Mata d'Armanyac, a Violant de Bar, i en Ferran I, que també serà senyor de Cubelles, doncs a Leonor d'Alburquerque, Alfons V i Maria de Castella, que estem parlant ja de Trastamares, sí. A Blanca de Navarra, amb Juana o Joana, segons les fonts, Enrique, i aquí passarà també, diguem-ne, ja un retorn a senyors de menys importància, perquè els Trastamara tornen a intentar feudalitzar el territori a través de senyors feudals per mantenir el control, però val a dir que el feudalisme comença a anar de baixa a tota Europa i, per tant, tenen les de perdre, per d'alguna manera, perquè està arribant el que serà ja el protocapitalisme, que diem avui en dia, no? Sí. Que serà, diguem-ne, el règim propi de l'edat moderna, del Renaixement. Llavors, durant un temps tindrem aquí a Sibila de Fortià, tindrem a la Constança de Sicília, però ja passarà, en època moderna, aviat passarà ja a mans, diguéssim, de senyors menors, des del punt de vista de llinatge, i al final acabarà en mans privades, com tothom sap, no? Però bé, això ja forma part d'una altra època històrica, sí, que no toca avui parlar d'aquí.
1: D'acord, Joaquim. Ara quan explicaves tota aquesta situació, m'estava imaginant doncs la investigació que hauries de fer en el seu moment, i m'imagino que els arxius van tenir un paper molt important. En aquest sentit, sabem que el 36 es va cremar l'arxiu municipal de Cubelles. Quina dificultat o què ha suposat això de cara al coneixement històric?
0: Clar, és una gran pèrdua, i no només a l'arxiu municipal de Cuevas, es van perdre molts arxius, i no només a la Guerra Civil, també a la Guerra del Francès, per exemple, no? I amb alguna carlinada, també. Per tant, clar, això són molts problemes per reconstruir la història de segons quin territori, de segons quina època. Es fa el que es pot. A veure, jo vaig estudiar aquest tema, en concret, a finals dels anys 90, vull dir, encara estava a la universitat. De fet, el primer dels treballs va ser formar part d'un treball de la universitat. I, clar, vull dir que això perquè no hi havia ordinador, ni internet, ni res, i llavors s'havia de picar pedra, per alguna manera, no? I mai millor dit en aquest cas, perquè algun dels documents el vaig trobar in situ, diguem-ne, en algun monestir, a Santes Creus, poca cosa, però Sant Cugat encara es manté bastant bé. I en algun cas, algun dels escuts, per exemple, que va estudiar de Guillem de Claramunt, per exemple, va ser amb el seu sarcòfag a Santes Creus, no? I, a més, en el moment que ho vaig publicar, es creia que era un altre escut, però al publicar el sarcòfag pues, ja es va veure que hi havia una errada que venia dels historiadors romàntics de Catalunya, que, per cert, van fer moltes d'errades d'aquest tipus, no? Sí. Avui en dia seria molt difícil fer aquest treball perquè, malauradament, aquest sarcòfag que tinc dibuixat i fotografiat, algú es va dedicar als anys posteriors a fer gamberrades amb ell i està en molt mal estat, perquè un dia que l'escut és molt difícil, diguem-ne, reconeixement. S'hauria de fer, suposo, que alguna feina amb raigs X i tal, perquè a simple vista ja no es veu res. I després, molts d'aquests arxius avui en dia, diguem-ne, que estan no perduts, al contrari, continuen mantenint-se molt bé, però són més difícils de consultar, perquè abans, per fer un treball d'investigació, que evidentment necessitaves un carnet d'investigador, etc., que feia la facultat, doncs tenia la seva dificultat, i avui en dia investiga tothom, sigui amateur o no. I quan un amateur comença a investigar, jo ja tremolo. perquè m'he trobat casos de documents molt mal estat, etc. Insisteixo que Sant Cugat se salva perquè com hi ha el cartulari que és de consulta pública, doncs en principi els documents originals són més fàcils de conservar, però hòstia, Montserrat, per sort, de Covelles no tenim massa a Montserrat, però vaja, jo el demà vaig estar feia greus, de com està allò. I ja no parlem dels municipals, perquè està... Jo l'últim municipal que vaig treballar va ser el de Cunit. Mm-hmm. Ai, deixem-ho així, no prefereixo no fer cap comentari, però ostres, en fi... I no per culpa de la conservadora, que fa tot el que pot, ja t'ho dic jo ara. Però bé, com no hi ha diners, si plou, la humitat, ja sap què passa, en fi, ja us podeu imaginar.
1: He vist que hi ha apuntat que els llibres de Cubelles, uns llibres de Cubelles, que daten del 1646 al 1900, estan dipositats a l'Arxiu Diocesà de Barcelona. Mm. Com és això? Com s'explica?
0: Bé, perquè o sigui, cada llibre pot tenir la seva història. Vull dir que no, a veure, evidentment, en alguns casos és per protecció, perquè durant moltes èpoques, doncs, si es trobaven llibres que corrien perill, doncs el bisbat es comprava... llavors s'enduia per exemple a la biblioteca. També perquè, evidentment, quan un llibre es publicava en aquella època, un dels punts de compra o de vendes, no?, era el bisbat, no?, i llavors es repartien i altres, diguem-ne, llibres podien anar a parar, evidentment, a altres llocs, a fons municipals, a esglésies, etc., no?, o a propietaris particulars. Sí. Clar, el bisbat en general... és molt conservador de documents i de llibres, per tant, ha estat més fàcil trobar-los allà, que no vol dir que no hi haguessin també a altres llocs, no? De fet, fa uns anys, ara no ho sé perquè això ja fa temps que no ho bellugo, però amb el descassetat i el tru hi havia un munt de documents per revisar, llibres per revisar que ningú feia, no? I que tenia un risc enorme de pèrdua per això que deia l'humitat, que és el principal període de documentació. Sé que algunes persones estudioses de la història de Vilanova, per exemple, el Guillem Molla, no?, que és conegut, no?, també l'Àngels Parés, etc., treballaven per salvaguardar aquella documentació. Sincerament, encara que amb ells se continua veient, no li he preguntat mai si ho van aconseguir o no, perquè em vaig allunyar, diguem-ne, d'aquest treball, d'aquesta línia d'investigació. Però, per exemple, també hi havia molta documentació ja d'època més recent, però molt interessant, que també vaig consultar-la en el seu moment i també la vaig treballar per altres qüestions, al Museu de Víctor Balaguer, no? I també estava en un estat deplorable. Sé que es va començar a fer filmets, no?, en el seu moment, no?, o sigui, per conservar aquella documentació que fos de consulta, però clar, després de seguida va arribar la revolució tecnològica i per tant es podia digitalitzar i sí que hi havia un projecte de digitalització però que jo sàpiga no s'ha fet mai encara i per tant com aquells arxius eren de difícil accés sinó a través d'aquests microfilms que avui en dia molta gent no sap ni com s'han de fer servir, clar que és molt senzill perquè és simplement una lupa i una llum, no? Doncs no sé què passarà en el futur. Jo crec que és una llàstima que el patrimoni es faci perdent perquè no sabem conservar. No fa pas massa, no direm noms perquè queda lleig, però d'un historiador desaparegut no farà no massa anys de Sant Pere de Ribes, la seva biblioteca se la quedava tota un senyor que tenia una llibreria de vell, no? És a dir, per vendre'ls a l'engròs, no? Com a llibreter de vell que era, no? I tenia llibres, bé, jo vaig rescatar algun que vaig poder, perquè vaig parlar amb la dona i vaig salvar 30 o 40 que vaig crear interès, però clar, tampoc tinc una casa enorme ni tampoc puc oferir els diners que pot oferir un llibreter de vells que farà negoci amb això, no? Clar, em passa bé greu, perquè en una institució pública, una biblioteca municipal, mateixa de Ribes o, jo què sé, el Consell Comarcal, algú no feia una oferta per aquell fons, no? En fi, com, cito aquesta i podria dir-te més casos que m'he trobat, i la veritat és que em preocupa molt que no es perdi en poques generacions molta d'aquesta documentació, perquè, bé, no sé, en el seu temps també, sí, és igual. Ja, un altre dia farem denúncies públiques i com bé, perquè no has de dir una altra cosa, però se m'escalfa la boca, i no, millor que no, millor que no.
1: Bueno, i ja per anar acabant, Joaquim, per què creus tu que és important que preservem tota aquesta documentació, que podria haver-hi algú que pensés que són només documents vells o que són, doncs, coses que sí, que és història, però com que li diríem a aquesta persona per transmetre-li que és important?
0: Podríem dir moltes coses. Òbviament, recordo ara, no, l'estrofa de la cançó de Raimon, no? Que per origens, per identitat. Per tant, si nosaltres volem saber qui som i cap on anem, també hem de saber d'on venim. I, per tant, el coneixement de la història és fonamental. I, evidentment, de la història real, no de la història oficial, que ja sabem que la història oficial l'escriuen els que guanyen. I com els catalans tenen la mania d'anar perdent, doncs ens costa molt després de construir la història real. I, clar, com ja és igual, no? És a dir, segurament que durant els darrers anys del franquisme seria molt fàcil trobar tota la documentació sobre l'època a Cubelles, però de la República enrere, de la Guerra Civil, si vols, enrere, és resultat complicadíssim, no? I, clar, tant cubellencs eren uns com els altres, per dir d'alguna manera, no? Clar, jo m'he trobat gent, que ara no tinc aquí, és igual, no? Perquè jo després d'aquests estudis també vaig estar treballant el tema d'història contemporània, perquè em va interessar per una altra cosa, que ara no ve el cas, no?
1: Sí.
0: I em vaig trobar, diguem, no, alguns noms de cubellencs i garrafencs il·lustres que no coneixia ni Déu, o que són molt poc coneguts. Per exemple, doncs, ara més o menys ja està tenint recuperat un dels personatges més importants nascut a Cubelles, encara que durant molt de temps vam creure, per les fonts, jo era el primer, que havia nascut a Vilanova, però no, després van descobrir que havia nascut a Cubelles, no, que era la Soledad Gustavo, que de fet aquest era el pseudònim amb el que escrivia diguem-ne els seus articles o els seus llibres, no? Perquè diguem-ne que era el seu nom real era Teresa Mañer. Teresa Mañer va néixer a Cubelles. Teresa Mañer és la pensadora anarquista més important que ha hagut mai a tota Europa. I això ho reconeixen alguns sindicalistes o anarcosindicalistes europeus de l'època. Algú podria dir, no, però ella no, va ser més important Federica Montseny. Bé, doncs Federica Montseny era la seva filla. I Federica Montseny no va anar mai a escola i la seva professora va ser la seva mare. Per tant, a partir d'aquí traieu les conseqüències que vulgueu. I evidentment la seva filla és un personatge molt important, però que tot el seu pensament i tota la seva acció política està basada en l'assignament de la seva mare. La seva mare va dirigir una revista, evidentment abans de la Guerra Civil i abans de la República, que es deia la Revista Blanca, on va escriure gent de la talla d'Unamuno, Ortega y Gasset, per exemple, no? I era la directora, no? O sigui, per què no la reivindiquem? O sigui, és un personatge cubellent, o sigui, per què no té un carrer ja? O sigui, i que em perdoni l'alcaldessa, que sé que té molt bona intenció i que alguna vegada doncs, n'hem parlat i segurament li acabarem posant aquest nom, no? Però en general, si surts al carrer i preguntes a Cubelles qui era ella, ningú la coneix, no? I és una llàstima, perquè si Xavi Ribas està molt bé, no dic que no, sí, però és que ha nascut altra gent important aquí, bé, ja en parlarem un altre dia si convé, no?
1: Sí,
0: però jo reivindico tots aquests personatges nascuts a Cubelles o relacionats amb Cubelles d'una manera o una altra, que són importants per la nostra història.
1: I tant, també. Doncs des de Cubelles en la història fem també una crida a la memòria i a recordar el nostre passat. Bé, Joaquim, doncs ens hem quedat sense temps. La veritat és que ha sigut molt interessant. Moltíssimes gràcies.
0: A tu.
1: Estàs convidat a venir quan vulguis a parlar d'altres temes. I bé, per part nostra, res més. Us deixem amb la cançó Te recuerdo, Amanda, de Víctor Jara. Moltes gràcies.
2: Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con...

0: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles Tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
1: Ràdio Cubelles.
0: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles Tot un món.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, som al programa Tots els colors, un programa LGTBIQ+, a Ràdio Cubelles, conduït...
2: Un dia més anem a tocar de peus a terra, com sempre, amb l'Adrià Carné, podòleg del Centre Aliax de Vilanova.
3: Adrià Cubelles, us parla Pau Ramon des de l'estudi central de l'emissora local. Parlem ara en directe perquè tindrem una estona per xar.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Música, més informació, més entreteniment, igual a Ràdio Cubelles. Segueix la nostra programació.
1: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat. Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Estem a l'espai Descobrim l'Etna Botànica. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Sílvia
3: Isabel. Doncs anem cap a la platja. Dins d'aquesta secció compartim la platja amb la natura, que fem conjuntament amb en Xavier Pedro, tècnic del GPEC.
2: I comencem una edició més del teu programa de cerca, Ràdio Cubelles. Benvinguts a la Xocir.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
2: I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món. Aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adéu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
2: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
1: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Si t'interessa la cultura, escolta Le Weekend. Divendres de 10 a 11 al 107.5 de la FM i al Ràdio La Carta de Ràdio Cubelles amb Josep Lluís Villanueva.

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: La colla de cintes de l'Agrupació de Balls Populars de Cubelles ha iniciat una campanya per incorporar nous membres i garantir la continuïtat d'aquesta dansa tradicional. L'objectiu és ampliar el grup i apropar el ball de cintes a persones interessades en la cultura popular i les tradicions festives. L'únic requisit és ser major de 13 anys. Una de les balladores de cintes, concretament la Irene, ens parla d'aquest ball.
3: El ball de cintes és un ball tradicional, preciós i molt vistós. La coreografia es basa en un grup de balladors i balladores que dansen al voltant d'una persona central, d'on agafa unes cintes. A mesura que ballem al ritme de la música de gralles i timbals, anem teixint i desteixint aquestes cintes, la qual cosa requereix molta coordinació i és molt bonic de veure. Pel que fa a la vestimenta, és la típica de ball popular de festa major. Portem una camisa blanca, uns pantalons o faldilla blancs, la faixa i les espardenyes. Hem decidit fer aquesta crida ara perquè estem preparant la temporada de cara a la festa major i volem ampliar la colla, donar-li aire fresc i assegurar-nos que tothom que tingui ganes de participar ho pugui fer. No cal tenir cap mena d'experiència prèvia en dansa. Només cal tenir ganes de ballar, de passar-ho bé i, com diem al cartell, de fer pinya i fer poble.
2: Des de la colla de balls de cintes també expliquen que no és necessari tenir experiència prèvia en aquesta dansa, ja que els assajos permeten aprendre progressivament els passos i les diferents figures que caracteritzen aquest ball. Escoltem tot seguit una altra de les balladores d'aquesta colla de cintes, la Sònia.
4: Els assajos els fem els divendres o diumenges a la tarda. Són assajos molt dinàmics, on aprenem els passos des de zero. Una persona que s'incorpori a la colla el que trobarà, sobretot, és molt bon ambient. No és només venir a assajar un ball, és formar part d'un grup d'amics, viure la festa major des de dins, que és una experiència totalment diferent i molt intensa, i mantenir viva una de les tradicions més maques de la nostra cultura. Així que ja ho sabeu, si us pica la curiositat, animeu-vos a provar-ho. Ens podeu contactar al telèfon 639 98 21 86 o envieu un missatge per l'Instagram de la nostra colla. Us hi esperem amb els braços oberts.
2: Els integrants de la colla de cintes de l'agrupació animen a totes les persones interessades a informar-se a través dels seus canals habituals i a participar en els pròxims assajos oberts. Amb aquesta iniciativa, l'entitat vol assegurar el relleu generacional i mantenir viva una valoració que forma part del patrimoni cultural local.
5: Els geganters de Cubelles estan buscant voluntaris per celebrar la 40a trobada de gegants que es farà el 26 de juliol dins de la programació de la Festa Major Petita. La colla de Cubelles busca entre 40 i 80 persones per acompanyar les colles convidades, que seran una 40a. La colla de geganters de Cubelles ha engegat ja una campanya de crida a la ciutadania per trobar voluntaris de cara a la 40a trobada de gegants que serà el diumenge 26 de juliol dins del marc de la Festa Major Petita. La celebració vol ser històrica, ja que es passarà de les 10 colles habituals a un total de 40 colles convidades que vindran d'arreu del país i de l'Estat. Per poder gestionar aquest volum de participants, la colla necessita un mínim d'uns 40 voluntaris, un per colla, tot i que la xifra ideal seria arribar als 80 per poder fer parelles i d'aquesta manera la tasca sigui més fàcil i còmoda. Els voluntaris s'encarregaran de rebre les colles, guiar-les cap a les zones d'aparcament dels remolcs, a la plaça del Mercat, acompanyar-les durant la cercavila i guiar-les després també cap al sopar de germanor al vespre, quan s'acabarà ja la funció dels voluntaris. Així ho ha explicat Ramon García, cap de colla dels geganters de Cubelles.
6: El 26 de juliol aquest any tindrem 40 colles, que per tant és una cosa que farà molt goig i emplenarem el poble de gegants. Per fer-nos una idea, cada any venen un nombre aproximat d'unes 10 colles i per tant doncs, aquest any hem multiplicat per 4 la quantitat. Cada any doncs, tenim un voluntari que està amb cada colla i que els va guiant, un o dos voluntaris, però clar, aquest any doncs, el nombre de voluntaris que tenim cada any se'ns ha quedat petit. Necessitem molta més gent i en aquest sentit doncs, engrescar a la gent que ens està escoltant doncs, perquè es faci voluntari, perquè bé ens contacti per les xarxes socials o bé per correu electrònic.
5: La gran afluència de gegants ha obligat a modificar l'esquema habitual de la trobada. Canviarà el seu punt de sortida per donar lloc a totes les colles que han de ballar. Ramon García, cap de colla, ha comentat que els voluntaris hauran d'anar a partir de les 5 de la tarda a la Rambla de Pau Casals, que és on es farà la plantada i serà el punt de sortida nou per aquest 2026.
6: La plantada començarà a les 5 a la Rambla Pau Casals. Aquest any començarem més amunt del poble. I allà, doncs, de 5 a 6 estaran els gegants plantats. Doncs, per tant, estaria bé cap a les 5 estar allà, perquè serà a l'hora que arribin les colles, descarregaran allà els gegants, els muntaran, després aniran a aparcar el remolc, que ja n'hem dit, darrere del mercat, i per tant, doncs, estaria interessant que cap a aquella hora doncs, puguin estar allà tots els voluntaris i voluntàries. Després de les 6 començarà el cercavila, amb un recorregut nou.
5: Per tant, doncs, la plantada de la trobada de gegants serà a les 5 de la tarda a la Rambla de Pau Casals, un espai més ampli que la plaça dels Pobles d'Espanya, que s'ha quedat petita per acollir aquestes 40 colles que vindran el 26 de juliol. Després, a les 6 de la tarda, es farà la cercavila, que passarà, entre d'altres, per la plaça de la Vila i que s'acabarà a la plaça del Mercat amb una ballada conjunta de totes les colles i amb un sopar de germanor que està previst que arrenqui cap a les 9:15. Entre les novetats d'aquest any destaca la participació del gegant de l'escola Maricel de Cubelles, que fins ara no havia participat de la trobada, i també vindran colles, evidentment, de punts llunyans, com Torrejón d'Ardoz, des de Madrid, o l'Alcora al País Valencià. També hi haurà participació d'entitats de caràcter social, com una associació de nens amb autisme de Reus o una colla de refugiats ucraïnesos de Barcelona. Les persones interessades a col·laborar com a voluntaris en la 40a trobada de gegants de Cubelles es poden posar en contacte amb els organitzadors mitjançant les seves xarxes socials.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: El govern d'Unitat Covellenca, el PSC i Cubelles en Comú Podem han aprovat definitivament el pressupost 2026 de l'Ajuntament. El govern local ha desestimat 4 al·legacions per considerar que no afecten directament els comptes i que, a més, no entren dins dels supòsits inclosos a la llei. Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana i la CUP hi han votat en contra i el PP s'ha abstingut. En el ple extraordinari, celebrat aquest dimecres al matí, la regidora d'Hisenda, Alexandra Corbillo, ha justificat el rebuig a les al·legacions que ha rebut el pressupost. D'una banda, ha reconegut que no s'ha complert amb l'audiència pública que especifica el reglament de participació municipal, responent així a una al·legació que havia presentat el grup municipal de la CUP. Alexandra Corbillo, regidora d'Hisenda, ha donat suport a la desestimació mitjançant un informe tècnic.
3: La tècnica explica que, segons l'article 21.3 del Reglament de Participació Ciutadana de l'Ajuntament, convocarà cada any audiències públiques per informar sobre matèries pressupostàries i o fiscals. Però de la lectura d'aquest article no es desprèn que l'audiència pública constitueixi un tràmit preceptiu integrat en el procediment d'elaboració, aprovació inicial o aprovació definitiva del pressupost municipal, ni que la seva celebració s'hagi de produir en un moment concret de la tramitació pressupostària.
2: El regidor de la CUP, Dani Pérez, ha lamentat que el govern local hagi incomplert el reglament de participació ciutadana i ho ha considerat una mostra de poca transparència. També ha trobat a faltar un informe d'intervenció que justifiqui l'aprovació definitiva del pressupost.
4: El missatge que envien és molt preocupant. No volem escoltar, no volem participar i no volem ser controlats. No volem ser controlats. S'han presentat al·legacions i el resultat ha estat 0 acceptades, ni una. Però no perquè no tinguin fonament, sinó perquè han aplicat un criteri restrictiu per tancar-les. No entra dins l'article 170, es desestima. I això no és valorar les al·legacions, això és bloquejar-les perquè no molestin. No hi ha control independent, i aquí hi ha un punt molt greu d'aquesta aprovació. No hi ha cap informe d'intervenció que avali la desestimació de les al·legacions. És a dir, un expedient des de l'inici controlat, gestionat i fiscalitzat per intervenció, avui no hi ha cap informe d'intervenció.
2: Esther Soler, d'Esquerra Republicana, s'ha afegit a les crítiques en la manera de treballar el pressupost per part del govern local i ha justificat el seu vot negatiu d'aquesta manera.
5: Realment estan governant amb una absoluta opacitat, transparència, per molt que diguin, zero. Tant per tant, ja ho saben, no? Vull dir, fa 2 anys, que el juliol farà 2 anys que van aprovar el darrer pressupost, ara porten aquest pressupost que de fet estarà al carrer si fa o no fa el mateix que el del 24, tenint una majoria absoluta, tenen una responsabilitat molt gran en aquesta legislatura i al final els carrers continuen bruts, plens d'herbes, necessitem més serveis, ara resulta que els serveis socials han de venir aquí perquè aquell edifici pues, té problemes i no es pot atacar aquest problema, vull dir, tot és un desgavell, des de dalt, des del començament fins a baix, o des de baix fins al començament és un desgavell. Sí que Cubelles necessita un pressupost, i tant que el necessita, com el necessitava l'any 25.
2: Des de Vox i el PP també han apuntat que s'han presentat al·legacions des de dins de l'Ajuntament al pressupost per qüestions relacionades amb recursos humans. Sentim Jorge Mena, regidor de Vox.
6: Que los cubellens nos hemos dado cuenta de que la Casa de la Vila la tenemos desordenada. La crítica por la nefasta gestión ya no viene tan solo de la oposición o también por parte de los vecinos, incluso a veces también por parte del propio gobierno, sino que ahora también nos damos cuenta de que son incluso los trabajadores de la casa los que presentan alegaciones hacia sus presupuestos, por diversos motivos, ya sea por motivos de supresión de plazas, por poner en duda dotaciones presupuestarias o por algunas clasificaciones profesionales.
2: La regidora d'Hisenda, Alexandra Corbillo, ha admès que s'han detectat errades materials en relació amb la plantilla de treballadors municipals, però que han desestimat les al·legacions perquè es corregiran per altres vies.
3: Insisteixo, no he dit que hi haguessin errades al pressupost, sinó que la cap de recursos humans diu que hi ha errades a la plantilla i que se subsanaran, però per una altra via diferent que no és aquesta.
2: El pressupost, ara ja aprovat definitivament, s'eleva fins als 27 milions d'euros i és el més alt que ha tingut mai l'Ajuntament de Cubelles, superant l'anterior, que es va aprovar el juliol del 2024 i que sumava 25 milions d'euros.
7: La colla de cintes de l'Agrupació de Balls Populars de Cubelles ha iniciat una campanya per incorporar nous membres i garantir la continuïtat d'aquesta dansa tradicional. L'objectiu és ampliar el grup i apropar el ball de cintes a persones interessades en la cultura popular i les tradicions festives. L'únic requisit és ser major de 13 anys. Una de les balladores de cintes, concretament la Irene, ens parla d'aquest ball.
8: El ball de cintes és un ball tradicional, preciós i molt vistós. La coreografia es basa en un grup de balladors i balladores que dansen al voltant d'una persona central, d'on agafa unes cintes. A mesura que ballem al ritme de la música de gralles i timbals, anem teixint i desteixint aquestes cintes, la qual cosa requereix molta coordinació i és molt bonic de veure. Pel que fa a la vestimenta, és la típica de ball popular de festa major. Portem una camisa blanca, uns pantalons o falilla blancs, la faixa i les espardenyes. Hem decidit fer aquesta crida ara perquè estem preparant la temporada de cara a la festa major i volem ampliar la colla, donar-li aire fresc i assegurar-nos que tothom que tingui ganes de participar ho pugui fer. No cal tenir cap mena d'experiència prèvia en dansa. Només cal tenir ganes de ballar, de passar-ho bé i, com diem al cartell, de fer pinya i fer poble.
7: Des de la colla de balls de cintes també expliquen que no és necessari tenir experiència prèvia en aquesta dansa, ja que els assajos permeten aprendre progressivament els passos i les diferents figures que caracteritzen aquest ball. Escoltem tot seguit una altra de les balladores d'aquesta colla de cintes, la Sònia.
9: Els assajos els fem els divendres o diumenges a la tarda. Són assajos molt dinàmics, on aprenem els passos des de zero. Una persona que s'incorpori a la colla, el que trobarà, sobretot, és molt bon ambient. No és només venir a assajar un ball, és formar part d'un grup d'amics, viure la festa major des de dins, que és una experiència totalment diferent i molt intensa, i mantenir viva una de les tradicions més maques de la nostra cultura. Així que ja ho sabeu, si us pica la curiositat, animeu-vos a provar-ho. Ens podeu contactar al telèfon 639 98 21 86 o envieu un missatge per l'Instagram de la nostra colla. Us hi esperem amb els braços oberts.
7: Els integrants de la colla de cintes de l'agrupació animen a totes les persones interessades a informar-se a través dels seus canals habituals i a participar en els pròxims assajos oberts. Amb aquesta iniciativa, l'entitat vol assegurar el relleu generacional i mantenir viva una valoració que forma part del patrimoni cultural local.
10: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles, us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable i estiuenc, amb sol i cel clar al matí i amb algun núvol baix poc destacable a la tarda, amb una temperatura que en conjunt baixarà unes dècimes tant de nit com de dia i es mourà entre els 19 o 20 que hem tingut de mínima, mentre que la màxima voltarà els 29 amb una humitat moderada, ben feble i variable al matí i deixa boca en cops moderats a partir de migdia, fent que la mar estigui arrissada al matí i amb marejó força destacable a la tarda. Per demà esperem un temps més variable, sí que dominat pel sol, però amb intervals de núvols tant de baixos com alts fins a mitja tarda i un cel una miqueta més clar al vespre i nit, amb una temperatura que pujarà una mica i tornarà a estar entre 20 i 21 de mínima i de 29 a 30 de màxima amb una humitat moderada, ben feble de gregal al matí i moderat deixa boca a la tarda, fent que la mar estigui més moguda amb marejó al matí i maró a partir de migdia. De cara al cap de setmana el temps serà estable i molt calorós, amb temperatures que pugen, que podran arribar als 31 graus al centre del dia.
3: Ràdio Cubelles, notícies.
0: La Fira Canyes torna aquest dissabte després d'un any de parèntesi. Quatre productors oferiran fins a 15 cerveses artesanes diferents, entre les quals una versió més suau de la Charlie Birrell, la cervesa cubellenca més reconeguda. Torna, per tant, aquesta cita local amb la cervesa artesana, anomenada Fira Canyes, organitzada per primer cop per la nova associació Serart 08880, que ha agafat el relleu de la dissolta Tiracanyes 68 amb dos dels seus socis. Per tant, aquest dissabte, 20 de juny, a la plaça de la Vila, es podran tastar aquestes 15 cerveses artesanes de quatre productors diferents, que seran la Sitgetana, Reptilian Brewery, C13 Pirineus i els cubellencs de Serart 08880, que tindran barrils entre d'altres, com dèiem, d'aquesta Charlie Birrell en una versió més suau. La proposta d'aquesta nova cervesa cubellenca ja es va poder veure al concurs de paelles, on, segons Sergi Tolós, de Serart, ja va tenir una bona resposta.
4: Vam participar per presentar la Charlie, per veure com reaccionava la gent amb la Charlie Birrell versió més suau, o la Charlie Birrell Soft, que encara hem d'acabar de matisar el seu nom. Val, perquè encara no la tenim embotellada, sinó que vam fer barrils per veure com reaccionava la gent. Ens va anar molt bé. La veritat que vam vendre, no sé si quatre o una mica més de quatre barrils, i vam sortir supercontents. I aquest cop acabem de veure, és la tercera prova, perquè vam anar a la Fira de Piera de Sant Crist, vam fer les paelles i ara acabem de fer aquesta prova amb aquesta cervesa aquí al Fira Canyes.
0: I a part de la cervesa artesana, protagonista evidentment d'aquesta Fira Canyes, l'esdeveniment comptarà també amb tres concerts en directe amb els grups Dirty Sunday, Origen i Glory Days, tal com ha explicat Sergi Tolós de Serart.
4: Tenim tres concerts. Aquest any, a part dels dos concerts de tarda, que la tarda es desenvolupa amb música en directe durant tot el temps que dura l'event, tenim un concert de 12 a 2 al migdia, que és amb acústic, que aquesta novetat també està bé perquè ja són tres concerts.
0: La Fira Canyes obrirà portes a la plaça de la Vila a les 11 del matí, després a les 12 del migdia començaran els maridatges amb els formatges artesans Andie i també es farà el primer concert amb Dirty Sunday. De 3 a 5 de la tarda la fira estarà tancada i a partir de les 5 de la tarda l'activitat continuarà fins a les 12 de la nit amb més música i amb els concerts d'Origen i Glory Days. La Festa Jove serà del 9 a l'11 de juliol i tindrà els videojocs com a protagonistes. El Servei de Joventut ha elaborat una programació a partir de les idees de grups juvenils de la vila. L'agenda encara no s'ha fet pública amb tots els seus detalls, però sí que inclourà una jornada que estarà dedicada als videojocs. Des de la Regidoria de Joventut, Marta Soler, tècnica municipal, ha comentat que les subvencions per incentivar l'autoorganització d'activitats de la Festa Jove van quedar desertes.
5: El tema que a nosaltres ens agradaria molt, que és la participació juvenil com més autogestionada, que per això traiem les subvencions, no? De que les entitats puguin gestionar un pressupost per fer les seves activitats per la Festa Jove, aquest any ha quedat deserta la convocatòria.

0: El 29 d'agost està prevista la proclamació del nou pubillatge de Cubelles i el comiat del vigent després de 2 anys d'activitats. La inscripció per participar del pubillatge és gratuïta, es pot omplir un formulari mitjançant el web de l'Ajuntament cubelles.cat o també es pot demanar més informació directament a l'oficina de turisme fins al 22 d'agost. El dia 29 d'agost, al matí, és quan es faran les proves orals i escrites sobre cultura cubellenca i catalana, que dirigirà un jurat compost per 3 entitats, una persona representant de Foment del Pubillatge Català, la pubilla i l'hereu de l'any anterior, una persona de l'Ajuntament de Cubelles i un secretari que controlarà el procés. A les 7 del vespre del mateix 29 d'agost és quan està prevista la proclamació del nou pubillatge de Cubelles i el comiat del vigent. Les edats per al pubillatge infantil han de ser d'entre 7 i 11 anys, és a dir, nascuts entre el 2015 i el 2019, mentre que per al pubillatge adult l'edat és dels 17 als 23 anys, nascuts entre 2003 i 2009. Com a màxim s'escolliran 4 càrrecs per a cada franja d'edat, amb una pubilla, una dama, un hereu i un fadrí adults i els mateixos càrrecs infantils. El govern d'Unitat Covellenca, el PSC i Cubelles en Comú Podem han aprovat definitivament el pressupost 2026 de l'Ajuntament. El govern local ha desestimat 4 al·legacions per considerar que no afecten directament els comptes i que, a més, no entren dins dels supòsits inclosos a la llei. Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana i la CUP hi han votat en contra i el PP s'ha abstingut. En el ple extraordinari, celebrat aquest dimecres al matí, la regidora d'Hisenda, Alexandra Corbillo, ha justificat el rebuig a les al·legacions que ha rebut el pressupost. D'una banda, ha reconegut que no s'ha complert amb l'audiència pública que especifica el reglament de participació municipal, responent així a una al·legació que havia presentat el grup municipal de la CUP. Alexandra Corbillo, regidora d'Hisenda, ha donat suport a la desestimació mitjançant un informe tècnic.
1: La tècnica explica que, segons l'article 21.3 del Reglament de Participació Ciutadana de l'Ajuntament, convocarà cada any audiències públiques per informar sobre matèries pressupostàries i o fiscals. Però de la lectura d'aquest article no es desprèn que l'audiència pública constitueixi un tràmit preceptiu integrat en el procediment d'elaboració, aprovació inicial o aprovació definitiva del pressupost municipal, ni que la seva celebració s'hagi de produir en un moment concret de la tramitació pressupostària.
0: El regidor de la CUP, Dani Pérez, ha lamentat que el govern local hagi incomplert el reglament de participació ciutadana i ho ha considerat una mostra de poca transparència. També ha trobat a faltar un informe d'intervenció que justifiqui l'aprovació definitiva del pressupost.
2: El missatge que envien és molt preocupant. No volem escoltar, no volem participar i no volem ser controlats. No volem ser controlats. S'han presentat al·legacions i el resultat ha estat 0 acceptades, ni una. Però no perquè no tinguin fonament, sinó perquè han aplicat un criteri restrictiu per tancar-les. L'entredit article 170 es desestima. I això no és valorar les al·legacions, això és bloquejar-les perquè no molestin. No hi ha control independent, i aquí hi ha un punt molt greu d'aquesta aprovació. No hi ha cap informe d'intervenció que avali la desestimació de les al·legacions. És a dir, un expedient des de l'inici controlat, gestionat i fiscalitzat per intervenció, avui no hi ha cap informe d'intervenció.
0: Esther Soler, d'Esquerra Republicana, s'ha afegit a les crítiques en la manera de treballar el pressupost per part del govern local i ha justificat el seu vot negatiu d'aquesta manera.
3: Realment estan governant amb una absoluta opacitat, transparència, per molt que diguin, 0. Tant per tant, ja ho saben, no? Vull dir, fa 2 anys, que el juliol farà 2 anys que van aprovar el darrer pressupost, ara porten aquest pressupost que de fet estarà al carrer si fa o no fa el mateix que el del 24, tenint una majoria absoluta, tenen una responsabilitat molt gran en aquesta legislatura i al final els carrers continuen bruts, plens d'herbes, necessitem més serveis, ara resulta que els serveis socials han de venir aquí perquè aquell edifici pues, té problemes i no es pot atacar aquest problema. Vull dir, tot és un desgavell, des de dalt, des del començament fins a baix, o des de baix fins a dalt, fins al començament és un desgavell. Sí que Cubelles necessita un pressupost, i tant que el necessita, com el necessitava l'any 25.
0: Des de Vox i el PP també han apuntat que s'han presentat al·legacions des de dins de l'Ajuntament al pressupost per qüestions relacionades.

0: relacionades amb recursos humans. Sentim Jorge Mena, regidor de Vox.
1: Que los cubellenses nos hemos dado cuenta de que la Casa de la Vila la tenemos desordenada. La crítica por la nefasta gestión ya no viene tan solo de la oposición o también por parte de los vecinos, incluso a veces también por parte del propio gobierno, sino que ahora también nos damos cuenta de que son incluso los trabajadores de la casa los que presentan alegaciones hacia sus presupuestos, por diversos motivos, ya sea por motivos de supresión de plazas, por poner en duda dotaciones presupuestarias o por algunas clasificaciones profesionales.
0: La regidora d'Hisenda, Alexandra Corbillo, ha admès que s'han detectat errades materials en relació amb la plantilla de treballadors municipals, però que han desestimat les al·legacions perquè es corregiran per altres vies.
2: Insisteixo, no he dit que hi haguessin errades al pressupost, sinó que la cap de recursos humans diu que hi ha errades a la plantilla i que se subsanaran, però per una altra via diferent que no és aquesta.
0: El pressupost, ara ja aprovat definitivament, s'eleva fins als 27 milions d'euros i és el més alt que ha tingut mai l'Ajuntament de Cubelles, superant l'anterior, que es va aprovar el juliol del 2024 i que sumava 25 milions d'euros. L'Agència Catalana de l'Aigua ha multat l'Ajuntament amb 2.000 euros per uns vessaments de cautxú provinent del camp de futbol que van anar a parar a la platja. El govern local defensa que actualment el camp municipal Josep Pons i Ventura ja disposa d'un sistema de decantació i filtres, però que el camp de futbol 7 del poliesportiu encara no té cap sistema d'aquesta mena. Segons ha publicat l'Agència Catalana de Notícies i ha confirmat Ràdio Cubelles, el consistori ha admès uns abocaments reiterats entre l'octubre del 2023 i el setembre del 2024 i ha acabat pagant una sanció de 2.000 euros imposada per l'ACA. Van ser almenys 6 episodis que van coincidir amb moments de pluja intensa. L'ACA i els agents rurals han determinat en els informes que el cautxú provenia del camp de futbol municipal i baixava pel col·lector d'aigües pluvials que desemboca a la platja de la Mota, un circuit que ha admès l'Ajuntament. Els vessaments sancionats són concretament del 17 d'octubre del 2023, el 20 de gener, el 10 de març, el 23 d'abril, l'1 de maig i el 20 de setembre del 2024. El microgranulat va arribar a un punt de la platja que està tipificat com a terreny forestal, segons recull un informe dels agents rurals del setembre del 2024. El COS insta l'Ajuntament de Cubelles a prendre ràpidament mesures correctores per frenar aquests abocaments i per evitar la contaminació a l'ecosistema marí i a l'espai natural de la desembocadura del Foix. Fruit dels abocaments constatats la tardor del 23 i durant el 2024, finalment l'Agència Catalana de l'Aigua va obrir un expedient sancionador que s'ha resol ara amb la sanció, com dèiem, de 2.000 euros. L'ENS conclou que l'Ajuntament ha comès una infracció greu de forma reiterada i li retreu no haver aturat el focus de contaminació. Els vessaments provenen d'una instal·lació municipal, concretament el cautxú és un material que forma part de la gespa artificial del camp de futbol i que es filtrava aleshores pels embornals en moments de pluges intenses i baixava després pel col·lector d'aigües pluvials que desemboca a la platja. Quan va tenir constància de la resolució i de la multa inicialment de 2.500 euros, l'Ajuntament va demanar acollir-se a un 20% de bonificació que preveu la llei per reconeixement de la responsabilitat. Per tant, com que l'Ajuntament va admetre el problema, l'import final de la multa n'ha estat 2.000 euros. El govern local, davant de tot, defensa que actualment el camp municipal Josep Pons i Ventura ja disposa d'un sistema de decantació i filtres pel cautxú després d'una inversió de 47.000 euros que està evitant els vessaments. Ara bé, el regidor de Medi Ambient, Àlex Noeda, ha reconegut també recentment en una entrevista al Canal Blau que el camp de futbol 7 del poliesportiu, que també té gespa artificial i microgranulat de cautxú, no disposa ara per ara de cap mena de filtració i que, per tant, s'haurà d'estudiar si des d'allà provindrien els vessaments nous que s'han detectat també aquest hivern passat.
3: Sembla que continua apareixent de tant en tant, i ja parlo que és misèria, però apareix, i bueno, doncs, potser ara hauríem de mirar l'altre camp que hi ha, que també entenc que funciona amb pèlets, i començar a valorar doncs, per on és que s'escola l'aigua d'aquell camp i tornar a començar amb el mateix procediment que hem fet amb el primer camp. A poc anirem tancant l'episodi. com repeteixo, és un episodi, és una actuació extremadament lenta.
0: Un veí aquest 2026 ha tornat a denunciar que els vessaments de cautxú s'han repetit a la platja de la Mota, tot i que amb menys intensitat que el 2023. L'ACA remarca també que el microgranulat de cautxú representa un perill ambiental significatiu quan arriba al mar, segons paraules textuals, i apunta que poden ser ingerits per la fauna marina i causar-li problemes digestius, malnutrició i acumulació de substàncies tòxiques als teixits dels animals. L'ENS de la Generalitat també afirma que els microgrànuls de cautxú alliberen contaminants químics com metalls pesants i compostos orgànics tòxics que poden afectar greument els ecosistemes i entrar a la cadena alimentària.
4: La colla de cintes de l'agrupació de veïns populars de Cubelles ha iniciat una campanya per incorporar nous membres i garantir la continuïtat d'aquesta dansa tradicional. L'objectiu és ampliar el grup i apropar el ball de cintes a persones interessades en la cultura popular i les tradicions festives. L'únic requisit és ser major de 13 anys. Una de les balladores de cintes, concretament la Irene, ens parla d'aquest ball.
5: El ball de cintes és un ball tradicional, preciós i molt vistós. La coreografia es basa en un grup de balladors i balladores que dansen al voltant d'una persona central, d'on agafa unes cintes. A mesura que ballem al ritme de la música de gralles i timbals, anem teixint i desteixint aquestes cintes, la qual cosa requereix molta coordinació i és molt bonic de veure. Pel que fa a la vestimenta, és la típica de ball popular de festa major. Portem una camisa blanca, uns pantalons, o falilla blancs, la faixa i les espardilles. Hem decidit fer aquesta crida ara perquè estem preparant la temporada de cara a la festa major i volem ampliar la colla, donar-li aire fresc i assegurar-nos que tothom que tingui ganes de participar ho pugui fer. No cal tenir cap mena d'experiència prèvia en dansa. Només cal tenir ganes de ballar, de passar-ho bé i, com diem al cartell, de fer pinya i fer poble.
4: Des de la colla de balls de cintes també expliquen que no és necessari tenir experiència prèvia en aquesta dansa, ja que els assajos permeten aprendre progressivament els passos i les diferents figures que caracteritzen aquest ball. Escoltem tot seguit a una altra de les balladores d'aquesta colla de cintes, la Sònia.
6: Els assajos els fem els divendres o diumenges a la tarda. Són assajos molt dinàmics, on aprenem els passos des de zero. Una persona que s'incorpori a la colla el que trobarà, sobretot, és molt bon ambient. No és només venir a assajar un ball, és formar part d'un grup d'amics, viure la festa major des de dins, que és una experiència totalment diferent i molt intensa, i mantenir viva una de les tradicions més maques de la nostra cultura. Així que ja ho sabeu, si us pica la curiositat, animeu-vos a provar-ho. Ens podeu contactar al telèfon 639 98 21 86 o envieu un missatge per l'Instagram de la nostra colla. Us hi esperem amb els braços oberts.
4: Els integrants de la colla de cintes de l'agrupació animen a totes les persones interessades a informar-se a través dels seus canals habituals i a participar en els pròxims assajos oberts. Amb aquesta iniciativa, l'entitat vol assegurar el relleu generacional i mantenir viva una valoració que forma part del patrimoni cultural local.
0: Els geganters de Cubelles estan buscant voluntaris per celebrar la 40a trobada de gegants que es farà el 26 de juliol dins de la programació de la Festa Major Petita. La colla de Cubelles busca entre 40 i 80 persones per acompanyar les colles convidades, que seran una 40a. La colla de geganters de Cubelles ha engegat ja una campanya de crida a la ciutadania per trobar voluntaris de cara a la 40a trobada de gegants que serà el diumenge 26 de juliol dins del marc de la Festa Major Petita. La celebració vol ser històrica, ja que es passarà de les 10 colles habituals a un total de 40 colles convidades que vindran d'arreu del país i de l'Estat. Per poder gestionar aquest volum de participants, la colla necessita un mínim d'uns 40 voluntaris, un per colla, tot i que la xifra ideal seria arribar als 80 per poder fer parelles i d'aquesta manera la tasca sigui més fàcil i còmoda. Els voluntaris s'encarregaran de rebre les colles, guiar-les cap a les zones d'aparcament de remolcs, a la plaça del Mercat, acompanyar-les durant la cercavila i guiar-les després després també cap al sopar de germanor al vespre, quan s'acabarà ja la funció dels voluntaris. Així ho ha explicat Ramon García, cap de colla dels Geganters de Cubelles.
7: El 26 de juliol aquest any tindrem 40 colles, que per tant és una cosa que farà molt goig i emplenarem el poble de gegants. Per fer-nos una idea, cada any venen un nombre aproximat d'unes 10 colles. I per tant, doncs, aquest any hem multiplicat per 4 la quantitat. Cada any doncs, tenim un voluntari que està amb cada colla i que els va guiant, un o dos voluntaris, però clar, aquest any doncs, el nombre de voluntaris que tenim cada any se'ns ha quedat petit. Necessitem molta més gent i en aquest sentit doncs, engrescar a la gent que ens està escoltant doncs, perquè es faci voluntari, perquè bé ens contacti per les xarxes socials o bé pel correu electrònic.
0: La gran afluència de gegants ha obligat a modificar l'esquema habitual de la trobada. Canviarà el seu punt de sortida per donar lloc a totes les colles que han de ballar. Ramon García, cap de colla, ha comentat que els voluntaris hauran d'anar a partir de les 5 de la tarda a la Rambla de Pau Casals, que és on es farà la plantada i serà el punt de sortida nou per aquest 2026.
7: La plantada començarà a les 5 a la Rambla Pau Casals. Aquest any començarem més amunt del poble. I allà, doncs, de 5 a 6 estaran els gegants plantats. Doncs, per tant, estaria bé cap a les 5 estar allà, perquè serà a l'hora que arribin les colles, descarregaran allà els gegants, els muntaran, després aniran a aparcar el remolc, que ja n'hem dit, darrere del mercat, i per tant, doncs, estaria interessant que cap a aquella hora doncs, puguin estar allà tots els voluntaris i voluntàries. Després de les 6 començarà el cercavila, amb un recorregut nou.
0: Per tant, doncs, la plantada de la trobada de gegants serà a les 5 de la tarda a la Rambla de Pau Casals, un espai més ampli que la plaça dels Pobles d'Espanya, que s'ha quedat petita per acollir aquestes 40 colles que vindran el 26 de juliol. Després, a les 6 de la tarda, es farà la cercavila, que passarà, entre d'altres, per la plaça de la Vila i que s'acabarà la plaça del Mercat amb una ballada conjunta de totes les colles i amb un sopar de germanor que està previst que arrenqui cap a les 9 quarts de 10. Entre les novetats d'aquest any destaca la participació del gegant de l'escola Maricel de Cubelles, que fins ara no havia participat de la trobada, i també vindran colles, evidentment, de punts llunyans, com Torrejón d'Ardoz, des de Madrid, o l'Alcora al País Valencià. També hi haurà participació d'entitats de caràcter social, com una associació de nens amb autisme de Reus o una colla de refugiats ucraïnesos de Barcelona. Les persones interessades a col·laborar com a voluntaris en la 40a trobada de gegants de Cubelles es poden posar en contacte amb els organitzadors mitjançant les seves xarxes socials.
8: La gimnasta cubellenca Marina Escudero s'ha proclamat recentment campiona de Catalunya en la categoria Senior Elite, la màxima categoria d'aquest esport. En una entrevista aquí a l'emissora municipal, l'atleta ha compartit la seva satisfacció pel títol aconseguit a Mataró i ha explicat com gestiona el seu dia a dia al centre del rendiment a Madrid. Escudero va aconseguir la primera posició de la classificació general gràcies a una actuació regular en els quatre aparells de la gimnàstica artística: salt, paral·leles, barra d'equilibris i terra. La cubellenca va obtenir la victòria en salt i va quedar segona tant la barra d'equilibris com amb les paral·leles. Tot i el gran resultat, l'esportista es mostra exigent amb el seu rendiment i assegura que encara té marge de millora, especialment en l'exercici de terra.
9: La meva gimnàstica artística, que hi ha quatre parells, salt, paral·leles, barra d'equilibris i al terra, i es dona fent els seus exercicis i et puntuen amb la dificultat i l'execució que facis. Estic contenta per la competició, amb moltes coses per millorar, però bueno, és un impuls per seguir treballant i amb moltes ganes. A terra tinc bastant marge perquè em va sortir bastant regular, i bueno, a barra també perquè vaig tenir una caiguda, però bueno, vaig continuar tota la barra i em va sortir bé.
8: Des de fa 3 anys, quan només en tenia 14, Marina Escudero viu al Centre d'Alt Rendiment de Madrid. Allà compagina els estudis de batxillerat amb els entrenaments diaris exigents que superen les 6 hores de treball físic. La rutina diària de la gimnasta es divideix en blocs que intercalen les classes acadèmiques i els entrenaments al gimnàs, un ritme que requereix un gran sacrifici personal, incloent-hi la distància amb la família i la renúncia a les vacances d'estiu. Tot això ho fa amb un objectiu clar, que són els Jocs Olímpics de Los Angeles al 2028. Els propers compromisos, però, de la gimnasta inclouen la final de la Lliga Iberdrola i el Campionat d'Espanya a Guadalajara, on buscarà la classificació per al Campionat d'Europa, que es disputarà a Croàcia el mes d'agost. No obstant això, el gran somni de la cubellenca és el caràcter olímpic, i el seu objectiu és arribar a Los Angeles 2028. Aquest és el full de ruta que ens explicava ella.
9: Sí. Bueno, jo primer farem 3 hores de classe i després a les 11, 3 hores de gimnàsia, dino i després unes altres 3 hores de classe i altres 3 i quart, 3 i mitja d'entreno. Sí, jo estic molt contenta i molt motivada perquè estic aquí per aconseguir l'objectiu principal, que és anar a unes Olimpiades Los Angeles. Primer, en el Mundial de 2027, és el classificatori. I com a equip hauríem de quedar entre els 12 primers equips d'Espanya. Si no... que espero que no passi, però hi ha places individuals que te les guanyes o en el Mundial aquell o en Copes del Món.
8: Per aconseguir el bitllet olímpic, Escudero haurà de superar diversos controls de la federació i buscar la classificació, ja sigui a través de l'equip espanyol pel Mundial del 2027 o per via individual en els diferents aparells. De moment, però, la jove gimnasta continuarà la seva preparació intensiva a Madrid durant les properes setmanes sense descans estival. I, com dèiem, els propers reptes són la final de la Lliga Iberdrola i el Campionat d'Espanya a Guadalajara.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
10: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
11: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
12: Fem a l'espai, descobrim l'etnobotànica. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Sílvia
0: Isabel. Som-hi, doncs, anem cap a la platja. Dins d'aquesta secció compartim la platja amb la natura, que fem conjuntament amb en Xavier Pedro, tècnic del GPEC.
12: I comencem una edició més del teu programa de cerca, Ràdio Cubelles. Benvinguts a la xarxa.
11: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
13: Nou de cada 10 incendis són causats per persones. A les urbanitzacions, tota imprudència és fatal. Si no et desfàs de les restes vegetals amb precaució, pots provocar un incendi. Evitar-ho i protegir-te comença amb tu. Informa-te'n a incendis.gencat.cat. Si veus foc o fum, truca al 112.
14: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
15: Perquè les cicatrius que lluïm ja són medalles.

Sort, adéu. I us asseguro que aquest grup no us defraudarà. Estarà arrasant per totes les pistes de ball del país. Ostres, com són això, gent!

fatal, fatal. Vull, no em vull enamorar. Quin pal, quin pal. Penso en sexe i penso en papiloma. Fatal, fatal. Vull, no em vull enamorar. Quin pal, quin pal. Penso en soc una gateta que està a gustar. Casa tranquil·leta, miau.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles, us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable i estiuenc, amb sol i cel clar al matí i amb algun núvol baix poc destacable a la tarda, amb una temperatura que en conjunt baixarà unes dècimes tant de nit com de dia i es mourà entre els 19 o 20 que hem tingut de mínima, mentre que la màxima voltarà els 29 amb una humitat moderada, ben feble i variable al matí i deixar boc en cops moderats a partir de migdia, fent que la mar estigui arrissada al matí i amb marejó força destacable a la tarda. Per demà esperem un temps més variable, sí que dominat pel sol, però amb intervals de núvols tant de baixos com alts fins a mitja tarda i un cel una miqueta més clar al vespre i nit, amb una temperatura que pujarà una mica i tornarà a estar entre 20 i 21 de mínima i de 29 a 30 de màxima amb una humitat moderada. Vent feble de gregal al matí i moderat deixa boc a la tarda, fent que la mar estigui més moguda amb marejó al matí i maró a partir de migdia. De cara al cap de setmana el temps serà estable i molt calorós, amb temperatures que pugen, que podran arribar als 31 graus al centre del dia.
0: Ràdio Cubelles, notícies. La Fira Canyes torna aquest dissabte després d'un any de parèntesi. Quatre productors oferiran fins a 15 cerveses artesanes diferents, entre les quals una versió més suau de la Charlie Birrell, la cervesa cubellenca més reconeguda. Torna, per tant, aquesta cita local amb la cervesa artesana, anomenada Fira Canyes, organitzada per primer cop per la nova associació Serart 08880, que ha agafat el relleu de la dissolta Tiracanyes 68 amb dos dels seus socis. Per tant, aquest dissabte, 20 de juny, a la plaça de la Vila, es podran tastar aquestes 15 cerveses artesanes de quatre productors diferents, que seran la Sitgetana, Reptilian Brewery, C13 Pirineus i els cubellencs de Serart 08880, que tindran barrils entre d'altres, com dèiem, d'aquesta Charlie Birrell en una versió més suau. La proposta d'aquesta nova cervesa cubellenca ja es va poder veure al concurs de paelles, on, segons Sergi Tolós, de Serart, ja va tenir una bona resposta.
3: Vam participar per presentar la Charlie, per veure com reaccionava la gent amb la Charlie Birrell versió més suau, o la Charlie Birrell Soft, que encara hem d'acabar de matisar el seu nom. Val, perquè encara no la tenim embotellada, sinó que vam fer barrils per veure com reaccionava la gent. Ens va anar molt bé. La veritat que vam vendre, no sé si quatre o una mica més de quatre barrils, i vam sortir supercontents. I aquest cop, pues, acabem de veure, és la tercera prova, perquè vam anar a la Fira de Piera de Sant Crist, vam fer les paelles i ara acabem de fer aquesta prova amb aquesta cervesa aquí al Fira Canyes.
0: I a part de la cervesa artesana, protagonista evidentment d'aquesta Fira Canyes, l'esdeveniment comptarà també amb tres concerts en directe amb els grups Dirty Sunday, Origen i Glory Days, tal com ha explicat Sergi Tolós de Serart.
3: Tenim tres concerts. Aquest any, a part dels dos concerts de tarda, que la tarda es desenvolupa amb música en directe durant tot el temps que dura l'event, tenim un concert de 12 a 2 al migdia, que és amb acústic, que aquesta novetat també està bé perquè ja són tres concerts.
0: La Fira Canyes obrirà portes a la plaça de la Vila a les 11 del matí, després a les 12 del migdia començaran els maridatges amb els formatges artesans Angie i també es farà el primer concert amb Dirty Sunday. De 3 a 5 de la tarda la fira estarà tancada i a partir de les 5 de la tarda l'activitat continuarà fins a les 12 de la nit amb més música i amb els concerts d'Origen i Glory Days. La Festa Jove serà del 9 a l'11 de juliol i tindrà els videojocs com a protagonistes. El Servei de Joventut ha elaborat una programació a partir de les idees de grups juvenils de la vila. L'agenda encara no s'ha fet pública amb tots els seus detalls, però sí que inclourà una jornada que estarà dedicada als videojocs. Des de la Regidoria de Joventut, Marta Soler, tècnica municipal, ha comentat que les subvencions per incentivar l'autoorganització d'activitats de la Festa Jove van quedar desertes.
4: El tema que a nosaltres ens agradaria molt, que és la participació juvenil com més autogestionada, que per això traiem les subvencions, no? De que les entitats puguin gestionar un pressupost per fer les seves activitats per la Festa Jove, aquest any ha quedat deserta la convocatòria. Però bueno, igualment hem tingut propostes, però de nanos que no estan associats i tal, i a les que també hem donat resposta, no? Però aquesta part més d'entitats que munten activitats no la tindrem. Igualment tindrem Festa Jove.
0: L'Espai Jove donarà a conèixer pròximament com serà aquest programa complet amb totes les activitats de la Festa Jove i els detalls dels horaris i els llocs previstos. Ja estan obertes les inscripcions per participar del pubillatge covellenc en el període 2026-2028. El 29 d'agost està prevista la proclamació del nou pubillatge de Cubelles i el comiat del vigent després de 2 anys d'activitats. La inscripció per participar del pubillatge és gratuïta, es pot omplir un formulari mitjançant el web de l'Ajuntament cubelles.cat o també es pot demanar més informació directament a l'oficina de turisme fins al 22 d'agost. El dia 29 d'agost, al matí, és quan es faran les proves orals i escrites sobre cultura covellenca i catalana, que dirigirà un jurat compost per 3 entitats, una persona representant de Foment del Pubillatge Català, la pubilla i l'hereu de l'any anterior, una persona de l'Ajuntament de Cubelles i un secretari que controlarà el procés. A les 7 del vespre del mateix 29 d'agost és quan està prevista la proclamació del nou pubillatge de Cubelles i el comiat del vigent. Les edats per al pubillatge infantil han de ser d'entre 7 i 11 anys, és a dir, nascuts entre el 2015 i el 2019, mentre que per al pubillatge adult l'edat és dels 17 als 23 anys, nascuts entre 2003 i 2009. Com a màxim s'escolliran 4 càrrecs per a cada franja d'edat, amb una pubilla, una dama, un hereu i un fadrí adults i els mateixos càrrecs infantils. El govern d'Unitat Covellenca, el PSC i Cubelles en Comú Podem han aprovat definitivament el pressupost 2026 de l'Ajuntament. El govern local ha desestimat 4 al·legacions per considerar que no afecten directament els comptes i que, a més, no entren dins dels supòsits inclosos a la llei. Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana i la CUP hi han votat en contra i el PP s'ha abstingut. En el ple extraordinari, celebrat aquest dimecres al matí, la regidora d'Hisenda, Alexandra Corbillo, ha justificat el rebuig a les al·legacions que ha rebut el pressupost. D'una banda, ha reconegut que no s'ha complert amb l'audiència pública que especifica el reglament de participació municipal, responent així a una al·legació que havia presentat el grup municipal de la CUP. Alexandra Corbillo, regidora d'Hisenda, ha donat suport a la desestimació mitjançant un informe tècnic.
5: La tècnica explica que, segons l'article 21.3 del Reglament de Participació Ciutadana de l'Ajuntament, convocarà cada any audiències públiques per informar sobre matèries pressupostàries i o fiscals. Però de la lectura d'aquest article no es desprèn que l'audiència pública constitueixi un tràmit preceptiu integrat en el procediment d'elaboració, aprovació inicial o aprovació definitiva del pressupost municipal, ni que la seva celebració s'hagi de produir en un moment concret de la tramitació pressupostària.
0: El regidor de la CUP, Dani Pérez, ha lamentat que el govern local hagi incomplert el reglament de participació ciutadana i ho ha considerat una mostra de poca transparència. També ha trobat a faltar un informe d'intervenció que justifiqui l'aprovació definitiva del pressupost.
6: El missatge que envien és molt preocupant. No volem escoltar, no volem participar i no volem ser controlats. No volem ser controlats. S'han presentat al·legacions i el resultat ha estat 0 acceptades, ni una. Però no perquè no tinguin fonament, sinó perquè han aplicat un criteri restrictiu per tancar-les. No entra dins l'article 170, es desestima. I això no és valorar les al·legacions, això és bloquejar-les perquè no molestin. No hi ha control independent, i aquí hi ha un punt molt greu d'aquesta aprovació. No hi ha cap informe d'intervenció que avali la desestimació de les al·legacions. És a dir, un expedient des de l'inici controlat, gestionat i fiscalitzat per intervenció, avui no hi ha cap informe d'intervenció.
0: Esther Soler, d'Esquerra Republicana, s'ha afegit a les crítiques en la manera de treballar el pressupost per part del govern local i ha justificat el seu vot negatiu d'aquesta manera.
7: Realment estan governant amb una absoluta opacitat, transparència, per molt que diguin, zero. Tant per tant, ja ho saben, no? Vull dir, fa dos anys, que el juliol farà dos anys que van aprovar el darrer pressupost. Ara porten aquest pressupost que, de fet, estarà al carrer, si fa o no fa, el mateix que el del 24. Tenint una majoria absoluta, tenen una responsabilitat molt gran en aquesta legislatura i al final els carrers continuen bruts, plens d'herbes, necessitem més serveis. Ara resulta que els serveis socials han de venir aquí perquè aquell edifici pues, té problemes i no es pot atacar aquest problema. Vull dir, tot és un desgavell, des de dalt, des del començament fins a baix, o des de baix fins a dalt, fins al començament és un desgavell. Sí que Cubelles necessita un pressupost, i tant que el necessita, com el necessitava l'any 25.
0: Des de Vox i el PP també han apuntat que s'han presentat al·legacions des de dins de l'Ajuntament al pressupost per qüestions relacionades amb recursos humans. Sentim Jorge Mena, regidor de Vox.
8: Que los cubellens nos hemos dado cuenta de que la Casa de la Vila la tenemos desordenada. La crítica por la nefasta gestión ya no viene tan solo de la oposición o también por parte de los vecinos, incluso a veces también por parte del propio gobierno, sino que ahora también nos damos cuenta de que son incluso los trabajadores de la casa los que presentan alegaciones hacia sus presupuestos, por diversos motivos, ya sea por motivos de supresión de plazas, por poner en duda dotaciones presupuestarias o por algunas clasificaciones profesionales.
0: La regidora d'Hisenda, Alexandra Corbillo, ha admès que s'han detectat errades materials en relació amb la plantilla de treballadors municipals, però que han desestimat les al·legacions perquè es corregiran per altres vies.
9: Insisteixo, no he dit que hi haguessin errades al pressupost, sinó que la cap de recursos humans diu que hi ha errades a la plantilla i que se subsanaran, però per una altra via diferent que no és aquesta.
0: El pressupost, ara ja aprovat definitivament, s'eleva fins als 27 milions d'euros i és el més alt que ha tingut mai l'Ajuntament de Cubelles, superant l'anterior, que es va aprovar el juliol del 2024 i que sumava 25 milions d'euros. L'Agència Catalana de l'Aigua ha multat l'Ajuntament amb 2.000 euros per uns vessaments de cautxú provinent del camp de futbol que van anar a parar a la platja. El govern local defensa que actualment el camp municipal Josep Pons i Ventura ja disposa d'un sistema de decantació i filtres, però que el camp de futbol 7 del poliesportiu encara no té cap sistema d'aquesta mena. Segons ha publicat l'Agència Catalana de Notícies i ha confirmat Ràdio Cubelles, el consistori ha admès uns abocaments reiterats entre l'octubre del 2023 i el setembre del 2024 i ha acabat pagant una sanció de 2.000 euros imposada per l'ACA. Van ser almenys 6 episodis que van coincidir amb moments de pluja intensa. L'ACA i els agents rurals han determinat en els informes que el cautxú provenia del camp de futbol municipal i baixava pel col·lector d'aigües pluvials que desemboca a la platja de la Mota, un circuit que ha admès l'Ajuntament. Els vessaments sancionats són concretament del 17 d'octubre del 2023, el 20 de gener, el 10 de març, el 23 d'abril, l'1 de maig i el 20 de setembre del 2024. El microgranulat va arribar a un punt de la platja que està tipificat com a terreny forestal, segons recull un informe dels agents rurals del setembre del 2024. El COS insta l'Ajuntament de Cubelles a prendre ràpidament mesures correctores per frenar aquests abocaments i per evitar la contaminació a l'ecosistema marí i a l'espai natural de la desembocadura del Foix. Fruit dels abocaments constatats la tardor del 23 i durant el 2024, finalment l'Agència Catalana de l'Aigua va obrir un expedient sancionador que s'ha resol ara amb la sanció, com dèiem, de 2.000 euros. L'ENS conclou que l'Ajuntament ha comès una infracció greu de forma reiterada i li retreu no haver aturat el focus de contaminació. Els vessaments provenen d'una instal·lació municipal, concretament el cautxú és un material que forma part de la gespa artificial del camp de futbol i que es filtrava aleshores pels embornals en moments de pluges intenses i baixava després pel col·lector d'aigües pluvials que desemboca a la platja. Quan va tenir constància de la resolució i de la multa inicialment de 2.500 euros, l'Ajuntament va demanar acollir-se a un 20% de bonificació que preveu la llei per reconeixement de la responsabilitat. Per tant, com que l'Ajuntament va admetre el problema, l'import final de la multa n'ha estat 2.000 euros. El govern local, davant de tot, defensa que actualment el camp municipal Josep Pons i Ventura ja disposa d'un sistema de decantació i filtres pel cautxú després d'una inversió de 47.000 euros que està evitant els vessaments. Ara bé, el regidor de Medi Ambient, Àlex Noeda, ha reconegut també recentment en una entrevista al Canal Blau que el camp de futbol 7 del poliesportiu, que també té gespa artificial i microgranulat de cautxú, no disposa ara per ara de cap mena de filtració i que, per tant, s'haurà d'estudiar si des d'allà provindrien els vessaments nous que s'han detectat també aquest hivern passat.
10: Sembla que continua apareixent de tant en tant, i ja parlo que és misèria, però apareix, i bueno, doncs, potser ara hauríem de mirar l'altre camp que hi ha, que també entenc que funciona amb pèlets, i començar a valorar doncs, per on és que s'escola l'aigua d'aquell camp i tornar a començar amb el mateix procediment que hem fet amb el primer camp. A poc anirem tancant l'episodi. Com repeteixo, és un episodi, és una actuació extremadament lenta.
0: Un veí aquest 2026 ha tornat a denunciar que els vessaments de cautxú s'han repetit a la platja de la Mota, tot i que amb menys intensitat que el 2023. L'ACA remarca també que el microgranulat de cautxú representa un perill ambiental significatiu quan arriba al mar, segons paraules textuals, i apunta que poden ser ingerits per la fauna marina i causar-li problemes digestius, malnutrició i acumulació de substàncies tòxiques als teixits dels animals. L'ENS de la Generalitat també afirma que els microgrànuls de cautxú alliberen contaminants químics com metalls pesants i compostos orgànics tòxics que poden afectar greument els ecosistemes i entrar a la cadena alimentària.
11: La colla de cintes de l'Agrupació de Balls Populars de Cubelles ha iniciat una campanya per incorporar nous membres i garantir la continuïtat d'aquesta dansa tradicional. L'objectiu és ampliar el grup i apropar el ball de cintes a persones interessades en la cultura popular i les tradicions festives. L'únic requisit és ser major de 13 anys. Una de les balladores de cintes, concretament la Irene, ens parla d'aquest ball.
12: El ball de cintes és un ball tradicional, preciós i molt vistós. La coreografia es basa en un grup de balladors i balladores que dansen al voltant d'una persona central, d'on agafa unes cintes. A mesura que ballem al ritme de la música de gralles i timbals, anem teixint i desteixint aquestes cintes, la qual cosa requereix molta coordinació i és molt bonic de veure. Pel que fa a la vestimenta, és la típica de ball popular de festa major. Portem una camisa blanca, uns pantalons, o falilla blancs, la faixa i les espardilles. Hem decidit fer aquesta crida ara perquè estem preparant la temporada de cara a la festa major i volem ampliar la colla, donar-li aire fresc i assegurar-nos que tothom que tingui ganes de participar ho pugui fer. No cal tenir cap mena d'experiència prèvia en dansa. Només cal tenir ganes de ballar, de passar-ho bé i, com diem al cartell, de fer pinya i fer poble.
11: Des de la colla de balls de cintes també expliquen que no és necessari tenir experiència prèvia en aquesta dansa, ja que els assajos permeten aprendre progressivament els passos i les diferents figures que caracteritzen aquest ball. Escoltem tot seguit a una altra de les balladores d'aquesta colla de cintes, la Sònia.
13: Els assajos els fem els divendres o diumenges a la tarda. Són assajos molt dinàmics, on aprenem els passos des de zero. Una persona que s'incorpori a la colla el que trobarà, sobretot, és molt bon ambient. No és només venir a assajar un ball, és formar part d'un grup d'amics, viure la festa major des de dins, que és una experiència totalment diferent i molt intensa, i mantenir viva una de les tradicions més maques de la nostra cultura. Així que ja ho sabeu, si us pica la curiositat, animeu-vos a provar-ho. Ens podeu contactar al telèfon 639 98 21 86 o envieu un missatge per l'Instagram de la nostra colla. Us hi esperem amb els braços oberts.
11: Els integrants de la colla de cintes de l'agrupació animen a totes les persones interessades a informar-se a través dels seus canals habituals i a participar en els pròxims assajos oberts. Amb aquesta iniciativa, l'entitat vol assegurar el relleu generacional i mantenir viva una valoració que forma part del patrimoni cultural local.
0: Els geganters de Cubelles estan buscant voluntaris per celebrar la 40a trobada de gegants que es farà el 26 de juliol dins de la programació de la Festa Major Petita. La colla de Cubelles busca entre 40 i 80 persones per acompanyar les colles convidades, que seran una 40a. La colla de geganters de Cubelles ha engegat ja una campanya de crida a la ciutadania per trobar voluntaris de cara a la 40a trobada de gegants que serà el diumenge 26 de juliol dins del marc de la Festa Major Petita. La celebració vol ser històrica, ja que es passarà de les 10 colles habituals a un total de 40 colles convidades que vindran d'arreu del país i de l'Estat. Per poder gestionar aquest volum de participants, la colla necessita un mínim d'uns 40 voluntaris, un per colla, tot i que la xifra ideal seria arribar als 80 per poder fer parelles i d'aquesta manera la tasca sigui més fàcil i còmoda. Els voluntaris s'encarregaran de rebre les colles, guiar-les cap a les zones d'aparcament dels remolcs, a la plaça del Mercat, acompanyar-les durant la cercavila i guiar-les després també cap al sopar de germanor al vespre, quan s'acabarà ja la funció dels voluntaris. Així ho ha explicat Ramon García, cap de colla dels geganters de Cubelles.
14: El 26 de juliol aquest any tindrem 40 colles, que per tant és una cosa que farà molt goig i emplenarem el poble de gegants. Per fer-nos una idea, cada any venen un nombre aproximat d'unes 10 colles i per tant doncs, aquest any hem multiplicat per 4 la quantitat. Cada any doncs, tenim un voluntari que està amb cada colla i que els va guiant, un o dos voluntaris, però clar, aquest any doncs, el nombre de voluntaris que tenim cada any se'ns ha quedat petit. Necessitem molta més gent i en aquest sentit doncs, engrescar la gent que ens està escoltant doncs, perquè es faci voluntari, perquè bé ens contacti per les xarxes socials o bé pel correu electrònic.
0: La gran afluència de gegants ha obligat a modificar l'esquema habitual de la trobada. Canviarà el seu punt de sortida per donar lloc a totes les colles que han de ballar. Ramon García, cap de colla, ha comentat que els voluntaris hauran d'anar a partir de les 5 de la tarda a la Rambla de Pau Casals, que és on es farà la plantada i serà el punt de sortida nou per aquest 2026.
14: La plantada començarà a les 5 a la Rambla Pau Casals. Aquest any començarem més amunt del poble. I allà, doncs, de 5 a 6 estaran els gegants plantats. Doncs, per tant, estaria bé cap a les 5 estar allà perquè serà a l'hora que arribin les colles, descarregaran allà els gegants, els muntaran, després aniran a aparcar el remolc que ja hem dit darrere del mercat i, per tant, doncs, estaria interessant que cap a aquella hora doncs, puguin estar allà tots els voluntaris i voluntàries. Després de les 6 començarà el cercavila amb un recorregut nou.
0: Per tant, doncs, la plantada de la trobada de gegants serà a les 5 de la tarda a la Rambla de Pau Casals, un espai més ampli que la plaça dels Pobles d'Espanya, que s'ha quedat petita per acollir aquestes 40 colles que vindran el 26 de juliol. Després, a les 6 de la tarda, es farà la cercavila, que passarà, entre d'altres, per la plaça de la Vila i que s'acabarà a la plaça del Mercat amb una ballada conjunta de totes les colles i amb un sopar de germanor que està previst que arrenqui cap a les 9. Quarts de 10. Entre les novetats d'aquest any destaca la participació del gegant de l'escola Maricel de Cubelles, que fins ara no havia participat de la trobada, i també vindran colles, evidentment, de punts llunyans, com Torrejón d'Ardoz, des de Madrid, o l'Alcora al País Valencià. També hi haurà participació d'entitats de caràcter social, com una associació de nens amb autisme de Reus o una colla de refugiats ucraïnesos de Barcelona. Les persones interessades a col·laborar com a voluntaris en la 40a trobada de gegants de Cubelles es poden posar en contacte amb els organitzadors mitjançant les seves xarxes socials.
15: La gimnasta cubellenca Marina Escudero s'ha proclamat recentment campiona de Catalunya en la categoria Senior Elite, la màxima categoria d'aquest esport. En una entrevista aquí a l'emissora municipal, l'atleta ha compartit la seva satisfacció pel títol aconseguit a Mataró i ha explicat com gestiona el seu dia a dia al centre del rendiment a Madrid. Escudero va aconseguir la primera posició de la classificació general gràcies a una actuació regular en els quatre aparells de la gimnàstica artística, salt, paral·leles, barra d'equilibris i terra. La cubellenca va obtenir la victòria en salt i va quedar segona tant la barra d'equilibris com amb les paral·leles. Tot i el gran resultat, l'esportista es mostra exigent amb el seu rendiment i assegura que encara té marge de millora, especialment en l'exercici de terra.
16: La meva gimnàstica artística, que hi ha quatre aparells, salt, paral·leles, barra d'equilibris i al terra, i es van fent els seus exercicis i et puntuen amb la dificultat i l'execució que facis. Estic contenta per la competició, amb moltes coses per millorar, però bueno, és un impuls per seguir treballant i amb moltes ganes. A terra tinc bastant marge perquè em va sortir bastant regular, i bueno, a barra també perquè vaig tenir una caiguda, però bueno, vaig continuar tota la barra i em va sortir bé.
15: Des de fa 3 anys, quan només en tenia 14, Marina Escudero viu al Centre d'Alt Rendiment de Madrid. Allà compagina els estudis de batxillerat amb els entrenaments diaris exigents que superen les 6 hores de treball físic. La rutina diària de la gimnasta es divideix en blocs que intercalen les classes acadèmiques i els entrenaments al gimnàs, un ritme que requereix un gran sacrifici personal, incloent-hi la distància amb la família i la renúncia a les vacances d'estiu. Tot això ho fa amb un objectiu clar, que són els Jocs Olímpics de Los Angeles al 2028. Els propers compromisos, però, de la gimnasta inclouen la final de la Lliga Iberdrola i el Campionat d'Espanya a Guadalajara, on buscarà la classificació per al Campionat d'Europa, que es disputarà a Croàcia el mes d'agost. No obstant això, el gran somni de la cubellenca és el caràcter olímpic, i el seu objectiu és arribar a Los Angeles 2028. Aquest és el full de ruta que ens explicava ella.
16: Sí. Bueno, jo primer fem 3 hores de classe i després a les 11, 3 hores de gimnàsia, dino i després unes altres 3 hores de classe i altres 3 i mitja d'entreno. Sí, jo estic molt contenta i molt motivada perquè estic aquí per aconseguir l'objectiu principal, que és anar a unes Olimpiades Los Angeles. Primer, en el Mundial de 2027, és el classificatori. I com a equip hauríem de quedar entre els 12 primers equips d'Espanya. Si no, que espero que no passi, però hi ha places individuals que te les guanyes o en el Mundial aquell o en Copes del Món.
15: Per aconseguir el bitllet olímpic, Escudero haurà de superar diversos controls de la federació i buscar la classificació, ja sigui a través de l'equip espanyol pel Mundial del 2027 o per via individual en els diferents aparells. De moment, però, la jove gimnasta continuarà la seva preparació intensiva a Madrid durant les properes setmanes sense descans estival. I, com dèiem, els propers reptes són la final de la Lliga Iberdrola i el Campionat d'Espanya a Guadalajara.
17: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
18: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
11: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
0: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
11: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
18: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel
2: bon
1: Fuster.
2: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
1: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
2: Des de la colla de gegants de Cubelles han engegat una campanya per trobar voluntaris de cara a la quarantena trobada de gegants que es farà a Cubelles el diumenge de la Festa Major Petita. Per tenir-ne més detalls hem contactat amb en Ramon García, que és cap de colla dels gegants de Cubelles, de la colla gegantera. Gràcies per atendre'ns, bon dia.
4: Bon dia, Pau.
2: I bé, hem vist a les vostres xarxes socials que ja heu engegat aquesta campanya. Quina és la intenció i quina és també la necessitat de la colla davant d'aquesta quarantena trobada de gegants?
4: Doncs bé, enguany, el 26 de juliol, doncs celebrem la quarantena trobada i al ser la quarantena doncs volíem fer una cosa especial i una mica diferent. I durant aquest any, qui em segueix a les xarxes ja ho ha vist, hem estat voltant arreu, que no hem parat amb el cotxe amunt i avall i per tant doncs hem aconseguit fer molts intercanvis. I el dia 26 de juliol aquest any tindrem 40 colles, que per tant és una cosa que farà molt goig i emplenarem el poble de gegants. Per fer-nos una idea, cada any venen un nombre aproximat d'unes 10 colles i per tant doncs, aquest any hem multiplicat per 4 la quantitat. Cada any doncs, tenim un voluntari que està amb cada colla i que els va guiant, un o dos voluntaris, però clar, aquest any doncs, el nombre de voluntaris que tenim cada any se'ns ha quedat petit. Necessitem molta més gent i en aquest sentit doncs engrescar a la gent que ens està escoltant doncs perquè es faci voluntari, perquè bé ens contacti per les xarxes socials o bé pel correu electrònic gegantsdecubelles@gmail.com i ràpidament doncs ens posarem en contacte amb ells, els posarem al grup de WhatsApp amb la resta de voluntaris i voluntàries i serà un dia molt maco i amb novetats que enguany.
2: De seguida entrarem doncs, amb algunes d'aquestes novetats, però pel que fa a aquesta crida a voluntaris, quins requisits han de tenir aquests voluntaris? Cap característica concreta? Què demaneu?
4: Bé, no hi ha cap característica concreta. Nosaltres el cartell sí que posa doncs, que recomanem potser que siguin majors de 16 anys i si no ho són doncs, poden anar acompanyats d'una persona adulta i fins i tot si algú té gana, si no té una persona acompanyant, doncs miraríem la manera de fer-ho perquè tot sigui possible. Vull dir, no és una tasca gaire complicada, farem una reunió preparatòria amb tots els voluntaris i voluntàries, segons les disponibilitats de la gent que trobem, i a partir d'aquí s'ha de comentar les tasques, que simplement doncs, cada voluntari o voluntària tindrà una colla assignada i doncs, guiar-los una mica a l'hora quan arribin a indicar-los on han de portar el remolc per aparcar, que tenen un lloc que hi ha reservat a la plaça del Mercat, però a la part de sort, perquè la plaça del Mercat aquest any és on farem la ballada conjunta, i al parc de sorres on podran aparcar els remolcs, doncs guiar-los una mica cap allà, guiar-los al punt de sortida, que també és una novetat aquest any. No podem sortir com cada any dels pobles d'Espanya perquè se'ns ha quedat petita aquella plaça i una miqueta doncs, la reunió vindrà per aquí per comentar aquestes tasques, que també després és guiar-los, acompanyar-los al sopar, a la plaça del Mercat, i que si tenen un dubte doncs, que hi hagi aquesta persona referencial.
2: Pel que fa doncs, a la disponibilitat, és a dir, hauran d'estar disponibles tot el matí o tota la tarda, quins horaris més o menys doncs, teniu marcat, si algú està interessat o s'ho està pensant pel 26 de juliol?
4: Doncs mira, t'explico una mica l'escaleta del que serà la trobada. Com hem dit el 26 de juliol, la plantada començarà a les 5 a la Rambla Pau Casals. Aquest any començarem més amunt del poble. I allà, doncs, de 5 a 6 estaran els gegants plantats. Doncs, per tant, estaria bé cap a les 5 estar allà perquè serà a l'hora que arribin les colles, descarregaran allà els gegants, els muntaran, després aniran a aparcar el remolc que ja hem dit darrere del mercat i, per tant, doncs, estaria interessant que cap a aquella hora doncs, puguin estar allà tots els voluntaris i voluntàries. Després de les 6 començarà el cercavila amb un recorregut nou i simplement doncs, estar amb aquesta, amb la colla que pertoqui, i anar al Cercavila, hi haurà un cartell amb el nom de cada colla, i doncs que el voluntari pot aguantar, li pot portar les aigües i estar una mica ja les necessitats del que sigui la colla. Després acabarem, bé, passarem per la plaça de la Vila, on es farà la breu presentació de cada colla, pujaran al balcó de l'Ajuntament a recollir l'obsequi, i aquí la diferència és que cada any aquí s'acaba, el Cercavila és on s'acaba, aquí continuarà. Després de passar per la plaça de la Vila, ens dirigirem a la plaça del Mercat, que és on farem la ballada final conjunta tots alhora. Mm-hmm. Doncs, per tant, doncs, indicar-los una mica que el voluntari pugui dir a la colla i un, dos representants pugin al balcó que, i que recollin l'obsequi i continuem la ballada. Mm-hmm. I, per tant, després del sopar seria a les 9, i a les 9 doncs, s'està

0: o us agradaria tenir, diguéssim, la xifra ideal que us agradaria tenir per aquest dia?
1: Home, doncs mínim per poder anar bé necessitem uns 40, un per colla. Idealment nosaltres volem arribar a 80, perquè de vegades potser un voluntari sol allà doncs, pot ser més avorrit, a més això per aquella persona. Doncs per tant, si podem fer grupets de dos i que es vagin ajudant, creiem que sempre va bé. Per tant, nosaltres intentarem arribar fins als 80 com a mínim.
0: I bé, més enllà, suposo que participar directament en una trobada històrica com pot ser aquesta, no sé si teniu plantejada cap recompensa o cap, doncs, no sé, detall també pels voluntaris que ens pugueu revelar o no.
1: Bé, els voluntaris, doncs, com cada any, doncs, poden participar del sopar, el sopar que l'Ajuntament l'Ajuntament paga un sopar per totes les colles. Igual que nosaltres, quan anem allà ens conviden, doncs els voluntaris, igual que la resta de colles, tindrien el seu sopar.
0: Per tant, tindran doncs, l'aigua que necessitin durant tota la jornada i el sopar... Doncs,
1: sí, i el sopar amb la seva consumició de begudes i tot.
0: Molt bé.
1: Qualsevol necessitat que hi hagi, evidentment, doncs, com tenim la reunió preparatòria i si no per whatsapp.com els posem al grup, doncs ens ho podem comentar i mirarem d'estar a l'alçada perquè tothom quedi content.
0: Doncs bé, aquesta serà la 40a trobada de gegants. Ara s'ha obert aquesta crida de voluntaris, serà el 26 de juliol i, doncs, tal com es confirma doncs, que és un dels actes més característics de la Festa Major Petita, del diumenge de Festa Major Petita a Cubelles, aquesta trobada de gegants i doncs, d'aquí que hagi arribat fins la 40a edició. Bé, no sé si també doncs, des del punt de vista dels gegants cubellencs servirà aquesta data assenyalada per tenir cap novetat, si heu preparat doncs, també res especial que vulgueu anunciar, és a dir, vindran colles convidades no, de fora, però si ens centrem en els gegants de Cubelles, no sé si tindran també cap element diferent, potser, o no sé, si ens pots comentar si hi ha cap novetat en els gegants de Cubelles.
1: Bé, els gegants de Cubelles no, sí que sortiran els tres gegants, l'Abdó, l'Assumpta i el Charlie com cada any, acompanyats del Llúpol, això no canvia. Sí que aquest any tindrem la novetat que tenim un altre gegant també de Cubelles que no acostuma a sortir per la trobada, que és el gegant Marcel de l'escola Maricel, que el tenen allà i no ha sortit mai per la trobada i aquest any doncs, també hi participarà. Serà una de les 40 colles convidades, per tant és un orgull doncs, tenir un altre gegant de Cubelles que també participarà del Cercavila i que esperem que no quedi una anècdota de la quarantena, sinó que d'ara endavant ja continuem, perquè evidentment haver fet tantes sortides, més enllà de permetre'ns fer aquesta gran trobada, per nosaltres això també suposa una xarxa de contactes i de conèixer altres colles doncs, que ens permet doncs, fer moltes més trobades, fer molts intercanvis també per futurs anys.
0: Perquè l'agenda d'aquest 2026, no sé si ens pots destacar alguna sortida que hagueu fet últimament i també doncs, altres actes que tingueu doncs, abans d'arribar a aquesta quarantena trobada o durant aquest 2026 que creguis que siguin destacades, sortides que feu amb els gegants de Cubelles.
1: Bé, doncs a vegades les trobades també nosaltres potser les fem amb molt temps, no ens les tornen, vull dir que nosaltres sortim aquest any no vol dir que ens la tornin aquest any, i a l'inversa també, que potser ens venen aquí un any i nosaltres anirem en un futur. I per exemple, doncs aquest any hem estat a l'Alcora, al País Valencià, et comento les que són més lluny.
0: Sí.
1: L'Alcora del País Valencià, també hem estat a... que vindran a la trobada, ells també, és que aquest intercanvi vindrà bastant ràpid. Després també fa unes setmanes vam estar a Estada, a Osca, que aquests tenen un acte també el dia de la nostra trobada, per tant no podran venir, però sí que ens han dit que ens la tornaran, per tant en un futur els tindrem. I fa uns anys que també vam parlar, vam fer l'entrevista, vam anar a Torrejón de Ardoz, a Madrid, que fins ara no havien pogut venir, però aquest serà l'any que vinguin, que per tant n'estem contents que puguin fer l'intercanvi justament per la quarantena. I serà la colla que vindrà de més juny, la de Torrejón de Ardoz. Però també hi ha moltes colles que cal comentar, per exemple, una associació de... crec que la majoria són refugiats ucraïnesos que tenen instal·lats a Barcelona, que també tenen un gegant i també el vindran a fer ballar. O una associació de Reus, que anem nosaltres a visitar aquesta associació aquest diumenge al matí, que és una associació contra l'autisme. Amb nens amb autisme que tenen un gegant adaptat per tal que el pugui fer ballar aquests i aquests adolescents

0: joves amb aquestes necessitats. I per tant estarem molt contents de nosaltres en aquest diumenge al matí a Reus, i que ells puguin venir també a la nostra trobada amb aquest gegant. Per tant, són coses molt especials i tots són molt característics.
1: A més, doncs, recordar a l'audiència que qui vulgui seguir una mica el dia a dia vostre, teniu actives les xarxes socials, oi, també, on aneu penjant doncs, les fotografies d'aquestes sortides i tot plegat, oi?
0: Sí, també així com a novetat podríem comentar que la persona que ens porta les xarxes socials, que l'Alejandro Carvajal, està també treballant preparant un mini documental d'uns 30-40 minuts de com preparem nosaltres aquestes trobades. Bé, nosaltres, l'Ajuntament, l'Agrupació de Veïns Populars i tot el que hi ha al darrere, que encara s'està treballant, però esperem que tingui un resultat xulo i que en breu ho puguem compartir amb la gent. La intenció és que abans de la festa major, després de la trobada de la nostra trobada, però abans de la festa major, pugui ser públic i pugui veure tothom ja.
1: Doncs estarem atents també a aquest petit documental de la colla gegantera de Cubelles. N'hem parlat amb en Ramon García, sobretot doncs, de cara a aquesta crida a reunir voluntaris que ajudin en l'especial quarantena trobada de gegants del pròxim 26 de juliol. No sé si vols afegir res més, Ramon García, doncs, com a cap de colla dels geganters.
0: No, simplement això, recordar a la gent que aquest any no ens veurem a la plaça dels Pobles d'Espanya, sinó que haurem de pujar fins a la Rambla Pau Casals, que tenim més espai, insistim molt, molt en això, que canvia el recorregut, que per tant estiguin atents i atentes a les novetats, i amb moltes ganes d'aquell dia i de veure'ns pels carrers fent festa.
1: Doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns i quan s'acosti la data tornarem a parlar de tots aquests detalls i d'aquestes novetats en la trobada de gegants. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, bon dia.
0: A vosaltres, moltes gràcies. Així bé.
1: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
2: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
3: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
4: Bon dia, som al programa Tots els colors, un programa LGTBIQ+, a Ràdio Cubelles, conduït...
5: Un dia més anem a tocar de peus a terra, com sempre, amb l'Adrià Carné, podòleg del Centre Aliacs de Vilanova.
1: Bon dia, Cubelles, us parla Pau Ramon des de l'estudi central de l'emissora local. Parlem ara en directe perquè tindrem una estona per...
3: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Samantha
1: Fades.
2: Quina beneitura, no?

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: La Fira Canyes torna aquest dissabte després d'un any de parèntesi. Quatre productors oferiran fins a 15 cerveses artesanes diferents, entre les quals una versió més suau de la Charlie Birrell, la cervesa cubellenca més reconeguda. Torna, per tant, aquesta cita local amb la cervesa artesana, anomenada Fira Canyes, organitzada per primer cop per la nova associació Serart 08880, que ha agafat el relleu de la dissolta Tiracanyes 68 amb dos dels seus socis. Per tant, aquest dissabte, 20 de juny, a la plaça de la Vila, es podran tastar aquestes 15 cerveses artesanes de quatre productors diferents, que seran la Sitgetana, Reptilian Brewery, C13 Pirineus i els cubellencs de Serart 08880, que tindran barrils entre d'altres, com dèiem, d'aquesta Charlie Birrell en una versió més suau. La proposta d'aquesta nova cervesa cubellenca ja es va poder veure al concurs de paelles, on, segons Sergi Tolós, de Serart, ja va tenir una bona resposta.
3: Vam participar per presentar la Charlie, per veure com reaccionava la gent amb la Charlie Birrell versió més suau o la Charlie Birrell Soft, que encara hem d'acabar de matitzar el seu nom. Val, perquè encara no la tenim embotellada, sinó que vam fer barrils per veure com reaccionava la gent. Ens va anar molt bé. La veritat que vam vendre, no sé si quatre o una mica més de quatre barrils i vam sortir supercontents. I aquest cop pues, acabem de veure, és la tercera prova, perquè vam anar a la Fira de Piera de Sant Crist. Vam fer les paelles i ara acabem de fer aquesta prova amb aquesta cervesa aquí al Fira Canyes.
2: I a part de la cervesa artesana, protagonista evidentment d'aquesta Fira Canyes, l'esdeveniment comptarà també amb tres concerts en directe amb els grups Dirty Sunday, Origen i Glory Days, tal com ha explicat Sergi Tolós de Serart.
3: Tenim tres concerts. Aquest any, a part dels dos concerts de tarda, que la tarda es desenvolupa amb música en directe durant tot el temps que dura l'event, tenim un concert de 12 a 2 al migdia, que és amb acústic. Que aquesta novetat també està bé perquè ja són tres concerts.
2: La Fira Canyes obrirà portes a la plaça de la Vila a les 11 del matí. Després, a les 12 del migdia, començaran els maridatges amb els formatges artesans Angie i també es farà el primer concert amb Dirty Sunday. De 3 a 5 de la tarda, la fira estarà tancada i a partir de les 5 de la tarda l'activitat continuarà fins a les 12 de la nit amb més música i amb els concerts d'Origen i Glory Days. Ja estan obertes les inscripcions per participar del pubillatge cubellenc en el període 2026-2028. El 29 d'agost està prevista la proclamació del nou pubillatge de Cubelles i el comiat del vigent després de 2 anys d'activitats. La inscripció per participar del pubillatge és gratuïta, es pot omplir un formulari mitjançant el web de l'Ajuntament cubelles.cat o també es pot demanar més informació directament a l'oficina de turisme fins al 22 d'agost. El dia 29 d'agost, al matí, és quan es faran les proves orals i escrites sobre cultura cubellenca i catalana que dirigirà un jurat compost per 3 entitats, una persona representant de Foment del Pubillatge Català, la pubilla i l'hereu de l'any anterior, una persona de l'Ajuntament de Cubelles i un secretari que controlarà el procés. A les 7 del vespre del mateix 29 d'agost és quan està prevista la proclamació del nou pubillatge de Cubelles i el comiat del vigent. Les edats per al pubillatge infantil han de ser d'entre 7 i 11 anys, és a dir, nascuts entre el 2015 i el 2019, mentre que per al pubillatge adult l'edat és dels 17 als 23 anys, nascuts entre 2003 i 2009. Com a màxim s'escolliran 4 càrrecs per a cada franja d'edat, amb una pubilla, una dama, un hereu i un fadrí adults i els mateixos càrrecs infantils.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: si fem un nen i mira que estàs com un tren. No tragui que ja no és un gent.
1: Aquí estaré sola. Això
2: és una mica sola.
3: Tot el dia m'està xinxant.
1: O no?

Se li dona molt de bombo perquè cap tren va bé. Però és que jo vinc cada dia a agafar el tren i és que cada dia cap tren va bé, saps? Tu creus que un país s'ha de parar perquè plogui? Això és que em pixi rellis, que això no, és que no és pas serio. Si som un xiste, ja. Això és que em pixi. Que no és pas serio. Això és que em pixi. Que no és pas serio.

És impossible la fuga per l'escala. I has regirat tot el pis de dalt a baix. Has mig obert la finestra per si torna el nostre gat.

Dilo, dilo, dilo más.

només vull aprendre a desaparèixer i així haurat des d'un forat et i et donaran tota la meva poesia completa perquè jo sé que quan em mori totes les pàgines parlaran del que ens ha passat, del que ens ha passat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: La Fira Canyes torna aquest dissabte després d'un any de parèntesi. Quatre productors oferiran fins a 15 cerveses artesanes diferents, entre les quals una versió més suau de la Charlie Birrell, la cervesa cubellenca més reconeguda. Torna, per tant, aquesta cita local amb la cervesa artesana, anomenada Fira Canyes, organitzada per primer cop per la nova associació Serart 08880, que ha agafat el relleu de la dissolta Tiracanyes 68 amb dos dels seus socis. Per tant, aquest dissabte, 20 de juny, a la plaça de la Vila, es podran tastar aquestes 15 cerveses artesanes de quatre productors diferents, que seran la Sitgetana, Reptilian Brewery, C13 Pirineus i els cubellencs de Serart 08880, que tindran barrils, entre d'altres, com dèiem, d'aquesta Charlie Birrell en una versió més suau. La proposta d'aquesta nova cervesa cubellenca ja es va poder veure al concurs de paelles, on, segons Sergi Tolós, de Serart, ja va tenir una bona resposta.
3: Vam participar per presentar la Charlie, per veure com reaccionava la gent amb la Charlie Birrell versió més suau, o la Charlie Birrell Soft, que encara hem d'acabar de matisar el seu nom, val? Perquè encara no la tenim embotellada, sinó que vam fer barrils per veure com reaccionava la gent. Ens va anar molt bé. La veritat que vam vendre, no sé si quatre o una mica més de quatre barrils, i vam sortir supercontents. I aquest cop, pues, acabem de veure, és la tercera prova, perquè vam anar a la Fira de Piera de Sant Crist, vam fer les paelles i ara acabem de fer aquesta prova amb aquesta cervesa aquí al Fira Canyes.
2: I a part de la cervesa artesana, protagonista evidentment d'aquesta Fira Canyes, l'esdeveniment comptarà també amb tres concerts en directe amb els grups Dirty Sunday, Origen i Glory Days, tal com ha explicat Sergi Tolós de Serart.
3: Tenim tres concerts. Aquest any, a part dels dos concerts de tarda, que la tarda es desenvolupa amb música en directe durant tot el temps que dura l'event, tenim un concert de 12 a 2 al migdia, que és amb acústic. Que aquesta novetat també està bé, perquè ja són tres concerts.
2: La Fira Canyes obrirà portes a la plaça de la Vila a les 11 del matí, després a les 12 del migdia començaran els maridatges amb els formatges artesans Angie, i també es farà el primer concert amb Dirty Sunday. De 3 a 5 de la tarda la fira estarà tancada i a partir de les 5 de la tarda l'activitat continuarà fins a les 12 de la nit amb més música i amb els concerts d'Origen i Glory Days. La Festa Jove serà del 9 a l'11 de juliol i tindrà els videojocs com a protagonistes. El Servei de Joventut ha elaborat una programació a partir de les idees de grups juvenils de la vila. L'agenda encara no s'ha fet pública en tots els seus detalls, però sí que inclourà una jornada que estarà dedicada als videojocs. Des de la Regidoria de Joventut, Marta Soler, tècnica municipal, ha comentat que les subvencions per incentivar l'autoorganització d'activitats de la Festa Jove van quedar desertes.
4: El tema que a nosaltres ens agradaria molt, que és la participació juvenil com més autogestionada, que per això traiem les subvencions, no? De que les entitats puguin gestionar un pressupost per fer les seves activitats per la Festa Jove, aquest any ha quedat deserta la convocatòria. Però bueno, igualment hem tingut propostes, però de nanos que no estan associats i tal, i a les que també hem donat resposta, no? Però aquesta part més d'entitats que munten activitats no la tindrem. Igualment tindrem Festa Jove.
2: L'Espai Jove donarà a conèixer pròximament com serà aquest programa complet amb totes les activitats de la Festa Jove i els detalls dels horaris i els llocs previstos.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
5: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
6: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
2: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
6: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
5: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

Jo no sé com evitar que dir-te adéu em faci mal. Tinc tanta por que se m'ha fet un nus al cor. Que no sé per on començar, tinc tants records dins el meu

Diem adéu al gran amb Kiss Me Quick, que hem començat por todo lo alto. Avui portem un parell o tres de temes del rei del rock and roll. Ja sabeu que m'agrada descobrir coses noves seves. Bueno, sí, les descobreixo, però així les transmeto als oients de Ràdio Cubelles. I m'agrada que tothom estigui culturitzat, perquè aquest senyor va fer molt, molt per la música. I doncs m'agrada, jo sé que el seu testimoni, com molts d'altres en aquest món, de la seva obra i de la seva música. Qui us parla, la Txell Marcilles, a la maleta, a la guspireta, per si no ho havia dit encara, dir-vos que aquest cap de setmana vam estar a l'Screaming a Calella. Va ser espectacular, com sempre, amb tots els companys del Rockabilly. Actuacions sempre espectaculars i, bueno, no tinc res més a dir, sinó que ho has de viure. 24 hores rock and roll, el que ens agrada, el rock and roll. Tot el dia estem escoltant això, diràs a la gent, hòstia, que plastes, no? Tot el dia. Sí, a més et trasllades a aquella època perquè la música, la gent, anem vestits, bueno, hi ha gent que anem sempre vestits així, perquè és una filosofia de vida i doncs allà doncs, és espectacular. Canviant de tema, aquesta setmana ja deixem enrere doncs, el passat. L'any que ve estarem tota la setmana, si és possible, a Barcelona, a Calella de Barcelona, a la zona de dalt de Barcelona. I ara passem a mirar cap endavant. Tenim l'estiu ja començant quasi, ja tenim el solstici a prop i la revetlla de Sant Joan també. El dia espereu-vos que estic mirant el dia 18, aquest dijous, avui tenim una punxada a Cubelles, a l'escola Maricel, que ens van venir a buscar perquè, bueno, perquè tenim bon rotllo i sabem doncs portar el bon rotllo a la gent, i la guspireta estarà allà. I a finals de mes, us recordo, després durant el programa ja us ho aniré recordant, el 28 de juny estem al Molí de Vent, al barri de Sant Joan, a l'Associació de Veïns, ja que un company organitza aquesta jam i sempre estem donant suport a la gent que té aquestes iniciatives doncs, per retransmetre el bon rotllo, per ballar una mica de swing, rock and roll, hi haurà una mica de tot. Apunteu la data el dia 28 de juny, després us confirmo l'hora. Doncs seguim amb més música, en aquest cas amb més música, i ara passem a la reina. Si teníem el rei, ara tenim la reina del rockabilly, que és la Wanda Jackson amb Whirlpool. You

Diem adeu a la senyora, la reina del rockabilly, la Wanda Jackson. I ara, doncs, escoltarem una mica del Johnny Burnett. Ja sabeu que m'agrada molt aquest home. També té una carrera molt prolífica i uns discos que no te'ls acabes mai, també. Una cançó que la vam posar el cap de setmana que vam estar aquí a Calafell amb els 98 octans i em va encantar. I, doncs, com que em va encantar, la porto aquí perquè l'escolteu. I es diu Cincinnati Fireball.

Doncs diem adeu al Johnny Burnett amb Cincinnati Fireball. I ara, per baixar una mica les pulsacions, a mi m'agrada molt el Paul Anka, té una cançó que és el Greatest Hits, que us l'he portat alguna vegada, que és Diana. Diana és molt bonica, però també n'hi ha una altra que és més tranquil·la, però també és molt bonica. I l'altre dia, a l'aleatori, allò que poses a l'Spotify, em va sortir i feia anys i panys que no escoltava aquesta cançó. I doncs la vull transmetre avui aquí, perquè em va encantar, em va portar molts bons records de quan era nena, que el meu pare l'escoltava sempre, el Paul Anka, i doncs res, us deixo amb ell, o algun dels grans també de l'època, amb You Are My Destiny.

You Are My Destiny del Polanka, un temazo, temazo. I ara passem a una altra cançó del gran, ja us he dit que avui portava un parell o tres de cançons de l'Elvis Presley, i avui doncs una altra que tampoc us he portat perquè té tanta cosa aquest senyor, tanta, tanta, que fins i tot per mi és cada dia descobrir una cançó nova, perquè té molta trajectòria i moltes cançons. En aquesta casa és una cançó que és Power of My Love, és molt bonica també i doncs adequada pels oients de Ràdio Cubelles. Escoltem Power of My Love.

Elvis Presley, diem adeu, senyor Elvis, el gran, doncs, en Power of My Love. I ara escoltem una altra cançó que també és de... l'hem punxat també moltes vegades a les jams i l'hem ballat, The Five Keys, el grup, i la cançó es diu She's the Most, també molt divertida i molt amena per poder ballar i repartir bon rotllo, que és el de què va aquest programa, que repartir el màxim de bon rotllo possible. Escoltem She's the Most.

0: She's the Most amb The Five Keys. Recordem que a finals d'aquest mes, aquest dijous, estem punxant, el dia 18, estem punxant a la festa de final de curs del Maricel, de 5 fins que ens donin, jo què sé, les tantes ens tanquin al col·le, i després la Guspireta es trasllada, perdoneu, perquè arriba una edat que ja et queda sense veu, eh? Ens traslladem al 28 d'aquest mes de juny, ens traslladem al barri de Sant Joan, a l'Associació de Veïns del Molí de Vent, al company de swing, el Josep Maria, que ens doncs li anem a donar suport a les seves iniciatives, i anem a punxar, ara miraré l'hora, que no us he dit, però al final del programa us ho dic, perquè sóc un despiste. Escoltem una cançó que a mi m'encanta, és un temazo, jo la vaig descobrir l'altre dia, diguéssim, ja el coneixia el cantant, que és el J.D. McPherson, us l'he portat moltes vegades, i és un crack dels megacracks, juntament amb un grup que es diu Flip Ops. És un descobriment, m'he enamorat d'aquesta cançó i, bueno, només cal escoltar-la i gaudir-la. L'escoltem i la gaudim a tope. Es diu Hearts on Fire. Escoltem el J.D. McPherson.
1: Okay. I'm schwitzing.

0: right. Oh, I think I get it. Maybe one here or there, but nobody's going to kick me out of school for it. And love you guys. Thank you so much.
1: S'ho passa en bomba el J.D. McPherson, és un crack dels megacracks, heu escoltat que és en directe, és una passada. Dit això, és l'última cançó que escoltarem ara, ja hem arribat al final del programa. Dir-vos que el 28 acabo de mirar el cartell que vam fer i és de 6 a 9 de la tarda a l'Associació de Veïns del barri de Sant Joan, no, perdoneu, del barri Sant Joan, no, m'he equivocat, del Molí de Vent, veus, és el que té tenir una edat que se me'n va la flapa, no el següent. Doncs el Molí de Vent, el dia 28 a l'Associació de Veïns, de 6 a 9 estarem allà punxant i portant la millor música. Ens diem adeu amb el gran, el rei del rock and roll. Ja us he dit que portava avui un parell o tres de cançons d'ell, del rei, i amb una cançó que és la seva, també té una part de la seva carrera amb un o dos discos de gospel. Li agradava molt dedicar la seva vida a Déu, i ell venia de reminiscència d'antecedents de la seva família de jueva, però li va dedicar també a Déu, a Jesús, també una mica de dedicació amb les seves cançons també i amb la seva faceta de gospel. No m'enrotllo més, us dic adeu, passeu una bona setmana, ens escoltem la setmana que ve, escoltem el rei del rock and roll, ens veiem, si un cas, el dia 28, i Swing Down Sweet Chariot, Elvis Presley, el rei del rock and roll. Fins aviat, salut i rock and roll. Aviam si vol cantar aquest home. Ara, vinga, som-hi, fins aviat.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable i estiuenc, amb sol i cel clar al matí i amb algun núvol baix poc destacable a la tarda, amb una temperatura que en conjunt baixarà unes dècimes tant de nit com de dia i es mourà entre els 19 o 20 que hem tingut de mínima, mentre que la màxima voltarà els 29 amb una humitat moderada, ben feble i variable al matí i deixa boca en cops moderats a partir de migdia, fent que la mar estigui arrissada al matí i amb marejó força destacable a la tarda. Per demà esperem un temps més variable, sí que dominat pel sol, però amb intervals de núvols tant de baixos com alts fins a mitja tarda i un cel una miqueta més clar al vespre i nit, amb una temperatura que pujarà una mica i tornarà a estar entre 20 i 21 de mínima i de 29 a 30 de màxima amb una humitat moderada, ben feble de gregal al matí i moderat deixa boca a la tarda, fent que la mar estigui més moguda amb marejó al matí i maró a partir de migdia. De cara al cap de setmana el temps serà estable i molt calorós, amb temperatures que pugen, que podran arribar als 31 graus al centre del dia.
0: Ràdio Cubelles, notícies. La Fira Canyes torna aquest dissabte després d'un any de parèntesi. Quatre productors oferiran fins a 15 cerveses artesanes diferents, entre les quals una versió més suau de la Charlie Birrell, la cervesa cubellenca més reconeguda. Torna, per tant, aquesta cita local amb la cervesa artesana, anomenada Fira Canyes, organitzada per primer cop per la nova associació Serart 08880, que ha agafat el relleu de la dissolta Tiracanyes 68 amb dos dels seus socis. Per tant, aquest dissabte, 20 de juny, a la plaça de la Vila, es podran tastar aquestes 15 cerveses artesanes de quatre productors diferents, que seran la Sitgetana, Reptilian Brewery, C13 Pirineus i els cubellencs de Serart 08880, que tindran barrils entre d'altres, com dèiem, d'aquesta Charlie Birrell en una versió més suau. La proposta d'aquesta nova cervesa cubellenca ja es va poder veure al concurs de paelles, on, segons Sergi Tolós, de Serart, ja va tenir una bona resposta.
3: Vam participar per presentar la Charlie, per veure com reaccionava la gent amb la Charlie Birrell versió més suau, o la Charlie Birrell Soft, que encara hem d'acabar de matitzar el seu nom, val? Perquè encara no la tenim embotellada, sinó que vam fer barrils per veure com reaccionava la gent. Ens va anar molt bé. La veritat que vam vendre, no sé si quatre o una mica més de quatre barrils, i vam sortir supercontents. I aquest cop, pues, acabem de veure, és la tercera prova, perquè vam anar a la Fira de Piera de Sant Crist, vam fer les paelles i ara acabem de fer aquesta prova amb aquesta cervesa aquí al Fira Canyes.
0: I a part de la cervesa artesana, protagonista evidentment d'aquesta Fira Canyes, l'esdeveniment comptarà també amb tres concerts en directe amb els grups Dirty Sunday, Origen i Glory Days, tal com ha explicat Sergi Tolós de Serart.
3: Tenim tres concerts. Aquest any, a part dels dos concerts de tarda, que la tarda es desenvolupa amb música en directe durant tot el temps que dura l'event, tenim un concert de 12 a 2 al migdia, que és amb acústic, que aquesta novetat també està bé perquè ja són tres concerts.
0: La Fira Canyes obrirà portes a la plaça de la Vila a les 11 del matí. Després, a les 12 del migdia, començaran els maridatges amb els formatges artesans Angie i també es farà el primer concert amb Dirty Sunday. De 3 a 5 de la tarda, la fira estarà tancada i a partir de les 5 de la tarda l'activitat continuarà fins a les 12 de la nit amb més música i amb els concerts d'Origen i Glory Days. La La Festa Jove serà del 9 a l'11 de juliol i tindrà els videojocs com a protagonistes. El Servei de Joventut ha elaborat una programació a partir de les idees de grups juvenils de la vila. L'agenda encara no s'ha fet pública amb tots els seus detalls, però sí que inclourà una jornada que estarà dedicada als videojocs. Des de la Regidoria de Joventut, Marta Soler, tècnica municipal, ha comentat que les subvencions per incentivar l'autoorganització d'activitats de la Festa Jove van quedar desertes.
4: El tema que a nosaltres ens agradaria molt, que és la participació juvenil com més autogestionada, que per això traiem les subvencions, no? De que les entitats puguin gestionar un pressupost per fer les seves activitats per la Festa Jove, aquest any ha quedat deserta la convocatòria. Però bueno, igualment hem tingut propostes, però de nanos que no estan associats i tal, i a les que també hem donat resposta, no? Però aquesta part més d'entitats que munten activitats no la tindrem. Igualment tindrem Festa Jove.
0: L'Espai Jove donarà a conèixer pròximament com serà aquest programa complet amb totes les activitats de la Festa Jove i els detalls dels horaris i els llocs previstos. Ja estan obertes les inscripcions per participar del pubillatge covellenc en el període 2026-2028. El 29 d'agost està prevista la proclamació del nou pubillatge de Cubelles i el comiat del vigent després de 2 anys d'activitats. La inscripció per participar del pubillatge és gratuïta, es pot omplir un formulari mitjançant el web de l'Ajuntament cubelles.cat o també es pot demanar més informació directament a l'oficina de turisme fins al 22 d'agost. El dia 29 d'agost, al matí, és quan es faran les proves orals i escrites sobre cultura covellenca i catalana, que dirigirà un jurat compost per 3 entitats, una persona representant de Foment del Pubillatge Català, la pubilla i l'hereu de l'any anterior, una persona de l'Ajuntament de Cubelles i un secretari que controlarà el procés. A les 7 del vespre del mateix 29 d'agost és quan està prevista la proclamació del nou pubillatge de Cubelles i el comiat del vigent. Les edats per al pubillatge infantil han de ser d'entre 7 i 11 anys, és a dir, nascuts entre el 2015 i el 2019, mentre que per al pubillatge adult l'edat és dels 17 als 23 anys, nascuts entre 2003 i 2009. Com a màxim s'escolliran 4 càrrecs per a cada franja d'edat, amb una pubilla, una dama, un hereu i un fadrí adults i els mateixos càrrecs infantils. El Govern d'Unitat Covellenca, el PSC i Cubelles en Comú Podem han aprovat definitivament el pressupost 2026 de l'Ajuntament. El govern local ha desestimat 4 al·legacions per considerar que no afecten directament els comptes i que, a més, no entren dins dels supòsits inclosos a la llei. Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana i la CUP hi han votat en contra i el PP s'ha abstingut. En el ple extraordinari, celebrat aquest dimecres al matí, la regidora d'Hisenda, Alexandra Corbillo, ha justificat el rebuig a les al·legacions que ha rebut el pressupost. D'una banda, ha reconegut que no s'ha complert amb l'audiència pública que especifica el reglament de participació municipal, responent així a una al·legació que havia presentat el grup municipal de la CUP. Alexandra Corbillo, regidora d'Hisenda, ha donat suport a la desestimació mitjançant un informe tècnic.
5: La tècnica explica que, segons l'article 21.3 del Reglament de Participació Ciutadana de l'Ajuntament, convocarà cada any audiències públiques per informar sobre matèries pressupostàries i o fiscals. Però de la lectura d'aquest article no es desprèn que l'audiència pública constitueixi un tràmit preceptiu integrat en el procediment d'elaboració, aprovació inicial o aprovació definitiva del pressupost municipal, ni que la seva celebració s'hagi de produir en un moment concret de la tramitació pressupostària.
0: El regidor de la CUP, Dani Pérez, ha lamentat que el govern local hagi incomplert el reglament de participació ciutadana i ho ha considerat una mostra de poca transparència. També ha trobat a faltar un informe d'intervenció que justifiqui l'aprovació definitiva del pressupost.
6: El missatge que envien és molt preocupant. No volem escoltar, no volem participar i no volem ser controlats. No volem ser controlats. S'han presentat al·legacions i el resultat ha estat 0 acceptades, ni una. Però no perquè no tinguin fonament, sinó perquè han aplicat un criteri restrictiu per tancar-les. No entra dins l'article 170, es desestima. I això no és valorar les al·legacions, això és bloquejar-les perquè no molestin. No hi ha control independent, i aquí hi ha un punt molt greu d'aquesta aprovació. No hi ha cap informe d'intervenció que avali la desestimació de les al·legacions. És a dir, un expedient des de l'inici controlat, gestionat i fiscalitzat per intervenció, avui no hi ha cap informe d'intervenció.
0: Esther Soler, d'Esquerra Republicana, s'ha afegit a les crítiques en la manera de treballar el pressupost per part del govern local i ha justificat el seu vot negatiu d'aquesta manera.
7: Realment estan governant amb una absoluta opacitat, transparència, per molt que diguin, zero. Tant per tant, ja ho saben, no? Vull dir, fa dos anys, que el juliol farà dos anys que van aprovar el darrer pressupost. Ara porten aquest pressupost que, de fet, estarà al carrer, si fa o no fa, el mateix que el del 24. Tenim una majoria absoluta, tenen una responsabilitat molt gran en aquesta legislatura i al final els carrers continuen bruts, plens d'herbes, necessitem més serveis. Ara resulta que els serveis socials han de venir aquí perquè aquell edifici pues, té problemes i no es pot atacar aquest problema. Vull dir, tot és un desgavell, des de dalt, des del començament fins a baix, o des de baix fins a dalt, fins al començament és un desgavell. Sí que Cubelles necessita un pressupost, i tant que el necessita, com el necessitava l'any 25.
0: Des de Vox i el PP també han apuntat que s'han presentat al·legacions des de dins de l'Ajuntament al pressupost per qüestions relacionades amb recursos humans. Sentim Jorge Mena, regidor de Vox.
8: Que los cubellens nos hemos dado cuenta de que la Casa de la Vila la tenemos desordenada. La crítica por la nefasta gestión ya no viene tan solo de la oposición o también por parte de los vecinos, incluso a veces también por parte del propio gobierno, sino que ahora también nos damos cuenta de que son incluso los trabajadores de la casa los que presentan alegaciones hacia sus presupuestos, por diversos motivos, ya sea por motivos de supresión de plazas, por poner en duda dotaciones presupuestarias o por algunas clasificaciones profesionales.
0: La regidora d'Hisenda, Alexandra Corbillo, ha admès que s'han detectat errades materials en relació amb la plantilla de treballadors municipals, però que han desestimat les al·legacions perquè es corregiran per altres vies.
5: Insisteixo, no he dit que hi haguessin errades al pressupost, sinó que la cap de recursos humans diu que hi ha errades a la plantilla i que se subsanaran, però per una altra via diferent que no és aquesta.
0: El pressupost, ara ja aprovat definitivament, s'eleva fins als 27 milions d'euros i és el més alt que ha tingut mai l'Ajuntament de Cubelles, superant l'anterior, que es va aprovar el juliol del 2024 i que sumava 25 milions d'euros. L'Agència Catalana de l'Aigua ha multat l'Ajuntament amb 2.000 euros per uns vessaments de cautxú provinent del camp de futbol que van anar a parar a la platja. El govern local defensa que actualment el camp municipal Josep Pons i Ventura ja disposa d'un sistema de decantació i filtres, però que el camp de futbol 7 del poliesportiu encara no té cap sistema d'aquesta mena. Segons ha publicat l'Agència Catalana de Notícies i ha confirmat Ràdio Cubelles, el consistori ha admès uns abocaments reiterats entre l'octubre del 2023 i el setembre del 2024 i ha acabat pagant una sanció de 2.000 euros imposada per l'ACA. Van ser almenys 6 episodis que van coincidir amb moments de pluja intensa. L'ACA i els agents rurals han determinat en els informes que el cautxú provenia del camp de futbol municipal i baixava pel col·lector d'aigües pluvials que desemboca a la platja de la Mota, un circuit que ha admès l'Ajuntament. Els vessaments sancionats són concretament del 17 d'octubre del 2023, el 20 de gener, el 10 de març, el 23 d'abril, l'1 de maig i el 20 de setembre del 2024. El microgranulat va arribar a un punt de la platja que està tipificat com a terreny forestal, segons recull un informe dels agents rurals del setembre del 2024. El COS insta l'Ajuntament de Cubelles a prendre ràpidament mesures correctores per frenar aquests abocaments i per evitar la contaminació a l'ecosistema marí i a l'espai natural de la desembocadura del Foix. Fruit dels abocaments constatats la tardor del 23 i durant el 2024, finalment l'Agència Catalana de l'Aigua va obrir un expedient sancionador que s'ha resol ara amb la sanció, com dèiem, de 2.000 euros. L'ENS conclou que l'Ajuntament ha comès una infracció greu de forma reiterada i li retreu no haver aturat el focus de contaminació. Els vessaments provenen d'una instal·lació municipal, concretament el cautxú és un material que forma part de la gespa artificial del camp de futbol i que es filtrava aleshores pels embornals en moments de pluges intenses i baixava després pel col·lector d'aigües pluvials que desemboca a la platja. Quan va tenir constància de la resolució i de la multa inicialment de 2.500 euros, l'Ajuntament va demanar acollir-se a un 20% de bonificació que preveu la llei per reconeixement de la responsabilitat. Per tant, com que l'Ajuntament va admetre el problema, l'import final de la multa n'ha estat 2.000 euros. El govern local, davant de tot, defensa que actualment el camp municipal Josep Pons i Ventura ja disposa d'un sistema de decantació i filtres pel cautxú després d'una inversió de 47.000 euros que està evitant els vessaments. Ara bé, el regidor de Medi Ambient, Àlex Noeda, ha reconegut també recentment en una entrevista al Canal Blau que el camp de futbol 7 del poliesportiu, que també té gespa artificial i microgranulat de cautxú, no disposa ara per ara de cap mena de filtració i que, per tant, s'haurà d'estudiar si des d'allà provindrien els vessaments nous que s'han detectat també aquest hivern passat.
9: Sembla que continua apareixent de tant en tant, i a part que és misèria, però apareix, i bueno, doncs, potser ara hauríem de mirar l'altre camp que hi ha, que també entenc que funciona amb pellets, i començar a valorar doncs, per on és que s'escola l'aigua d'aquell camp i tornar a començar amb el mateix procediment que hem fet amb el primer camp. A poc anirem tancant l'episodi. Com repeteixo, és un episodi, és una actuació extremadament lenta.
0: Un veí aquest 2026 ha tornat a denunciar que els vessaments de cautxú s'han repetit a la platja de la Mota, tot i que amb menys intensitat que el 2023. L'ACA remarca també que el microgranulat de cautxú representa un perill ambiental significatiu quan arriba al mar, segons paraules textuals, i apunta que poden ser ingerits per la fauna marina i causar-li problemes digestius, malnutrició i acumulació de substàncies tòxiques als teixits dels animals. L'ENS de la Generalitat també afirma que els microgrànuls de cautxú alliberen contaminants químics com metalls pesants i compostos orgànics tòxics que poden afectar greument els ecosistemes i entrar a la cadena alimentària.
10: La colla de cintes de l'Agrupació de Balls Populars de Cubelles ha iniciat una campanya per incorporar nous membres i garantir la continuïtat d'aquesta dansa tradicional. L'objectiu és ampliar el grup i apropar el ball de cintes a persones interessades en la cultura popular i les tradicions festives. L'únic requisit és ser major de 13 anys. Una de les balladores de cintes, concretament la Irene, ens parla d'aquest ball.
11: El ball de cintes és un ball tradicional, preciós i molt vistós. La coreografia es basa en un grup de balladors i balladores que dansen al voltant d'una persona central, d'on agafa unes cintes. A mesura que ballem el ritme de la música de gralles i timbals, anem teixint i desteixint aquestes cintes, la qual cosa requereix molta coordinació i és molt bonic de veure. Pel que fa a la vestimenta, és la típica de ball popular de festa major. Portem una camisa blanca, uns pantalons, o falilla blancs, la faixa i les espardilles. Hem decidit fer aquesta crida ara perquè estem preparant la temporada de cara a la festa major i volem ampliar la colla, donar-li aire fresc i assegurar-nos que tothom que tingui ganes de participar ho pugui fer. No cal tenir cap mena d'experiència prèvia en dansa. Només cal tenir ganes de ballar, de passar-ho bé i, com diem al cartell, de fer pinya i fer poble.
10: Des de la colla de balls de cintes també expliquen que no és necessari tenir experiència prèvia en aquesta dansa, ja que els assajos permeten aprendre progressivament els passos i les diferents figures que caracteritzen aquest ball. Escoltem tot seguit a una altra de les balladores d'aquesta colla de cintes, la Sònia.
12: Els assajos els fem els divendres o diumenges a la tarda. Són assajos molt dinàmics, on aprenem els passos des de zero. Una persona que s'incorpori a la colla el que trobarà, sobretot, és molt bon ambient. No és només venir a assajar un ball, és formar part d'un grup d'amics, viure la festa major des de dins, que és una experiència totalment diferent i molt intensa, i mantenir viva una de les tradicions més maques de la nostra cultura. Així que, ja ho sabeu, si us pica la curiositat, animeu-vos a provar-ho. Ens podeu contactar al telèfon 639 98 21 86 o envieu un missatge per l'Instagram de la nostra colla. Us hi esperem amb els braços oberts.
10: Els integrants de la colla de cintes de l'agrupació animen a totes les persones interessades a informar-se a través dels seus canals habituals i a participar en els pròxims assajos oberts. Amb aquesta iniciativa, l'entitat vol assegurar el relleu generacional i mantenir viva una valoració que forma part del patrimoni cultural local.
0: Els geganters de Cubelles estan buscant voluntaris per celebrar la 40a trobada de gegants que es farà el 26 de juliol dins de la programació de la Festa Major Petita. La colla de Cubelles busca entre 40 i 80 persones per acompanyar les colles convidades, que seran una 40a. La colla de geganters de Cubelles ha engegat ja una campanya de crida a la ciutadania per trobar voluntaris de cara a la 40a trobada de gegants que serà el diumenge 26 de juliol dins del marc de la Festa Major Petita. La celebració vol ser històrica, ja que es passarà de les 10 colles habituals a un total de 40 colles convidades que vindran d'arreu del país i de l'Estat. Per poder gestionar aquest volum de participants, la colla necessita un mínim d'uns 40 voluntaris, un per colla, tot i que la xifra ideal seria arribar als 80 per poder fer parelles i d'aquesta manera la tasca sigui més fàcil i còmoda. Els voluntaris s'encarregaran de rebre les colles, guiar-les cap a les zones d'aparcament de remolcs, a la plaça del Mercat, acompanyar-les durant la cercavila i guiar-les després també cap al sopar de germanor al vespre, quan s'acabarà ja la funció dels voluntaris. Així ho ha explicat Ramon García, cap de colla dels geganters de Cubelles.
13: El 26 de juliol aquest any tindrem 40 colles, que per tant és una cosa que farà molt goig i emplenarem el poble de gegants. Per fer-nos una idea, cada any venen un nombre aproximat d'unes 10 colles i per tant doncs, aquest any hem multiplicat per 4 la quantitat. Cada any doncs, tenim un voluntari que està amb cada colla i que els va guiant, un o dos voluntaris, però clar, aquest any doncs, el nombre de voluntaris que tenim cada any se'ns ha quedat petit. Necessitem molta més gent i en aquest sentit doncs, engrescar la gent que ens està escoltant doncs, perquè es faci voluntari, perquè bé ens contacti per les xarxes socials o bé pel correu electrònic.
0: La gran afluència de gegants ha obligat a modificar l'esquema habitual de la trobada. Canviarà el seu punt de sortida per donar lloc a totes les colles que han de ballar. Ramon García, cap de colla, ha comentat que els voluntaris hauran d'anar a partir de les 5 de la tarda a la Rambla de Pau Casals, que és on es farà la plantada i serà el punt de sortida nou per aquest 2026.
13: La plantada començarà a les 5 a la Rambla Pau Casals. Aquest any començarem més amunt del poble. I allà, doncs, de 5 a 6 estaran els gegants plantats. Doncs, per tant, estaria bé cap a les 5 estar allà, perquè serà a l'hora que arribin les colles, descarregaran allà els gegants, els muntaran, després aniran a aparcar el remolc, allà on hem dit, darrere del mercat, i per tant, doncs, estaria interessant que cap a aquella hora doncs, puguin estar allà tots els voluntaris i voluntàries. Després de les 6 començarà el cercavila, amb un recorregut nou.
0: Per tant, doncs, la plantada de la trobada de gegants serà a les 5 de la tarda a la Rambla de Pau Casals, un espai més ampli que la plaça dels Pobles d'Espanya, que s'ha quedat petita per acollir aquestes 40 colles que vindran el 26 de juliol. Després, a les 6 de la tarda, es farà la cercavila, que passarà, entre d'altres, per la plaça de la Vila i que s'acabarà a la plaça del Mercat amb una ballada conjunta de totes les colles i amb un sopar de germanor que està previst que arrenqui cap a les 9. Quarts de 10. Entre les novetats d'aquest any destaca la participació del gegant de l'escola Maricel de Cubelles, que fins ara no havia participat de la trobada, i també vindran colles, evidentment, de punts llunyans, com Torrejón d'Ardoz, des de Madrid, o l'Alcora al País Valencià. També hi haurà participació d'entitats de caràcter social, com una associació de nens amb autisme de Reus o una colla de refugiats ucraïnesos de Barcelona. Les persones interessades a col·laborar com a voluntaris en la 40a trobada de gegants de Cubelles es poden posar en contacte amb els organitzadors mitjançant les seves xarxes socials.
14: La gimnasta cubellenca Marina Escudero s'ha proclamat recentment campiona de Catalunya en la categoria Senior Elite, la màxima categoria d'aquest esport. En una entrevista aquí a l'emissora municipal, l'atleta ha compartit la seva satisfacció pel títol aconseguit a Mataró i ha explicat com gestiona el seu dia a dia al centre del rendiment a Madrid. Escudero va aconseguir la primera posició de la classificació general gràcies a una actuació regular en els quatre aparells de la gimnàstica artística: salt, paral·leles, barra d'equilibris i terra. La cubellenca va obtenir la victòria en salt i va quedar segona tant la barra d'equilibris com amb les paral·leles. Tot i el gran resultat, l'esportista es mostra exigent amb el seu rendiment i assegura que encara té marge de millora, especialment en l'exercici de terra.
15: La meva gimnàstica artística, que hi ha quatre aparells, salt, paral·leles, barra d'equilibris i al terra, i es dona fent els seus exercicis i et puntuen amb la dificultat i l'execució que facis. Estic contenta per la competició, amb moltes coses per millorar, però bueno, és un impuls per seguir treballant i amb moltes ganes. A terra tinc bastant marge perquè em va sortir bastant regular, i bueno, a barra també, perquè vaig tenir una caiguda, però bueno, vaig continuar tota la barra i em va sortir bé.
14: Des de fa 3 anys, quan només en tenia 14, Marina Escudero viu al Centre d'Alt Rendiment de Madrid. Allà compagina els estudis de batxillerat amb els entrenaments diaris exigents que superen les 6 hores de treball físic. La rutina diària de la gimnasta es divideix en blocs que intercalen les classes acadèmiques i els entrenaments al gimnàs, un ritme que requereix un gran sacrifici personal, incloent-hi la distància amb la família i la renúncia a les vacances d'estiu. Tot això ho fa amb un objectiu clar, que són els Jocs Olímpics de Los Angeles al 2028. Els propers compromisos, però, de la gimnasta inclouen la final de la Lliga Iberdrola i el Campionat d'Espanya a Guadalajara, on buscarà la classificació per al Campionat d'Europa, que es disputarà a Croàcia el mes d'agost. No obstant això, el gran somni de la cubellenca és el caràcter olímpic, i el seu objectiu és arribar a Los Angeles 2028. Aquest és el full de ruta que ens explicava ella.
15: Sí. Bueno, jo primer farem 3 hores de classe i després a les 11, 3 hores de gimnàsia, dino, i després unes altres 3 hores de classe i altres 3 i mitja d'entreno. Sí, jo estic molt contenta i molt motivada perquè estic aquí per aconseguir l'objectiu principal, que és anar a unes Olimpiades a Los Angeles. Primer, en el Mundial de 2027, és el classificatori. I com a equip hauríem de quedar entre els 12 primers equips d'Espanya. Si no... que espero que no passi, però hi ha places individuals que te les guanyes o en el Mundial aquell o en Copes del Món.
14: Per aconseguir el bitllet olímpic, Escudero haurà de superar diversos controls de la federació i buscar la classificació, ja sigui a través de l'equip espanyol pel Mundial del 2027 o per via individual en els diferents aparells. De moment, però, la jove gimnasta continuarà la seva preparació intensiva a Madrid durant les properes setmanes sense descans estival. I, com dèiem, els propers reptes són la final de la Lliga Iberdrola i el Campionat d'Espanya a Guadalajara.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles, que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
16: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
17: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
18: Estem a l'espai Descobrim l'Etnobotànica. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Sílvia.
0: Som-hi, doncs, anem cap a la platja. Dins d'aquesta secció compartim la platja amb la natura, que fem conjuntament amb en Xavier Pedro, tècnic del GPEC.
18: I comencem una edició més del teu programa de circ, Ràdio Cubelles. Benvinguts a l'Això Circ.
17: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
19: Nou de cada 10 incendis són causats per persones. A les urbanitzacions, tota imprudència.
16: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
20: Cubelles no és ràdio. I serem a les ones perquè estiguis a l'aguai de tota l'actualitat mundial del gènere.
21: Mundial?
20: Universal.
21: En tots els idiomes?
20: El que faci falta.
21: A Ràdio Cubelles 107.5 FM o per internet.
22: Tots els dijous a les 20:30 o a la carta a la web de radiocubelles.cat.
23: Bon dia. Us parla Xavier Borrell, el productor, presentador i tècnic de so d'aquest programa. Em dic Xavier. I bé, això d'em dic Xavier és una broma que faig perquè avui us vull penjar una cançó de la Louis Big Band que es diu El tècnic de so, però s'ha fet molt coneguda perquè per aquest tros que diu com et dius, et dic Xavier, que sona molt a TikTok. Tenim entrevistes i tenim una sorpresa relacionada amb la Sagrada Família que us agradarà molt. I sense més dilació comencem, perquè el Marcial García ha fet una bona lectura i ens la porta amb accent italià. Què tal, Marcial? ¿Cómo estamos?
24: Hola y muy buena tarde a tothom. Hoy os quiero recomendar una novela muy pero que muy interesante de un comunicador italiano, que además de escritor es director de cine y teatro, Antonio Mancini. Antonio Mancini, con La verdad oculta de Walter Andretti, tras su más que exitosa serie del subcomisario Rocco Schiavioni, cambia de registro, pero sin abandonar sus señas de identidad. Una narración elegante y preciosa de la casa y además nos plantea un dilema moral. ¿Qué ocurre cuando la ley absuelve a quien merece castigo? ¿Y qué hace que personas se obsesionen por corregir ese fallo?

0: I el que us deia, tenim una entrevista molt interessant amb una autora que promet molt, molt, molt. Ella és la Mercè Pujades, porta una novel·la que donarà molt que parlar perquè és un llibre maco de relats que té una portada en què et concentres molt en unes, diguem, herbes que estan així deixant-se anar pel vent. Una mica el que ens vol transmetre amb Tries Invisibles de Mercè Pujades. Hem parlat amb ella, una entrevista molt interessant, i aquí la podeu escoltar.
1: Hola, què tal? Com esteu? Avui tenim un llibre de relats molt xulo, Tries Invisibles, de Mercè Pujades Cid, i el primer de tot, saludar-la. Què tal, Mercè? Com estàs?
2: Hola, què tal? Gràcies per convidar-me.
1: Bé, com va ser fer aquesta tria invisible de relats? Ho tenies pensat tots ells per compilar-los o eren coses sueltes que tenies per allà?
2: Doncs la veritat és que jo sempre he escrit relats i quan diguéssim el projecte es va formalitzar, jo vaig enviar a la Maria i al Manel de l'editorial Les Hores un tastet, uns 4 o 5 relats per a veure si els interessaven. Quan em van dir que sí i em van demanar si en tenia més, doncs llavors sí que els hi vaig enviar els que jo creia que podien formar part d'un recull i que entre ells tenien alguna cosa en comú i diguéssim que podrien formar això, no? Un conjunt amb una idea general.
1: I a més veig que hi ha de diferents mides, sobretot perquè també tu ets especialista en microrelats, no?
2: A veure, sí, n'hi ha de diferents mides. El
1: Sí.
2: central és el més llarg. I després n'hi ha d'altres, doncs, que poden tenir una pàgina o poden tenir 3, 6, depenent, no? Quan començo a escriure un relat no penso en la seva extensió. El que faig és, jo no em poso a escriure fins que els tinc acabats, diguéssim, dins del meu cap, fins que sé cap a on vaig i el que vull explicar. I llavors quan m'hi poso, al final se m'imposa. Arriba un moment en què m'adono que el que volia dir ja ho he dit i, per tant, allargar-lo seria inútil, no? Seria repetitiu, avorrit, potser fins i tot, i llavors és quan l'acabo, eh? O sigui, la llargada mai, mai la sé. Sé com serà el conte, sé el final, però la llargada és una incògnita també per mi a l'hora d'escriure.

0: fantasia paral·lela en la qual habiten, o una manera d'afrontar la vida, doncs, que els hi ve una mica obligada per les circumstàncies, eh? Diguéssim que és la cara B de la vida on habiten els meus personatges. Vivim en una societat en la qual tot ha de ser meravellós, tots hem de ser feliços, joves eternament, i els meus personatges doncs, no viuen aquesta realitat. Però diguéssim que no la viuen i sobreviuen als marges.
1: Mm-hmm. Quina forma tens de fer el relats? Tens un mètode sempre el mateix o vas fent a mitges i els tornes, els penses abans o com va això?
0: Doncs sí, com et deia, jo diguéssim que trec la llavor, la llavor sempre em ve de fora, de l'exterior, d'observar alguna cosa que em sorprèn, d'escoltar alguna conversa o que m'expliquen alguna cosa que dic ui. No? Normalment no prenc notes, m'ho quedo en el meu cap, i si al cap d'un temps encara li dono voltes a allò que he escoltat o allò que he vist, vol dir que allò pot ser una història interessant o una història que m'ha inquietat a mi, i llavors a partir d'aquí començo a treballar-la. Però mentalment, jo no m'assec a escriure fins que sé el que vull dir i sé la història que vull explicar. Això no vol dir que la tingui acabada, eh? Quan començo a escriure faig provatures, miro qui ha de ser el narrador, la reviso, la canvio, però quan m'hi poso ja sé on vull anar. Per això per mi és molt important, no puc seure i provar, no? I provar a veure què sortirà. Per mi això és molt complicat, si no.
1: I per què el títol de Tries Invisibles?
0: El títol, la veritat és que em va costar molt, eh? Va ser del darrer que vam fer. Em va ajudar també la meva editora, li anava proposant títols. Tries perquè jo crec que tots els personatges, tots els protagonistes fan una tria. De fet, sempre la fem tothom, no? Vivim i anem triant, això sí, això no. I Invisibles, en aquest cas, perquè moltes vegades aquestes tries són ocultes per la resta del món, però també a vegades pels propis protagonistes que no saben, no? No són conscients del que estan fent moltes vegades. I per això, no? Perquè potser se'ls hi fan visibles al final de la vida, però mentre les trien potser no són tan conscients del que fan.
1: Mercè, parlàvem fa poc amb una escriptora colombiana que fa prosa com realisme màgic, que es deia que ella la millor manera de fer com poesia era fent prosa. Era la millor manera d'expressar-se. Per tu també, diguem que els relats tenen algo de poesia, és la millor manera d'expressar-te. Creus que dius algo amb els relats que no podies dir amb una prosa, amb una novel·la?
0: La veritat és que a mi els relats és un gènere que sempre m'ha agradat molt. Soc molt lectora de relats i la poesia a mi em fa molt de respecte, eh? Jo soc lectora de poesia però no n'escric. Però sí que és veritat que el relat amb la poesia potser tenen en comú aquesta, a veure com t'ho explicaria, l'essència, no? Per mi és com l'essència del que vols explicar, eh? Per a mi un relat, diguéssim que per la seva extensió el puc treballar molt més, el puc acotar, i també és veritat que això m'obliga a vigilar el que dic en cada línia, amb la paraula justa. M'agrada escriure d'una manera força escèptica, diguéssim, sense floritures, i això crec que el relat doncs, m'ajuda a que fons i forma encaixin.
1: Hem entrevistat unes quantes vegades a l'editora de les Hores, a la Maria, i sempre parlàvem de que no tenia autors locals. I va dir, per fi ja tinc una a la que pots entrevistar. Què et sembla aparèixer amb aquesta editorial?
0: Bé, soc la tercera.
1: Ja, okay, okay.
0: L'altre dia vam fer 9 anys. Sí. I sóc la tercera autora, diguéssim, catalana. Bé, jo sóc on volia ser, la veritat és aquesta. Segueixo les Hores des que van començar. És una editorial que sempre m'ha interessat moltíssim el que publica. Crec que encaixa.

0: el meu perfil amb les meves inquietuds. Ells parlen de sempre, els seus llibres parlen de la vida, parlen de temes molt, molt mundans, en el bon sentit, molt humans. I quan vaig pensar en enviar els contes a algú, ho tenia molt clar que havia d'enviar-li aleshores. O sigui que jo estic encantada de que m'entrevistis com a autora d'aleshores.
1: Molt bé, molt bé. Doncs recordem, Tries Invisibles, Mercè Pujadas Cid, publica l'editorial Les Hores. I moltes gràcies per estar amb nosaltres avui, Mercè.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Cubelles no és ràdio. I serem a les ones perquè estiguis a l'aguai de tota l'actualitat mundial del gènere.
3: Mundial?
2: Universal.
3: En tots els idiomes?
2: El que faci falta.
3: A Ràdio Cubelles 107.5 FM o per internet.
4: Tots els dijous a les 20:30 o a la carta a la web de radiocubelles.cat.
1: I ara us porto la sorpresa que us deia, perquè tots vam veure la inauguració de la torre de la Sagrada Família, una meravella que als catalans ens va sentir orgullosos de nosaltres mateixos. La torre de Jesucrist, va venir el papa León XIV, ens va agradar moltíssim i tot i que vam veure les imatges, però això és ràdio i no podem veure-les, però sí que us podem gaudir de la cançó o de la banda sonora de la inauguració. Elles és una composició especial de la pianista i compositora Olivia Pérez Collellmir i la direcció musical de Pere Lluís Biosca. És la banda sonora que va formar part de la Sinfonia Coral Els Set Somnis de Gaudí, la qual va integrar el cant coral, il·luminació i espectacles de drons. Meravellosa, meravellosa, i volia posar-la al programa perquè ens va agradar moltíssim.

0: I fins aquí el programa d'avui. Us deixo amb aquest corrent, diguem, místic, i tornem la setmana que ve. Us ha parlat Xavier Borrell. Recordeu Cubelles Noir del 27 al 30 d'agost. Adeu.
1: Cubelles Noir Ràdio. I serem a les zones perquè estiguis a l'aguai de tota l'actualitat mundial del gènere.
2: Mundial?
1: Universal.
2: En tots els idiomes?
1: El que faci falta.
2: A Ràdio Cubelles 107.5 FM o per internet.
3: Tots els dijous a les 20:30 o a la carta a la web de radiocubelles.cat.

A Cubelles, bar-restaurant L'Armengol, obert de dilluns a diumenge, menú diari i de cap de setmana, ampli menjador i terrassa exterior. Ofereix una àmplia carta d'entrepans, especialitat en paelles, fideuà, arròs negre, caldosos i tapes variades. Per esmorzar, dinar o sopar, vine al restaurant Armengol de Cubelles, al carrer Àngel Guimerà 8, al telèfon 93 688 59 59. A Cubelles, bar-restaurant L'Armengol.

0: Bon dia, amics de Ràdio Cubelles. Us saludem una vegada més amb aquesta sintonia que dona pas a les nostres històries de la música. Soc l'Ignasi Guiluz i, com sempre, tinc al meu costat el Xavier Andreu. Bon dia, Xavier.
1: Bon dia, Ignasi, i bon dia també a tots els oients. Avui acabarem la sèrie que hem dedicat a la presència dels teclats en la música. En els capítols anteriors hem escoltat pianos, orgues i també algun sintetitzador. Avui, en la majoria de peces que us presentarem, el protagonista serà aquest instrument. Però què és un sintetitzador, Ignasi?
0: Doncs, a veure, els sintetitzadors són instruments electrònics que obtenen el so a partir de vibracions generades en circuits electrònics, a diferència del que fan els instruments convencionals, en els quals el que vibra és algun element físic, com una corda, una membrana o una columna d'aire.
1: Potser que el millor serà que escoltem alguns exemples, no?
0: Som-hi, doncs!

Doncs un primer exemple el tenim a la introducció de Sweet Dreams del duet britànic Eurythmics, format per Annie Lennox i Dave Stewart, que en la gravació d'aquest tema van utilitzar un sintetitzador i una bateria electrònica que no és res més que un sintetitzador especialitzat en els sons de percussió. Escoltem-los una mica més, va.

0: Quan van compondre i publicar aquest tema, els dos components del grup, Annie Lennox i Dave Stewart, passaven per una mala època tant personal, havien sigut parella i s'acabaven de separar, com professional, ja que estaven a punt d'abandonar la música quan, fent proves amb el sintetitzador, van encertar el so i la melodia d'aquesta composició que ha acabat sent una de les de més èxit de la seva producció.
1: Busquem ara un altre exemple sense moure'ns de les Illes Britàniques i també de la mà d'un duet.
0: Som-hi!

0: West End Girls, el duet britànic Pet Shop Boys, també fan un ús intensiu dels instruments electrònics, basant aquesta peça en sintetitzadors i bateria electrònica.
1: Neil Tennant, la veu principal en aquest tema, va combinar les parts recitades amb clara inspiració en el hip-hop amb una tornada senzilla i enganxosa en què es repeteix la contraposició entre West End Girls i els East End Boys.
0: És a dir, les noies del West End, les barriades riques de l'oest de Londres, i els nois de la part obrera, coneguda com a East End, ja que és a la part portuària de la ciutat, que és on es troba l'est de la mateixa.
1: Sí, senyor.

0: Seguim parlant de músics britànics, però no de duets com fins ara, sinó del grup format a la població anglesa de Basildon l'any 1980 i compost pel cantant Dave Gahan i Martin Gore a la guitarra, més Alan Wilder, productor i responsable dels arranjaments, i Andrew Fletcher a càrrec dels teclats.
1: El tema és Enjoy the Silence i el grup Depeche Mode, que a partir de la formació inicial que acabem d'esmentar han anat canviant al voltant dels dos primers, en Gahan i en Gore, que són els únics que s'hi han mantingut de manera constant des de la seva creació.
0: Enjoy the Silence havia de ser, inicialment, una balada minimalista amb la veu acompanyada exclusivament per un harmònium. Però quan van afegir-hi els sintetitzadors, un baix profund i la bateria electrònica, va passar a ser una balada a aquest tema ballable que hem estat escoltant.

0: Aquesta que ara escoltem és una excel·lent mostra de què es pot aconseguir amb l'ús dels sintetitzadors. Es titula Chameleon i és un dels temes instrumentals de música electrònica més influents dintre del panorama jazz-funk.
1: L'autor i intèrpret d'aquesta peça és Herbie Hancock, un teclista que va començar la seva carrera col·laborant amb Miles Davis, però que, posteriorment, va iniciar una carrera en solitari i en què va experimentar amb la música electrònica i la fusió del jazz amb el funk i altres estils.
0: La durada de la peça original és de més de 15 minuts i és de destacar la línia de baix que fonamenta la base rítmica del tema i que no està executada per un baix, sinó per un sintetitzador tocat pel mateix Hancock.
1: I ara continuarem amb una altra peça instrumental de les que podem considerar clàssiques dintre de la música electrònica.

Això és Oxygen Part 4 de Jean-Michel Jarre, que era una de les sis parts en què estava format l'àlbum titulat simplement Oxygen.

0: provocar que cap discogràfica li acceptés publicar-la.
1: Doncs sí, però fins que al final un petit segell francès, Disques Dreyfus, la va publicar i el resultat van ser més de 15 milions de còpies venudes.
0: Sí, senyor.

0: En aquest tema titulat All I Need, de Radiohead, tornem a trobar els elements típics de la música electrònica. Un baix molt profund, bateria programada en una caixa de ritmes i els sintetitzadors creant una atmosfera propícia per acompanyar la veu de Thom Yorke, que ja de per si té un to melancòlic i eteri, diria.
1: L'ús de sintetitzadors permet crear temes al menjador de casa, podríem dir, com hem vist abans, o també amb els músics separats per la distància, com en l'exemple següent.

0: Ara escoltem una de les poques produccions d'un duet nord-americà anomenat The Postal Service. Els dos components eren músics en altres bandes i es van intercanviar gravacions a través del correu ordinari que als Estats Units rep el nom de Postal Service. D'aquí el nom del grup.
1: Aquestes gravacions que van compartir van ser la base dels seus treballs posteriors, entre els quals tenim aquest Such Great Hates, que estem escoltant i que va formar part de l'únic àlbum que van publicar.
0: I tenint en compte els seus orígens als Estats Units i sent nord-americans com són, no podia faltar la pertinent denúncia del Servei Postal Federal per l'ús del seu nom en la denominació del duet. Les coses no van anar a massa més que la denúncia, gràcies a que les dues parts van arribar a un acord que incluïa una actuació, suposem que gratuïta, del grup en una celebració del Postal Service.

0: Ara és la banda Van Halen, formada al voltant dels germans Van Halen, d'origen holandès, però creats a Califòrnia, i són qui ens porten un altre exemple d'ús dels sintetitzadors.
1: El resultat és aquest Jump, que estem escoltant, en què aconsegueixen un esperit festiu i alegre a partir d'una lletra que es va inspirar en el suïcidi d'un home que va saltar al buit des d'un edifici.
0: Però David Lee Roth, el lletrista del grup, va donar un gir a la situació escrivint una lletra optimista, com la música que l'acompanya, en què el fet de saltar, que això és el que vol dir jump, té el sentit d'arriscar-se a la vida.
1: I ara mira, una altra cançó que es va publicar el mateix any 1980 i amb el mateix títol,

0: Aquest és el Jump de The Pointer Sisters, un tema que té en comú amb l'anterior el títol i l'any de publicació, com ja hem dit abans, i també l'ús de sintetitzadors. I res més, perquè són dos estils completament diferents.
1: Una versió d'aquesta cançó interpretada per Girls Aloud forma part de la banda sonora de la comèdia romàntica Love Actually, i és la que sona a l'escena del ball de Hugh Grant fent el paper de primer ministre de la Gran Bretanya.
0: I ara, per un moment, sortirem del guió i escoltarem una altra cançó que il·lustra una escena de ball en solitari en una pel·lícula.

0: diem que sortim de guió perquè aquesta cançó de Bob Seger titulada All Time Rock and Roll no fa cap ús dels sintetitzadors que són avui els protagonistes del capítol.
1: Doncs no, si en fem esment és pel que comentàvem abans, i és que també apareix a la banda sonora d'una pel·lícula, Risky Business, on Tom Cruise també interpreta una escena de ball en solitari.
0: De fet, més d'un crític creu que l'escena de Hugh Grant a Love Actually està inspirada en la de Tom Cruise a Risky Business, que es va estrenar 20 anys abans.
1: Però no podem acomiadar el capítol d'avui sense tornar al leitmotiv de la sèrie.
0: No, està clar, està clar.
1: Així doncs que acabarem amb un altre clàssic del New Age i de la música electrònica.
0: Som-hi.

0: Orinoco Flow, de la cantant irlandesa Enya, és això que dèiem, un clàssic del New Age i la música electrònica.
1: En la seva producció, Enya va utilitzar diversos sintetitzadors i el sistema de gravació multicapa, fins i tot per les veus. Va gravar la seva pròpia veu en diverses preses diferents i en capes separades per aconseguir l'efecte de cor gairebé celestial que tenen les veus.
0: Doncs bé, amics, amb aquesta peça ens acomiadem fins la temporada que ve, que s'iniciarà el mes de setembre. Fins llavors, que passeu un bon estiu i, sobretot, cuideu-vos molt, amics.
1: Cuideu-vos tots, amics. Bon estiu.

0: Bon dia, amics de Ràdio Cubelles. Us saludem una vegada més amb aquesta sintonia que dona pas a les nostres històries de la música. Soc l'Ignasi Guiluz i, com sempre, tinc al meu costat el Xavier Andreu. Bon dia, Xavier.
1: Bon dia, Ignasi, i bon dia també a tots els oients. Avui acabarem la sèrie que hem dedicat a la presència dels teclats en la música. En els capítols anteriors hem escoltat pianos, orgues i també algun sintetitzador. Avui, en la majoria de peces que us presentarem, el protagonista serà aquest instrument. Però què és un sintetitzador, Ignasi?
0: Doncs, a veure, els sintetitzadors són instruments electrònics que obtenen el so a partir de vibracions generades en circuits electrònics, a diferència del que fan els instruments convencionals, en els quals el que vibra és algun element físic, com una corda, una membrana o una columna d'aire.
1: Potser que el millor serà que escoltem alguns exemples, no?
0: Som-hi, doncs!

Doncs un primer exemple el tenim a la introducció de Sweet Dreams del duet britànic Eurythmics, format per Annie Lennox i Dave Stewart, que en la gravació d'aquest tema van utilitzar un sintetitzador i una bateria electrònica que no és res més que un sintetitzador especialitzat en els sons de percussió. Escoltem-los una mica més, va.

0: Quan van compondre i publicar aquest tema, els dos components del grup, Annie Lennox i Dave Stewart, passaven per una mala època tant personal, havien sigut parella i s'acabaven de separar, com professional, ja que estaven a punt d'abandonar la música quan, fent proves amb el sintetitzador, van encertar el so i la melodia d'aquesta composició que ha acabat sent una de les de més èxit de la seva producció.
1: Busquem ara un altre exemple sense moure'ns de les Illes Britàniques i també de la mà d'un duet.
0: Som-hi!

0: West End Girls, el duet britànic Pet Shop Boys, també fan un ús intensiu dels instruments electrònics, basant aquesta peça en sintetitzadors i bateria electrònica.
1: Neil Tennant, la veu principal en aquest tema, va combinar les parts recitades amb clara inspiració en el hip-hop amb una tornada senzilla i enganxosa en què es repeteix la contraposició entre West End Girls i els East End Boys.
0: És a dir, les noies del West End, les barriades riques del West de Londres, i els nois de la part obrera, coneguda com a East End, ja que és a la part portuària de la ciutat, que és on es troba l'est de la mateixa.
1: Sí, senyor.

0: Seguim parlant de músics britànics, però no de duets com fins ara, sinó del grup format a la població anglesa de Basildon l'any 1980 i compost pel cantant Dave Gahan i Martin Gore a la guitarra, més Alan Wilder, productor i responsable dels arranjaments, i Andrew Fletcher a càrrec dels teclats.
1: El tema és Enjoy the Silence i el grup Depeche Mode, que a partir de la formació inicial que acabem d'esmentar han anat canviant al voltant dels dos primers, en Gahan i en Gore, que són els únics que s'hi han mantingut de manera constant des de la seva creació.
0: Enjoy the Silence havia de ser, inicialment, una balada minimalista amb la veu acompanyada exclusivament per un harmònium. Però quan van afegir-hi els sintetitzadors, un baix profund i la bateria electrònica, va passar a ser una balada a aquest tema ballable que hem estat escoltant.

0: Aquesta que ara escoltem és una excel·lent mostra de què es pot aconseguir amb l'ús dels sintetitzadors. Es titula Chameleon i és un dels temes instrumentals de música electrònica més influents dintre del panorama jazz-funk.
1: L'autor i intèrpret d'aquesta peça és Herbie Hancock, un teclista que va començar la seva carrera col·laborant amb Miles Davis, però que, posteriorment, va iniciar una carrera en solitari i en què va experimentar amb la música electrònica i la fusió del jazz amb el funk i altres estils.
0: La durada de la peça original és de més de 15 minuts i és de destacar la línia de baix que fonamenta la base rítmica del tema i que no està executada per un baix, sinó per un sintetitzador tocat pel mateix Hancock.
1: I ara continuarem amb una altra peça instrumental de les que podem considerar clàssiques dintre de la música electrònica.

0: Això és Oxygen Part 4 de Jean-Michel Jarre, que era una de les 6 parts en què estava format l'àlbum titulat simplement Oxygen.
1: Totes les parts eren completament instrumentals i Jean-Michel Jarre les va gravar totes, tocant ell tots els instruments i utilitzant només l'equipament que tenia a casa seva, sense anar a cap estudi de gravació.
0: Sí, senyor. Va utilitzar 3 sintetitzadors diferents, cadascun amb un propòsit específic, i va realitzar ell mateix les mescles. Això li va donar la possibilitat de crear la peça com ell volia, com li va donar la gana, sense rebre cap pressió de productors o de discogràfiques. Però clar, al mateix temps també va provocar que cap discogràfica li acceptés publicar-la.
1: Doncs sí, però fins que al final un petit segell francès, Disques Dreyfus, la va publicar i el resultat van ser més de 15 milions de còpies venudes.
0: Sí, senyor.

0: En aquest tema titulat All I Need, de Radiohead, tornem a trobar els elements típics de la música electrònica. Un baix molt profund, bateria programada en una caixa de ritmes i els sintetitzadors creant una atmosfera propícia per acompanyar la veu de Thom Yorke, que ja de per si té un to melancòlic i eteri, diria.
1: L'ús de sintetitzadors permet crear temes al menjador de casa, podríem dir, com hem vist abans, o també amb els músics separats per la distància, com en l'exemple següent.

0: Ara escoltem una de les poques produccions d'un duet nord-americà anomenat The Postal Service. Els dos components eren músics en altres bandes i es van intercanviar gravacions a través del correu ordinari que als Estats Units rep el nom de Postal Service. D'aquí el nom del grup.
1: Aquestes gravacions que van compartir van ser la base dels seus treballs posteriors, entre els quals tenim aquest Such Great Hates, que estem escoltant i que va formar part de l'únic àlbum que van publicar.
0: I tenint en compte els seus orígens als Estats Units i sent nord-americans com són, no podia faltar la pertinent denúncia del Servei Postal Federal per l'ús del seu nom en la denominació del duet. Les coses no van anar a massa més que la denúncia, gràcies a que les dues parts van arribar a un acord que incluïa una actuació, suposem que gratuïta, del grup en una celebració del Postal Service.

0: Ara és la banda Van Halen, formada al voltant dels germans Van Halen, d'origen holandès, però creats a Califòrnia, i són qui ens porten un altre exemple d'ús dels sintetitzadors.
1: El resultat és aquest Jump, que estem escoltant, en què aconsegueixen un esperit festiu i alegre a partir d'una lletra que es va inspirar en el suïcidi d'un home que va saltar al buit des d'un edifici.
0: Però David Lee Roth, el lletrista del grup, va donar un gir a la situació escrivint una lletra optimista, com la música que l'acompanya, en què el fet de saltar, que això és el que vol dir jump, té el sentit d'arriscar-se a la vida.
1: I ara mira, una altra cançó que es va publicar el mateix any 1980 i amb el mateix títol,

0: Aquest és el Jump de The Pointer Sisters, un tema que té en comú amb l'anterior el títol i l'any de publicació, com ja hem dit abans, i també l'ús de sintetitzadors. I res més, perquè són dos estils completament diferents.
1: Una versió d'aquesta cançó interpretada per Girls Aloud forma part de la banda sonora de la comèdia romàntica Love Actually, i és la que sona a l'escena del ball de Hugh Grant fent el paper de primer ministre de la Gran Bretanya.
0: I ara, per un moment, sortirem del guió i escoltarem una altra cançó que il·lustra una escena de ball en solitari en una pel·lícula.

0: diem que sortim de guió perquè aquesta cançó de Bob Seger, titulada All Time Rock and Roll, no fa cap ús dels sintetitzadors que són avui els protagonistes del capítol.
1: Doncs no, si en fem esment és pel que comentàvem abans, i és que també apareix a la banda sonora d'una pel·lícula, Risky Business, on Tom Cruise també interpreta una escena de ball en solitari.
0: De fet, més d'un crític creu que l'escena de Hugh Grant a Love Actually està inspirada en la de Tom Cruise a Risky Business, que es va estrenar 20 anys abans.
1: Però no podem acomiadar el capítol d'avui sense tornar al leitmotiv de la sèrie.
0: No, està clar,
1: Així doncs que acabarem amb un altre clàssic del New Age i de la música electrònica.
0: Som-hi.

0: Orinoco Flow, de la cantant irlandesa Enya, és això que dèiem, un clàssic del New Age i la música electrònica.
1: En la seva producció, Enya va utilitzar diversos sintetitzadors i el sistema de gravació multicapa, fins i tot per les veus. Va gravar la seva pròpia veu en diverses preses diferents i en capes separades per aconseguir l'efecte de cor gairebé celestial que tenen les veus.
0: Doncs bé, amics, amb aquesta peça ens acomiadem fins la temporada que ve, que s'iniciarà el mes de setembre. Fins llavors, que passeu un bon estiu i, sobretot, cuideu-vos molt, amics.
1: Cuideu-vos tots, amics. Bon estiu.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cubelles en la història, la teva història.
2: Bon dia i bona hora, benvinguts i benvingudes a Cubelles en la història, el programa on cerquem divulgar la història del nostre municipi. Avui seguirem el fil que vam iniciar la setmana passada amb el Joaquim Micó, amb qui vam estar parlant dels orígens medievals de Cubelles, i vam avançar una mica del que parlarem en aquest programa, que serà sobre bastant més sobre els senyors i sobre concretament el castell. Bé, Joaquim, per l'audiència que no va escoltar el programa anterior, no sé si podries presentar-te breument.
3: Sí, hola, em dic Joaquim Micó i bé, soc historiador medievalista i a part d'això doncs, també soc escriptor i bé, relacionat amb Cubelles des de fa molts anys. No?
2: Mm-hmm. Bé, Joaquim, jo diria que per ficar una mica de context a l'audiència abans de començar a parlar dels senyors, etc. No sé si es podries explicar en aquella època com funcionava el sistema del linatge, com funcionava políticament aquesta institució.
3: Sí, és un tema, diguem-ne, curiós perquè a més hi ha un malentès genèric sobre que les dones no podien governar. Això evidentment ha passat en altres moments de la història, però no pas en aquell inici d'encara no feudalisme, del que podríem dir és els segles o dos segles abans del feudalisme. Uh-huh. Si bé és cert que el fill no heró sempre passava per davant de qualsevol filla, això podria ser, diguem-ne, pel títol de comte, vescomte o el que fos corresponent, no? Però clar, si un pare tenia dos fills diguem-ne homes i dues filles dona i 33 propietats, les havia de repartir d'alguna manera, i a les dones sempre li tocava. Llavors era fàcil trobar-se doncs, una dona que era senyora d'un castell o que d'un territori més gran, no? Evidentment, després, per matrimoni, podia haver-hi una cessió al marit d'aquell territori o el que era molt més habitual, diguem-ne, és compartir el senyoriu que fos, fos un castell, fos un territori més ampli. Perquè després hi ha l'altra qüestió, no?, que és el castell. També moltes vegades associem un castell a una construcció de pedra o del que sigui, no?, i allò és un castell, certament. Però el castell també fa referència al territori on hi ha aquell castell. De fet, a l'origen de l'edat mitjana, o sigui, al principi, perdó, de l'edat mitjana, els castells acostumaven a ser de fusta. I per tant, doncs, evidentment no han quedat restes, són molt pocs casos, però el territori en si del castell continuava existint, no? I hi havia la paraula de castrum, no?, que és la paraula que designava els campaments romans, i per tant també tenia una extensió militar sempre de defensa, a vegades d'atac també, però realment de defensa d'un territori, no?, que era tot el territori que aquell castell, diguem-ne, controlava. Uh-huh. Llavors, doncs, clar, molts comtats, fixa't també l'origen de la paraula, no? Sí. Doncs, diguem-ne que tenien aquest origen en un castell inicial que controlava el territori i allò anava eixamplant. El cas de comtat de Barcelona, el que hi havia previ a la ciutat de Barcelona, pròpiament dita, però si hi havia tots els altres comtats, que si Osona, que si Pallars, etc., doncs havien començat amb un nucli, diguem-ne, urbà que havia nascut o crescut al voltant d'un castell.
2: Sí.
3: Bé, simplement dir això, no? Llavors ens podem trobar ja, com a, dèiem la setmana passada, com a primera comtessa i senyora de Cubelles a l'Ermessenda de Carcassona, però bé, doncs el senyor documentat que trobarem després, que és Gombau de Besora, ho cedeix a la seva filla, Ermessenda de Besora. I aquesta, diguem-ne, que serà senyora de Cubelles fins que, diguem-ne, és mare d'Ermessenda de Cardona, que casada amb deudat Bernat de Claramunt, passen a ser els dos senyors de Cubelles. Sí. Però vaja, que al llarg de la història en trobaríem més casos, no? Sabrina de Claramunt, per exemple, serà una altra senyora de Cubelles, o sigui, que ens trobarem unes quantes dones amb aquest títol, no?, del senyoriu de Cubelles. Bé, igual que es trobarem vescomteses, també unes quantes, com l'Elisabet d'Urgell, per exemple, que també serà a través d'un matrimoni, acabarà sent mare d'un altre senyor de Cubelles, no?, que són Guillem primer, que casat amb Geraua de Llorba, que Llorba també és una antiga quadra del que seria avui Sitges, per entendre'ns, no? I bé, vull dir que es podíem anar allargant amb aquest tema, sí, però cansaríem segurament, no?
2: Bé, ara anomenaves a Gombau de Besora. Quan hem estat preparant aquesta entrevista, ens ha sorprès que, vaja, no sé si ens pots explicar, perquè si no ho entres malament, i va haver una certa crisi perquè va desafiar el casal de Barcelona.
3: No era exactament, va ser un divendres seu, és un tema complex, molt estudiat, però vull dir que hi ha poc consens sobre com van anar les coses. El que és segur és que hi ha un noble del Penedès, que és Mir Geribert, que s'alça contra el poder comtal, no?, de Barcelona. Havia estat aliat de Ramon Borrell, que estava casat amb Ermessenda de Carcassona. Ramon Borrell mor a Llova, Ermessenda de Carcassona queda com a contessa, al càrrec del territori, perquè el seu fill Borrell encara és menor d'edat, és un nen, i encara que s'ha declarat menor d'edat abans del que tocava, no deixa de tenir la influència de la seva mare durant tota la seva vida. Curiosament, també morirà Llova i el seu fill també serà, compte sota la regència o d'Ermessenda de Carcassona, vull dir que Ermessenda de Carcassona es contesa amb tres comptes diferents, o serà, mantindrà el poder comtal amb tres comptes diferents, i sabem que Ermessenda de Carcassona tenia un home de confiança que era Gombau de Besora. Gombau de Besora, malgrat ser família de Mir Geribert, els documents fan pensar que es posa del costat comtal, encara que intenta arribar a una entesa amb el seu gendre i a la seva filla, òbviament, que és l'esposa, perquè arribi a un acord amb els comtes. I aquí és on hi ha, la discòrdia entre historiadors, no? Que és els motius reals de Mir Geribert. Llavors, trobaràs historiadors que diuen que Mir Geribert el que vol és portar el feudalisme ja d'una vegada definitiva al que seria els territoris catalans i, per tant, sotmetre aquests territoris al poder feudal model francès, per entendre'ns, que és d'on arribava. I altres que el consideren gairebé un independentista del Penedès, no?, que seria un heroi que vol treure's el poder comtal de sobre per poder fer desfer la voluntat dels penedesens. No? Bé, jo crec que hi ha més del primer que del segon, o encara que probablement també, doncs, bé, les ànsies d'independència, al cap i a la fi, doncs, són per poder manegar-se amb els seus desitjos i sense dependre de ningú, no? És complicat. Jo crec que, perquè a més és complicat, perquè a més després arribaran a fer, o sigui, després de la guerra d'enfrontar-se militarment, arribaran a fer les paus, i Mir Geribert jura obediència a Borrell, no? Per tant, on està la frontera? En la realitat, la ficció, falta molt de documentació de l'època i sobretot falta saber què pensava cadascú. El que sí que sembla clar és que Mir Geribert s'assura la seva en quant a l'arribada del feudalisme, perquè encara que ell és derrotat i autodeclarat príncep d'Olèrdola, ha de renunciar a aquell principat que volia crear, el que sí que és cert és que la seva voluntat d'instaurar el feudalisme es produirà, si no directament en aquell moment, si en la generació posterior, perquè Ermessenda de Carcassona resisteix molt a que això passi, però ja al final acabarà cedint perquè no té més remei per l'edat i per l'impuls de les noves polítiques senyorials que comencen a imposar-se, i el mateix comtat de Barcelona acaba feudalitzant el territori.
2: Ara parlaves bé, ho has esmentat de passada, els Cardona i els Claramunt. En aquest sentit, com es va reforçar la unió entre aquestes dues famílies?
3: Sí, per matrimoni, ja. Sempre es feia per matrimoni en aquella època. I els Cardona, diguem-ne, amb el poder directe que estan poc temps, entre els Besora i els Claramunt, per tema de matrimonis ràpidament passar als Claramunt, i els Claramunt sí que tindran uns quants, diguem-ne, successors dintre de la línia dinàstica de, si diu, de Cubelles. Hem citat a Sabrina de Claramunt, per exemple, però sí, podríem citar amb altres, no, que vindran després, com el Guillem II de Claramunt o Guillemó. Guillem II de Claramunt, que probablement no va estar mai al castell de Cubelles, però que mantenia, diguem-ne, el senyoriu com a propi, és un personatge important de l'història de Catalunya. És un, diguéssim, col·laborador directe de Jaume I, és un dels

0: Ermessenda, que comentàvem abans, i durant tot aquell període, doncs, els Claramunt, diguem-ne, són els senyors de Cubelles, no? A Guillem succeirà el seu fill Guillemó de Claramunt, que també té la vila de Tamarit com a senyor d'Useu, no? I moltes terres entre un i altre lloc. Guillemó de Claramunt seguirà Guilleuma de Claramunt, primer com a tutora, perquè és la mare de Guillemó, però com Guillemó, diguem-ne, té un plet amb Pons de Cervera i una problemàtica i tal, doncs, diguem-ne que serà la senyora de Claramunt, i després passarà a mans de Cervera per aquest pleit que perden els Claramunt, i que diguem-ne que tampoc estarà massa temps perquè de seguida ja tornarà al control comtal i seran ja en aquell moment reis, comtes reis, que són els que tindran el control directe sobre el senyoriu, no? Llavors, clar, aquí hi ha una circumstància, diguem-ne, curiosa, si voleu, que és que, clar, com en Jaume I, dèiem abans, sí, doncs passa a ser el senyor de Cubelles, doncs, clar, tindrem una sèrie de senyores de Cubelles del més distingit de l'Europa d'aquell moment, perquè bé, primer tindrem a Leonard de Castella, però després a Violant d'Hongria, més tard a Constança de Sicília, més tard a Blanca d'Anjou, després a Maria de Xipre, després a Elisenda de Montcada, que és d'origen català, no? Però diguéssim que, clar, per temes de casament, no? Doncs, aquí tenim una sèrie de senyores de Cubelles que probablement mai van posar els peus al castell, però que bé, que són la gran noblesa, o formen part de la gran noblesa europea d'aquells temps, no? Després ja, quan arriba Pere IV, aquest, diguem-ne, que tindrà una relació, diguem-ne, més propera, no?, amb Maria de Navarra, Leonor de Sicília, Leonor de Portugal, etc., però bé, que no deixa de tenir la seva gràcia, no? I en Joan I tindrem a la Mata d'Armanyac, a Violant de Bar, i en Ferran I, que també serà senyor de Cubelles, doncs a Leonor d'Alburquerque, Alfons V, Maria de Castella, que estem parlant ja de Trastamares, sí. A Blanca de Navarra, en Juana o Joana, segons les fonts, Enrique, i aquí passarà també, diguem-ne, ja un retorn a senyors de menys importància, perquè els Trastamara tornen a intentar feudalitzar el territori a través de senyors feudals per mantenir el control, però val a dir que el feudalisme comença a anar de baixa a tota Europa, i per tant tenen les de perdre, per d'alguna manera, perquè està arribant el que serà ja el protocapitalisme, que diguem avui en dia, no? Sí. Que serà, diguem-ne, el règim propi de l'edat moderna, del Renaixement. Llavors, durant un temps tindrem aquí a Sibila de Fortià, tindrem a la Constança de Sicília, però ja passarà, en època moderna, aviat passarà ja a mans, diguéssim, de senyors menors, des del punt de vista de llinatge, i al final acabarà en mans privades, com tothom sap, no? Però bé, això ja forma part d'una altra època històrica, sí, que no toca avui parlar d'aquí.
1: D'acord, Joaquim. Ara quan explicaves tota aquesta situació, m'estava imaginant doncs la investigació que hauries de fer en el seu moment, i m'imagino que els arxius van tenir un paper molt important. En aquest sentit, sabem que el 36 es va cremar l'arxiu municipal de Cubelles. Quina dificultat o què ha suposat això de cara al coneixement històric?
0: Clar, és una gran pèrdua, no només l'arxiu municipal de Cubelles, es van perdre molts arxius, i no només a la Guerra Civil, també a la Guerra del Francès, per exemple, no? I amb alguna carlinada, també. Per tant, clar, això són molts problemes per reconstruir la història de segons quin territori i de segons quina època. Es fa el que es pot. A veure, jo vaig estudiar aquest tema, en concret,

0: a finals dels anys 90, vull dir, encara estava a la universitat. De fet, el primer dels treballs va ser formar part d'un treball de la universitat. I, clar, ho dic això perquè no hi havia ordinador, ni internet, ni res, i llavors s'havia de picar pedra, per alguna manera, no? I mai millor dit en aquest cas perquè algun dels documents els vaig trobar in situ, diguem-ne, en algun monestir, a Santes Creus, poca cosa, però Sant Cugat encara es manté bastant, bastant bé. I en algun cas, algun dels escuts, per exemple, que vaig trobar de Guillem de Claramunt, per exemple, va ser amb el seu sarcòfag a Santes Creus, no? I, a més, en el moment que ho vaig publicar, es creia que hi ha un altre escut, però al publicar el sarcòfag pues, ja es va veure que hi havia una errada que venia dels historiadors romàntics de Catalunya, que, per cert, van fer moltes d'errades d'aquest tipus, no? Sí. Avui en dia seria molt difícil fer aquest treball perquè, malauradament, aquest sarcòfag que tinc dibuixat i fotografiat, algú es va dedicar als anys posteriors a fer gamberrades amb ell i està en molt mal estat, perquè avui en dia aquest escut és molt, de molt difícil diguem-ne reconeixement. S'hauria de fer, suposo, que alguna feina en raig X i tal, perquè a simple vista ja no es veu res. I després, molts d'aquests arxius avui en dia diguem-ne que estan no perduts, al contrari, continuen mantenint-se molt bé, però són més difícils de consultar, perquè abans, per fer un treball d'investigació, que evidentment necessitaves un carnet d'investigador, etc., que feia la facultat, doncs tenia la seva dificultat i ho diria investigar tothom, sigui amateur o no. I quan un amateur comença a investigar, jo ja tremolo, perquè m'he trobat casos de documents molt mal estat, etc. Insisteixo que Sant Cugat se salva perquè, com hi ha el cartulari que és de consulta pública, doncs, en principi, els documents originals són més fàcils de conservar, però, hòstia, Montserrat, per sort, de Covelles no tenim massa a Montserrat, però, vaja, jo el demà vaig estar, feia greus, de com està allò. I ja no parlem dels municipals, perquè està... Jo l'últim municipal que vaig treballar va ser el de Cunit. Ai, deixem-ho així, no? Per això no feia cap comentari. Però, ostres, en fi. I no per culpa de la conservadora, que no, fa tot el que pot, sí. Ja t'ho dic jo ara. Però bé, com deien diners, si plou, la humitat, ja sap què passa, en fi. Ja us podeu imaginar.
1: També he vist que hi ha apuntat que els llibres de Cubelles, uns llibres de Cubelles que daten del 1646 al 1900, estan dipositats a l'Arxiu Diocesà de Barcelona. Mm. Com és això? Com s'explica?
0: Bé, perquè... O sigui, cada llibre pot tenir la seva pròpia història, vull dir que no... A veure, evidentment, en alguns casos és per protecció, perquè durant moltes èpoques, doncs, si es trobaven llibres que corrien perill, doncs el bisbat es comprava llavors s'enduia per enxampar-se a la biblioteca. També perquè, evidentment, quan un llibre es publicava en aquella època, un dels punts de compra o de vendes, no?, era el bisbat, no?, i llavors es repartien i altres, diguem-ne, llibres podien anar a parar, evidentment, a altres llocs, a fons municipals, a esglésies, etc., no?, o a propietaris particulars. Sí. Clar, el bisbat en general és molt conservador de documents i de llibres, per tant, ha estat més fàcil trobar-los allà, que no vol dir que no hi hagi també a altres llocs, no? De fet, fa uns anys, ara no ho sé perquè això ja fa temps que no ho bellugo, però amb el mateix cas de l'altre, hi havia un munt de documents per revisar, llibres per revisar que ningú feia, no? I que tenia un risc enorme de pèrdua per això que deia l'humitat, que és el principal perill de documentació. Sé que algunes persones estudioses de la història de Vilanova, per exemple, el Guillem de Molla, no?, que és conegut, no?, també l'Àngels Parés, etc., treballaven per salvaguardar aquella documentació. Sincerament, encara que en Vils se continua veient, no li he preguntat mai si ho van aconseguir o no, perquè em vaig allunyar, diguem-ne, d'aquest treball, d'aquesta línia d'investigació. però, per exemple, també hi havia molta documentació ja d'època més recent, però molt interessant, que també vaig consultar-la en el seu moment i també la vaig treballar per altres qüestions. El Museu de Víctor Balaguer, no? I també estava en un estat deplorable. Sé que es va començar a fer filmets, no?, en el seu moment, no?, o sigui, per conservar aquella documentació que fos de consulta, però clar, després, de seguida va arribar la revolució tecnològica i, per tant, es podia digitalitzar, i sí que hi havia un projecte de digitalització, però que jo sabia que no s'ha fet mai encara. I, per tant, com aquells arxius eren de difícil accés, sinó a través d'aquests microfilms, que avui dia molta gent no sap ni com s'han de fer servir, clar que és molt senzill, perquè és simplement una lupa i una llum, no? Doncs no sé què passarà en el futur. Jo crec que és una llàstima que el patrimoni es faci perdent perquè no s'han conservat. No fa pas massa, no diré noms perquè queda lleig, però d'un historiador desaparegut no farà no massa anys, de Sant Pere de Ribes, la seva biblioteca se la quedava tota un senyor que tenia una llibreria de vell, no? És a dir, per vendre'ls a l'engròs, no? Com a llibreter de vell que era, no? I tenia llibres, bé, jo vaig rescatar algun que vaig poder, perquè vaig parlar amb la dona i vaig salvar 30 o 40 que vaig crear interès, però clar, tampoc tinc una casa enorme ni tampoc puc oferir els diners que pot oferir un llibreter de vells que farà negoci amb això, no? Clar, em va saber greu, perquè no una institució pública, una biblioteca municipal, mateixa de Ribes o, jo què sé, el Consell Comarcal, algú no feia una oferta per aquell fons, no? En fi, cito aquesta i podria dir-te més casos que m'he trobat, i la veritat és que em preocupa molt que no es perdin poques generacions molta d'aquesta documentació, perquè, bé, no sé, en el seu temps també, o sigui, és igual. Un altre dia farem denúncies públiques i com bé, perquè no has de dir una altra cosa, però se m'escalfa la boca, i no, millor que no.
1: Bueno, i ja per anar acabant, Joaquim, per què creus tu que és important que preservem tota aquesta documentació, que podria haver-hi algú que pensés que són només documents vells, o que són, doncs, coses que sí, que és història, però com que li diríem a aquesta persona per transmetre-li que és important?
0: Podríem dir moltes coses. Òbviament, recordo ara, no, l'estrofa de la cançó de Raimon, no? Que per origen és per identitat. Per tant, si nosaltres volem saber qui som i cap on anem, també hem de saber d'on venim. I, per tant, el coneixement de la història és fonamental. I, evidentment, de la història real, no? De la història oficial, que ja sabem que la història oficial l'escriuen els que guanyen. I com els catalans tenen la mania d'anar perdent, doncs ens costa molt després de construir la història real. I, clar, com ja és igual, no? És a dir, segurament que durant els darrers anys del franquisme seria molt fàcil trobar tota la documentació sobre l'època a Cuelles, però de la República enrere, de la Guerra Civil, si vols, enrere, és resultat complicadíssim, no? I clar, tant cuellencs eren uns com els altres, per dir d'alguna manera, no? Clar, jo m'he trobat gent que ara no ho tinc aquí, és igual, no? Perquè jo després d'aquests estudis també vaig estar treballant el tema d'història contemporània, perquè em va interessar per una altra cosa que ara no ve el cas, no? Sí. I em vaig trobar, diguem, no, alguns noms de cuellencs i garrafencs il·lustres que no coneixien ni Déu, o que són molt poc coneguts. Per exemple, doncs, ara més o menys ja està tenint recuperat un dels personatges més importants nascut a Cubelles, encara que durant molt de temps vam creure, per les fonts, jo era el primer, que havia nascut a Vilanova, però no, després vam descobrir que havia nascut a Cubelles, no, que era la Soledad Gustavo, que de fet aquest era el pseudònim amb el que escrivia diguem-ne els seus articles o els seus llibres, no? Perquè diguem-ne que era el seu nom real era Teresa Mañé. Teresa Mañé va néixer a Cubelles. Teresa Mañé és la pensadora anarquista més important que hi ha hagut mai a tota Europa. I això ho reconeixen alguns sindicalistes o anarcosindicalistes europeus de l'època. Algú podria dir, no, no, però ella no, va ser més important Federica Montseny. Bé, doncs Federica Montseny era la seva filla. I Federica Montseny no va anar mai a escola i la seva professora va ser la seva mare. Per tant, a partir d'aquí traieu les conseqüències que vulgueu. I evidentment la seva filla és un personatge molt important, però que tot el seu pensament i tota la seva acció política està basada en l'assignament de la seva mare. La seva mare va dirigir una revista, evidentment abans de la Guerra Civil i abans de la República, que es deia la Revista Blanca, on va escriure la batalla d'Unamuno, Ortega y Gasset, per exemple, no? I era la directora, no? O sigui, per què no la reivindiquem? O sigui, és un personatge coherent, o sigui, perquè no té un carrer ja, o sigui, i que em perdoni l'alcaldessa, que sé que té molt bona intenció i que alguna vegada doncs n'hem parlat i segurament li acabarem posant aquest nom, no? Però en general, si surts al carrer i preguntes a Covelles qui era ella, ningú la coneix, no? I és una llàstima, perquè si el Xavi Ribera està molt bé, no dic que no, sí, però bé, és que ha nascut altra gent important aquí, Bé, ja en parlarem un altre dia, si convé, no? Sí, però jo reivindico tots aquests personatges nascuts a Cubelles o relacionats amb Cubelles d'una manera o una altra, que són importants per la nostra història.
1: I tant, doncs des de Cubelles en la història fem també una crida a la memòria i a recordar el nostre passat. Bé, Joaquim, doncs ens hem quedat sense temps. La veritat és que ha sigut molt interessant. Moltíssimes gràcies.
0: A tu.
1: Estàs convidat a venir quan vulguis a parlar d'altres temes. I bé, per part nostra, res més. Us deixem amb la cançó Te recuerdo, Amanda, de Víctor Jara. Moltes gràcies.
2: Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con...

0: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
1: Ràdio Cubelles.
0: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles, tot un món.
2: Tot just fa unes setmanetes que s'ha acabat la competició per al club de futbol Cubelles i als despatxos ja hi ha forces moviments. El primer ha estat aquesta passada setmana on doncs, el club feia oficial el nou entrenador per la propera temporada. Es tracta de Josu Imanol, el qui tenim a través del fil telefònic. Josu, bon dia.
3: Hola, bon dia, què tal?
2: Bé, la setmana passada, com dèiem, el club feia oficial el teu fitxatge per doncs, fer-te càrrec d'aquest primer equip del club de futbol Cubelles, una mica doncs, que ens expliquis bé, com has viscut aquesta setmana i doncs, arribar doncs, al primer equip del club de futbol Cubelles.
3: Bueno, pues al final sí que és cert que em va trucar el president i em va explicar una mica quin era el camí que volia prendre el Cubelles i bueno, m'ha convençut per pujar-me al projecte del club. Llavors, a partir d'aquí, doncs, pues, bueno, pues, amb molta responsabilitat, intentar fer les coses el més seriosament possible i bueno, i des d'allà pues, treballant en confeccionar el planter i preparar coses de cara a l'agost.
2: Ara parlem una mica del futur i del que vindrà o del que ve a partir d'ara, però anem a conèixer-te una mica millor. Ets de Bilbao, tot i que m'explicaves fa una estoneta que vius fa anys aquí a la comarca, has entrenat també aquí, has jugat fins i tot en el futbol territorial de per aquí. Explica'ns una mica qui és Josu Imanol i una mica doncs, per on has passat.
3: Bueno, sí que és cert que jo porto entrenant des dels 17 anys, tinc 44, vaig començar a la Blanca Segur, fent el futbol 7, fent el futbol 11, després sí que és cert que vaig tirar cap al futbol amateur bastant ràpid i vaig tenir un parell d'anys d'experiència en el futbol femení al Sugurense, després vaig agafar el primer equip del Sugurense masculí, que vam tenir l'encert d'ascendir des de tercera catalana fins a primera i vam guanyar la Copa Catalunya amateur. I d'aquí ja vaig sortir, si no m'equivoco, bueno, vaig estar a l'escola del Barça uns quants anys i ja vaig fitxar pel Gavà, a tercera divisió. A partir d'aquí, un anyet al Nàstic de Tarragona juvenil i després de tornar a la Blanca. L'última experiència que he tingut ha sigut amb el juvenil de la Blanca i res, una mica en resum, és aquest, parlant ràpid en un minut.
2: Sí, sí.
3: He tingut altres experiències a nivell professional, a nivell de futbol, perquè sempre he estat lligat al futbol d'una o una altra manera. Però, bueno, no ben bé d'entrenador principal, diguéssim.
2: De fet, aquesta experiència que dius tu t'ha portat per mig món.
3: Sí, sí, la veritat és que he tingut la sort en els clubs, bueno, sobretot en el Barça, en el club que estava, pues, allà, no sé si sabeu que hi ha doncs, molts projectes internacionals a nivell de campus, de històries d'aquestes, i bueno, coneixes gent, gent que et proposa altres experiències, i bueno, sí que és cert que m'he anat movent per bastants llocs. Llavors, sí, és una experiència bastant xula a nivell vital.
2: Sobretot això, no? El que et fa és guanyar experiència, veure coses i aprendre.
3: Sí, sí, sí, sí. Ja et dic, jo al final que m'emporto d'aquests viatges és les diferents cultures a nivell esportiu que veus, les diferents tendències a nivell d'entrenaments o de com entendre una miqueta l'esport i bueno, i després, pues, òbviament, intentar empapar-te del que creus que és positiu i del que és negatiu, doncs aprendre, perquè també hi ha coses que òbviament no estàs d'acord o creus que no es fan d'aquella manera, però bueno, això et serveix com per com per fer un filtre després. I bueno, prendre't l'esport de, no només d'una, amb un camí, sinó tenir pues, diverses perspectives.
2: Uh-huh. Abans d'anar al futur, que jo sé que segurament és el que està esperant una mica l'audiència, és veure què és el que passa amb el Cubelles, deixa'm dir-te que, així mirant ràpid, potser Josu no s'ha creuat en el camí del Cubelles perquè no han coincidit en competicions, o, però sí que hi ha un personatge que sí que el lliga al Cubelles, que és en aquest equip del Suburense que expliques que va guanyar la Copa Catalunya i que doncs, vau pujar de categoria. Hi havia un jugador que evidentment sí que formava part del Cubelles i després va ser també primer entrenador, que és el Capa, no? Un jugador que segurament coneixes prou bé.
3: Sí. Bueno, de fet, va estar amb nosaltres tot el camí, crec que des de tercera catalana,
2: sí.
3: fins a pujar a primera, després l'any de primera i la consecució de la Copa Catalunya. Jo crec que va estar... A veure, ara t'estic parlant de memòria, perquè estem parlant dels anys... Vam acabar el 2016, però jo diria que 4 anyets sí que se'ls va passar al cap amb nosaltres. Llavors, home, coneixo una mica, clar. I a part, tinc relació personal, a part d'això, clar. Ara recentment coincidim a la Blanca perquè ell té el fill treballant, bueno, perdó, entrenant allà i ens anàvem veient, i anàvem tenint converses i tal. Sí. Bueno, tu has dit que no m'he creuat amb el Cubelles, home, jo unes quantes vegades sí que he jugat contra el Cubelles.
2: Contra, jugant, però sí, jugant com a jugador, vols dir?
3: I com a entrenador.
2: I com a entrenador també.
3: Sí. Tapa que tu penses que el Suburense comença des de tercera catalana.
2: Sí, és veritat.
3: Sí, en algun moment sí que ens hem creuat i òbviament el típic amistós de pretemporada sempre aquella, a Cubelles, llavors sí, òbviament m'he creuat, sí. No me'n recordo exactament amb qui, no sé si amb el Xavi Vilagut entrenador...
2: Podria ser,
3: Però sí. Vàries vegades he jugat jo a Cubelles i el Cubelles ha jugat a casa nostra, sí.
2: Bé, ara sí, anem cap a la banqueta del Josep Pons i Ventura. Arribes doncs, en una temporada que no és fàcil, no sé si t'havia passat alguna altra vegada d'arribar a la banqueta d'un equip doncs, que ha perdut la categoria i que ha tingut una temporada complicada i que per tant el que ve és reconstruir una mica, o no sé si aquesta és la visió.
3: Mira, jo exactament... Jo del passat és que no soc ningú per parlar, llavors a totes les converses que estic tenint amb els jugadors, amb el president, amb tothom que em pregunta, tu em preguntes per si he tingut aquestes experiències, mira, jo crec que el pitjor moment que vam agafar el club de futbol Gavà, que baixava la segona B, que hi havia uns problemes a nivell institucional, econòmic, increïbles, jo crec que el pitjor moment que aquell, no sé si... el puc trobar en algun club. Era un club històric i ostres, allà vam patir el que no està escrit, malgrat la gent era molt maca, però bueno, a nivell institucional era un moment molt inestable. Dit això, de tot s'aprèn, com t'he dit, i jo el que vull és parlar del present i del futur. A mi si el Cubelles va perdre contra la Rapitenca, o va perdre el dia del Sitges, o va perdre... Jo crec que això no serveix de res ara mateix. Ara mateix el que serveix és fer, com es diu en castellà, no? Borrón y cuenta nueva, que tothom es netegi a nivell mental, que això és una categoria nova, això és un camí nou, això és una manera de veure el futbol diferent i que comencem de fer-ho. I avui dia, a segona catalana, al grup que estem, tothom té 0 punts. Vull dir, no hi ha ningú que tingui més punts ni ningú que tingui menys. Llavors, a partir d'aquí... jo crec que s'ha de buscar la part positiva, i la part positiva és que els nanos que es quedin han competit a Primera Catalana, és una categoria interessant, tenen aquesta experiència i suposo hauran après de les errades que s'han comès. Llavors, a partir d'aquí, aprofitar aquestes errades per fer-les positives i que no tornin a succeir, i aquesta experiència, doncs donar-li, ja et dic, donar-li la volta i encarar el futur amb optimisme, res més.
2: Pel que fa a la plantilla, no sé si bé, si t'has trobat que hi hagin alguns jugadors que ja hagin decidit que no volen continuar al Cubelles, o al revés, o que el Cubelles hagi decidit que doncs no compta amb alguns jugadors, i a partir d'aquí doncs començar a buscar jugadors, entenc, no?
3: Sí, bueno, els jugadors, òbviament, s'han parlat amb diversos d'ells. Jo em trobo, quan arribo, que hi ha tres jugadors que són baixa, que ja s'han fet públics, i a partir d'aquí la resta de jugadors es van negociant, doncs, un a un les seves inquietuds, les seves perspectives de futur, etcètera, etcètera. Hi ha quatre que ja són oficials de renovacions, que ja també s'han fet oficials, i a partir d'aquí estem en converses amb diversos d'ells. Dit això, en paral·lel, òbviament, doncs clar, aquesta perspectiva de possibles incorporacions o possibles perfils que ens puguin quadrar en la manera que volem que es desenvolupi el nostre model de joc.
2: Pregunta obligada, i quin és aquest model de joc? És a dir, com li agrada jugar al Josu o des de la banqueta?
3: Mira, jo sempre dic el mateix. Jo, el que t'he dit al principi, la primera pregunta que m'has fet, a mi l'experiència em diu que no n'hi ha una manera de jugar a futbol, que al futbol hi ha moments per fer una mica de tot, hi ha moments per tenir la pilota, hi ha moments per defensar, hi ha moments per fer transicions, hi ha moments per parar el joc, hi ha moments per donar-li ritme. Llavors, dit tot això, nosaltres el que volem inculcar als nanos és que intentin interpretar en quin moment estan en cada instant dels partits o en cada context de la competició. No és el mateix jugar, doncs, a fora de casa un dia que vas guanyant 0-1 que jugar a casa i que vagis guanyant o que vagis perdent 0-1. És que no és el mateix context. Llavors, hem d'estar preparats pels diferents escenaris que ens podem trobar. A partir d'aquí, sí que és cert que tinc molt clar, doncs, que a mi no m'agraden els riscos en el meu camp. Jo, una de les coses que tinc molt clares és que riscos innecessaris, la confiança la fan minvar en el jugador, i a mi m'agrada ser un entrenador que arriba moltes vegades a l'àrea contrària. Normalment els equips que jo he entrenat, doncs, bueno, sí que és cert que juguen amb jugadors per banda, que juguen amb un joc que arriba molta gent a l'àrea, que quan acaba el partit dius, bueno, hem guanyat, hem perdut, hem empatat, però, ostres, hem tirat tantes vegades a porteria, bueno, ho intentem. Dit això, tot són paraules. Vull dir, això no serveix de res si després no ho fem arribar al servei dels jugadors, i els jugadors creuen en això i ho intenten. M'entens? Perquè al final, a dia 1 de juny que estem, si tu parles amb totes les entrenadores de les categories, tothom et diu que el seu model serà el perfecte i tal, però, bueno, després s'ha de plasmar dintre del camp, que és el que no és fàcil de fer.
2: I després has de tenir les eines, no? És a dir, si t'agrada jugar amb jugador, t'agrada jugar a l'atac i això, però si no tens prou atacants, no?
3: Per suposat, clar. La primera tasca que s'ha de fer és intentar confeccionar la plantilla, pues, que sigui més o menys de l'estil que t'he explicat.
2: I això com es fa, Josu? Perquè, clar, la gent que li agrada el futbol, i en aquestes èpoques, doncs, evidentment, tothom llegeix la premsa esportiva i aquí es fitxen jugadors i no sé què, però en aquestes categories on, doncs, no hi ha transaccions econòmiques, no. En el cas del Cubelles no hi ha pressupost per fer, no, doncs, aquestes operacions. Com es busquen jugadors? Com se'ls convenç perquè acceptin el repte?
3: Mira, jo crec que el més important a la categoria territorial és no enganyar la gent. Llavors, a partir d'aquí, jo m'estic trobant un club que, per lo que veig, és que és bastant transparent, o per no dir és transparent, i es diu el que és. Llavors, amb això juguem amb un avantatge. Perquè al futbol territorial hi ha moltes promeses que després no es compleixen. Llavors, a partir d'aquí, nosaltres el que expliquem a les converses és el que podem oferir. I el que nosaltres podem oferir és doncs que intentarem que hi hagi un ambient correcte de treball, que s'ho passin bé els nanos entrenant, que és molt important, perquè no t'oblidis que són gent que no és professional, llavors a partir d'aquí ha de ser voluntari que vinguin a entrenar 3 dies més al partit, perquè si no, no té cap sentit obligar a ningú que tingui una continuïtat 10 mesos. És totalment inviable. Llavors, a partir d'aquí, no enganyar, vull dir això, que el treball serà seriós, que la gent esperem que vulgui venir a entrenar cada dia, això vol dir que s'ho passa bé, que disfruta. Després, si competim, ja és la llet, si guanyem, ja és la llet, i a partir d'aquí tenim una miqueta, sí que és veritat, tenim una miqueta nocions del que busquem. Per tenir nocions del que busquem, home, hem de conèixer una mica la territorial, del Garraf, del Baix Penedès i de l'Alt Penedès, diria jo. Clar, més enllà és més complicat. No et dic que no sigui possible portar un jugador de fora d'aquest territori que t'he dit, però aquí ja es complica la cosa. Llavors, sobretot tenir el Garraf, el Baix Penedès i l'Alt Penedès una miqueta doncs, controlat del que es mou, del que hi ha, del que no n'hi ha, de jugadors que poden ser interessants pel que t'he dit, per la nostra idea, i doncs, a partir d'aquí tenir un criteri de selecció, de dir, bueno, doncs, aquest jugador ens interessa per això, anem a trucar-lo, anem a veure quina és la seva intenció d'aquest any, ja et trobes jugadors que tenen molt clar que es volen quedar on estan, et trobes jugadors que estan amargats allà on estan, llavors et donen peu a xerrar, i després doncs, tu els expliques tot això. Jo el que explico és... Jo només parlo de nivell esportiu amb els jugadors. A nivell esportiu, a nivell humà, m'interessa molt la seva vida. Vull dir, doncs, si són gent que estudia, si són gent que treballa, si són gent que això els agrada, que no els agrada, que ho fan obligats, que no ho fan obligats... Bueno, per què? Perquè després tu has de conviure 4 dies a la setmana més. Llavors, no és el mateix tenir gent que no és la seva prioritat i que ho fa perquè sí, o gent que, doncs mira, aquest matí, per exemple, he tingut una xerrada amb un nano que et diu, ostres, jo és que estudio a Barcelona, a la universitat, seré biòleg, i a partir d'aquí, em quadra molt el teu discurs, però, clar, jo arribo cap a les 7 i pico a casa, tu creus que em donarà temps? Dic, sí, no et preocupis, perquè ostres, a mi m'interessa un nano que tingui molt clar les coses, que vol ser biòleg, que té el cap super amoblat i que a partir d'aquí el futbol li apassiona. Òbviament, m'interessa molt aquest perfil també. Llavors, t'estic donant l'exemple. Dit això, doncs, tu tens aquest perfil de persones que són jugadors de futbol i vas destinant sota el teu criteri doncs on poses més forces i on poses alguna menys. És una miqueta el que intentem fer. I el que jo he fet sempre. Crec que cap jugador dels que jo he entrenat pot estar més content o menys perquè ha jugat més o menys, però no perquè li haguem enganyat. Llavors, torno a repetir el tema del futbol territorial, el més important és no enganyar. I com hi ha clubs que fan promeses que després costen complir, doncs aquí podem tenir aquest avantatge.
2: Uh-huh. I després està el segon equip, no? L'equip B, sí. que ha tingut una trajectòria destacable, amb un ascens. Aquest any, doncs, home, tot feia indicar que lluitarien per un nou ascens, però és veritat que s'ha complicat i al final no ha estat possible. I el club deia que una de les coses que volia canviar era doncs la integració d'aquest sènior B, no? Plantilles potser una mica més curtes i fer que el trasbàs de jugadors sigui potser més constant. No sé si això també et quadra amb tu en el projecte,
3: bueno,
2: no?
3: Se m'ha comentat, òbviament hi ha uns jugadors que són del club que per H o per B estan al segon equip. Òbviament hi haurà jugadors que la pretemporada tindran la seva oportunitat. Dit això, no és que em quadri o no em quadri. Són jugadors del club i ells s'han de fer valer per tenir l'opció de quedar entrenador del primer equip i el cos tècnic, perquè al final això no és una decisió meva només. Jo soc un entrenador que a mi m'agrada molt el tema, bueno, el tema parlar en plural, de que el cos tècnic decideix en plural, i òbviament si s'ha de prendre una decisió perquè no hi ha un acord, doncs l'haig de prendre jo, però vull dir que ens convencin amb el seu treball. No té cap lògica que perquè estiguin al club i hagin estat a l'amateur B, però hagin fet una bona temporada, ja pugin. Bueno, això no és cap motiu. Vull dir, el motiu és que sí, han fet una bona temporada a tercera catalana, però hi ha jugadors que són de primera catalana i estan a segona. Vull dir, jo li dono la volta al teu argument. O sigui, s'han de treballar ells al poder estar al primer equip. Uh-huh. Llavors, és el que t'he dit, el 12 d'agost, que és quan comencem, hi haurà uns quants jugadors del sènior B que estaran citats per començar a entrenar amb nosaltres, i a partir d'aquí, com tindrem un mes i pico, doncs tindran un mes i pico per començar. I aquí cadascú, al final l'esport, cadascú es va ficant una mica al seu lloc. El que veus que és sacrificat, el que s'esforça, el que ho intenta, i veus després doncs, el que té altres prioritats. Llavors, mm-hmm. doncs ja ho veurem. Això t'ho contestaria al setembre o octubre. M'entens? Yeah. Si al final m'han convençut o no. Jo coneixo uns quants, és veritat que no coneixo tots, perquè del sènior B aquest any he vist dos partits només, i no coneixo tots, no t'enganyaré. A tots no els he vist jugar, perquè és impossible, però perquè et facis una idea, pues ara parlant de memòria, quatre jugadors han estat amb mi a la Blanca Segur. Mm-hmm. O sigui que a quatre els coneixo de primera persona perquè han estat un any o més amb mi, i després algun altre jugador, per no dictar set, vuit jugadors més, els coneixo de veure'ls. Llavors, home, aquí t'estic dient que coneixo mitja plantilla.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí.
3: Dit això, com tenim un mes allà per conèixer-nos, per veure'ls, per veure com funcionen, etc., doncs ja veurem fins on arribem.
2: Uh-huh. Bé, ens has dit que engegueu el 12 d'agost, sí. Per tant,

0: tant des d'ara i fins al 12 d'agost entenc que és confecció de plantilla, acabar de lligar els jugadors que continuen, que no, els que marxen, els que arriben, els que se'n van, i el dia de 12 d'agost en marxa, en principi sí. Pretemporada de, pues això, no? 3 setmanes, un mes, no? Aproximadament.
1: No, una mica més, perquè pensa que començarem el 20 de setembre la lliga.
0: Bueno, sí, un
1: llavors,
0: mes, això.
1: Llavors tindrem
0: mes,
1: sí. Quasi 6 setmanes. La idea era començar el 17, no t'enganyaré, però el club em va dir que...
0: Festa major. Veure,
1: podíem fer un partit de festa major el cap de setmana just d'abans, el 15, i, clar, pues, si hem de fer el partit del 15, doncs hem d'entrenar ni que sigui un parell de cops o tres abans del 15. Llavors, bueno, pues començarem el 12 i anirem fent amb calma. En 6 setmanes tenim temps per jugar, per entrenar, per veure, per decidir i per intentar que els jugadors entenguin una mica a què volem jugar.
0: Ho has explicat una mica al principi, ho has deixat entreveure en tot cas, però clar, és molt d'hora per preguntar-te si ja t'has marcat un objectiu o si el club t'ha marcat un objectiu.
1: Mira, és que jo, a tothom que em pregunta, perquè clar, al final quan tu agafes un equip que ha baixat, el normal és que diguis que és el candidat per tornar a la categoria, però jo això no vull ficar aquesta pressió jo als nanos, no perquè no té cap lògica que a dia 1 de juny estem parlant del dia 1 de juny de l'any vinent. No té lògica. Primer, perquè no sabem ni a quin grup jugarem. No sabem quins contraris tindrem. No sabem quina plantilla tindrem al final confeccionada. Dit tot això, com jo em puc tirar a la piscina i dir que l'objectiu és quedar primer o... No té cap lògica. O sigui, jo l'objectiu que tinc és que tinguem la millor plantilla possible i que cada entrenament sigui el de més qualitat possible. Que després, el que t'he dit abans, que després anem guanyant i tot funciona com tenim idealitzat, buah, pues uns fenòmenos tots. I si parlem al març, et diré, vinga, va, estem al març, anem classificats els primers, vinga, ara sí, l'objectiu serà aquest. Però si anem descens, clar, és que tu em diràs, és que tu al juny em vas dir que... No, jo no em vull ficar aquesta, ni jo ni els nanos. No s'ho mereixen. Ara el que es mereixen és passar un bon estiu, recuperar-se a nivell mental i començar a fer-ho pensant només en el dia següent, i en el dia següent. I a la jornada 22-23 anem a veure on estem. Perquè no, ja et dic, perquè jo tots els jocs on he estat i a mi m'han posat l'objectiu de un any vista, no ha sortit bé. Perquè tu estàs posant una pressió que no és certa. Llavors, pensa que només puja un i promocionen quatre. Llavors, què passa amb la resta? Són tot projectes que no són satisfactoris? No m'ho crec. Són projectes que s'han treballat i poden sortir bé o poden sortir malament com qualsevol cosa a la vida. Però això de dir ets bo o dolent a 1 de juny... A mi se'm fa molt cuesta arribar.
0: Per tant, entenc que el club tampoc t'ha exigit un resultat... és evident que quan es parla el club et diu que estigueu el millor possible, no?, i que competiu i això, però...
1: El club m'ha exigit que competim.
0: Ahí està.
1: I que fem el millor possible. I jo en això em comprometo. Dic tot això, jo al club ja els he dit que a mi de parlar de primer, segon, tercer, torno a dir, no té cap lògica. Perquè... Jo no sé què farà el Gavà, jo no sé què farà no sé qui, no sé quant. Segurament tothom ara mateix està fent projectes superatractius que, doncs una mica com veiem a primera divisió, no? Tu a primera divisió estàs veient, el Barça diu que farà, el Madrid diu que farà, l'Atlètic de Madrid diu que farà, però després només guanya un. Què passa amb la resta? La resta són uns drames? Doncs no, simplement que l'esport és esport i que tu pots planificar una cosa i que després no surti del tot bé.
0: Sí, està clar.
1: Llavors,
0: està clar.
1: Bueno, i torno a dir, menys amb futbol territorial, que no són professionals, els nanos.
0: Doncs bé, aquest és el plantejament d'aquest nou club de futbol Cubelles, que com dèiem doncs començarà a rodar el 12 d'agost amb aquest primer amistós, com ja és habitual doncs, dins de la festa major. Evidentment serà el primer partit i per tant tampoc es podran treure moltes conclusions amb un parell d'entrenaments, no? Doncs serà l'inici d'aquesta pretemporada, on a la banqueta hi tindrem el Josu i Manol, que avui ha estat molt amable de parlar amb nosaltres. Josu, encantat de poder parlar amb tu. Evidentment ho farem sovint aquesta propera temporada. I res, per la nostra banda, desitjar-te molta sort, molts encerts i doncs, que puguem viure una temporada, si més no, doncs, a gust i encoratjar doncs, a tu i als jugadors una mica a lluitar al màxim per aquest nou objectiu.
1: Així ho farem. Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé. Moltes gràcies.
1: Gràcies.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Des de la colla de gegants de Cubelles han engegat una campanya per trobar voluntaris de cara a la quarantena trobada de gegants que es farà a Cubelles el diumenge de la Festa Major Petita. Per tenir-ne més detalls hem contactat amb en Ramon García, que és cap de colla dels gegants de Cubelles, de la colla gegantera. Gràcies per atendre'ns, bon dia.
2: Bon dia, Pau.
1: I bé, hem vist a les vostres xarxes socials que ja heu engegat aquesta campanya. Quina és la intenció i quina és també la necessitat de la colla davant d'aquesta quarantena trobada de gegants?
2: Doncs bé, enguany, el 26 de juliol, doncs celebrem la quarantena trobada i al ser la quarantena doncs volíem fer una cosa especial i una mica diferent. I durant aquest any, qui em segueix a les xarxes ja ho ha vist, hem estat voltant arreu, que no hem parat amb el cotxe amunt i avall i per tant doncs hem aconseguit fer molts intercanvis. I el dia 26 de juliol aquest any tindrem 40 colles, que per tant és una cosa que farà molt goig i emplenarem el poble de gegants. Per fer-nos una idea, cada any venen un nombre aproximat d'unes 10 colles i per tant doncs, aquest any hem multiplicat per 4 la quantitat. Cada any doncs, tenim un voluntari que està amb cada colla i que els va guiant, un o dos voluntaris, però clar, aquest any doncs, el nombre de voluntaris que tenim cada any se'ns ha quedat petit. Necessitem molta més gent i en aquest sentit doncs engrescar a la gent que ens està escoltant doncs perquè es faci voluntari, perquè bé ens contacti per les xarxes socials o bé pel correu electrònic gegantsdecubelles@gmail.com i ràpidament doncs ens posarem en contacte amb ells, els posarem al grup de WhatsApp amb la resta de voluntaris i voluntàries i serà un dia molt maco i amb novetats que enguany.
1: De seguida entrarem doncs, amb algunes d'aquestes novetats, però pel que fa a aquesta crida a voluntaris, quins requisits han de tenir aquests voluntaris? Cap característica concreta? Què demaneu?
2: Bé, no hi ha cap característica concreta. Nosaltres el cartell sí que posa doncs, que recomanem potser que siguin majors de 16 anys i si no ho són doncs, poden anar acompanyats d'una persona adulta i fins i tot si algú té gana, si no té una persona acompanyant, doncs miraríem la manera de fer-ho perquè tot sigui possible. Vull dir, no és una tasca gaire complicada, farem una reunió preparatòria amb tots els voluntaris i voluntàries, segons les disponibilitats de la gent que trobem, i a partir d'aquí s'ha de comentar les tasques, que simplement doncs, cada voluntari o voluntària tindrà una colla assignada i doncs, guiar-los una mica a l'hora quan arribin a indicar-los on han de portar el remolc per aparcar, que tenen un lloc allà reservat a la plaça del Mercat, però a la part de sort, perquè la plaça del Mercat aquest any és on farem la ballada conjunta, i al parc de sorres on podran aparcar els remolcs, doncs guiar-los una mica cap allà, guiar-los al punt de sortida, que també és una novetat aquest any. No podem sortir com cada any dels pobles d'Espanya perquè se'ns ha quedat petita aquella plaça i una miqueta doncs, la reunió vindrà per aquí per comentar aquestes tasques, que també després és guiar-los, acompanyar-los al sopar, a la plaça del Mercat, i que si tenen un dubte doncs, que hi hagi aquesta persona referencial.
1: I pel que fa doncs, a la disponibilitat, és a dir, hauran d'estar disponibles tot el matí o tota la tarda, quins horaris més o menys doncs, teniu marcat, si algú està interessat o s'ho està pensant pel 26 de juliol?
2: Doncs mira, t'explico una mica l'escaleta del que serà la trobada. Com hem dit el 26 de juliol, la plantada començarà a les 5 a la Rambla Pau Casals. Aquest any començarem més amunt del poble. I allà, doncs, de 5 a 6 estaran els gegants plantats. Doncs, per tant, estaria bé cap a les 5 estar allà perquè serà a l'hora que arribin les colles, descarregaran allà els gegants, els muntaran, després aniran a aparcar el remolc que ja hem dit darrere del mercat i, per tant, doncs, estaria interessant que cap a aquella hora doncs, puguin estar allà tots els voluntaris i voluntàries. Després de les 6 començarà el cercavila amb un recorregut nou i simplement doncs, és estar amb la colla que pertoqui i anar al cercavila, hi haurà un cartell amb el nom de cada colla i doncs, que el voluntari el pot aguantar, li pot portar les aigües i estar una mica allà a les necessitats del que sigui la colla. Després acabarem, bé, passarem per la plaça de la vila on es farà la breu presentació de cada colla, pujaran al balcó de l'Ajuntament a recollir l'obsequi i aquí la diferència és que cada any aquí s'acaba el cercavila, és on s'acaba, aquí continuarà. Després de passar per la plaça de la Vila, ens dirigirem a la plaça del Mercat, que és on farem la ballada final conjunta tots alhora. Doncs, per tant, doncs, indicar-los una mica que el voluntari pugui dir a la colla i un dos representants pugin al balcó i que recollin l'obsequi i continuem la ballada. I per tant, després del sopar seria a les 9, i a les 9 doncs és estar allà fins que un cop ja tinguin el sopar ja es pot acabar. Després de les 10 hi haurà l'habitual concert de veneres, com cada any, però això ja queda al marge del que seria la trobada gegantera. Mm.
1: Per tant, el voluntariat ha d'entendre que és això, la tarda, el vespre, fins a l'hora de sopar, no? Seria, doncs, sí, aquesta disponibilitat.
2: El dia 26 a la tarda, abans farem una reunió preparatòria, farem una enquesta amb tots els voluntaris i voluntàries per veure quin és el dia que la gent té més disponibilitats, però vaja, que si algú finalment no pot acollir aquella reunió, doncs no passa res, ja quedarem un altre dia, ens trucarem i farem una miqueta de traspàs de les tasques, això no ha de ser cap impediment.
1: I quina quantitat de voluntaris creieu que seria l'adequada, o espereu reunir, o us agradaria tenir, diguéssim, la xifra ideal que us agradaria tenir per aquest dia?
2: Home, doncs mínim per poder anar bé necessitem uns 40, un per colla. Idealment nosaltres volem arribar a 80, perquè de vegades potser un voluntari sol allà doncs pot ser més avorrit, a més això per aquella persona, doncs per tant si podem fer grupets de dos i que es vagin ajudant, creiem que sempre va bé. Per tant nosaltres intentarem arribar fins als 80 com a mínim.
1: I bé, més enllà, suposo que participar directament en una trobada històrica com pot ser aquesta, no sé si teniu plantejada cap recompensa o cap, doncs, no sé, detall també pels voluntaris que ens pugueu revelar o no.
2: Bé, els voluntaris, doncs, com cada any, doncs, participen del sopar, el sopar que l'Ajuntament l'Ajuntament paga un sopar per totes les colles. Igual que nosaltres, quan anem allà ens conviden, doncs els voluntaris, igual que la resta de colles, tindrien el seu sopar.
1: Per tant, tindran doncs l'aigua que necessitin durant tota la jornada i el sopar... Doncs,
2: sí, i el sopar amb la seva consumició de begudes i tot.
1: Molt
2: bé. I qualsevol necessitat que hi hagi, evidentment, doncs, com tenim la reunió preparatòria i si no per WhatsApp un cop els posem al grup, doncs ens ho podem comentar i mirarem d'estar a l'alçada perquè tothom quedi content.
1: Doncs bé, aquesta serà la 40a trobada de gegants. Ara s'ha obert aquesta crida de voluntaris, serà el 26 de juliol i, doncs, tal com es confirma doncs, que és un dels actes més característics de la Festa Major Petita, del diumenge de Festa Major Petita a Cubelles, aquesta trobada de gegants i doncs, d'aquí que hagi arribat fins la 40a edició. Bé, no sé si també doncs, des del punt de vista dels gegants cubellencs servirà aquesta data assenyalada per tenir cap novetat, si heu preparat doncs, també res especial que vulgueu anunciar, és a dir, vindran colles convidades, no?, de fora, però si ens centrem en els gegants de Cubelles, no sé si tindran també cap element diferent, potser, o no sé, si ens pots comentar si hi ha cap novetat en els gegants de Cubelles.
2: Bé, els gegants de Cubelles no, sí que sortiran els tres gegants, l'Abdó, l'Assumpta i el Charlie com cada any, acompanyats del Llúpol, això no canvia. Sí que aquest any tindrem la novetat que tenim un altre gegant també de Cubelles que no acostuma a sortir per la trobada, que és el gegant Marcel de l'escola Maricel, que el tenen allà i no ha sortit mai per la trobada, i aquest any doncs, també hi participarà, serà una de les 40 colles convidades. Per tant, és un orgull doncs, tenir un altre gegant de Cubelles que també participarà del Cercavila i que esperem que no quedin una anècdota de la quarantena, sinó que d'ara endavant ja continuem, perquè evidentment haver fet tantes sortides, més enllà de permetre'ns fer aquesta gran trobada, per nosaltres això també suposa una xarxa de contactes i de conèixer altres colles, doncs, que ens permet doncs, fer moltes més trobades, fer molts intercanvis també per futurs anys.
1: Perquè l'agenda d'aquest 2026, no sé si ens pots destacar alguna sortida que hagueu fet últimament i també doncs, altres actes que tingueu doncs, abans d'arribar a aquesta quarantena trobada o durant aquest 2026 que creguis que siguin destacades, sortides que feu amb els gegants de Cubelles.
2: Bé, doncs a vegades les trobades també nosaltres potser les fem amb molt temps, no ens les tornen, vull dir que nosaltres sortim aquest any no vol dir que ens la tornin aquest any, i a l'inversa també, que potser ens venen aquí un any i nosaltres anirem en un futur. I, per exemple, doncs, aquest any hem estat a l'Alcora, al País Valencià, et comento les que són més lluny.
1: Sí.
2: L'Alcora del País Valencià, també hem estat a Cavindran, a la trobada, ells també, és que aquest intercanvi vindrà bastant ràpid. Després també fa unes setmanes vam estar a Estada, a Osca, que aquests tenen un acte també el dia de la nostra trobada, per tant no podran venir, però sí que ens han dit que ens la tornaran, per tant en un futur els tindrem. I fa uns anys, que també vam parlar, vam fer l'entrevista, vam anar a Torrejón Yardov, a Madrid, que fins ara no havien pogut venir, però aquest serà l'any que vinguin, que, per tant, n'estem contents que puguin fer l'intercanvi justament per la quarantena. I serà la colla que vindrà de més juny, la de Torrejón Yardov. Però també hi ha moltes colles que cal comentar, per exemple, una associació de... crec que la majoria són refugiats ucraïnesos, que tenen instal·lats a Barcelona, que també tenen un gegant i també el vindran a fer ballar. O una associació de Reus, que anem nosaltres a visitar aquesta associació aquest diumenge al matí, que és una associació contra l'autisme. Amb nens amb autisme, que tenen un gegant adaptat per tal que el pugui fer ballar aquests adolescents o joves amb aquestes necessitats. I per tant, estarem molt contents de nosaltres en diumenge al matí a Reus, i que ells puguin venir també a la nostra trobada amb aquest gegant. Per tant, són coses molt especials i tots són molt característics.
1: A més, doncs, recordar a l'audiència que qui vulgui seguir una mica el dia a dia vostre, teniu actives les xarxes socials, oi, també, on aneu penjant doncs, les fotografies d'aquestes sortides i tot plegat, oi?
2: Sí, també així com a novetat podríem comentar que la persona que ens porta les xarxes socials, que l'Alejandro Carvajal, està també treballant preparant un mini documental d'uns 30-40 minuts de com preparem nosaltres aquestes trobades. Bueno, nosaltres, l'Ajuntament, l'Agrupació de Veïns Populars i tot el que hi ha al darrere, que encara s'està

0: I res més, Ramon García, doncs, com a cap de colla dels geganters.
1: No, simplement això, recordar a la gent que aquest any no ens veurem a la plaça dels Pobles d'Espanya, sinó que haurem de pujar fins a la Rambla Pau Casals, que tenim més espai, insistim molt, molt en això, que canvia el recorregut, que per tant estiguin atents i atentes a les novetats, i amb moltes ganes d'aquell dia i de veure'ns pels carrers fent festa.
0: Doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns i quan s'acosti la data tornarem a parlar de tots aquests detalls i d'aquestes novetats en la trobada de gegants. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, bon dia.
1: A vosaltres, moltes gràcies. Així bé.
2: Ràdio Cubelles, al mitjà multimèdia, per saber què passa a Cubelles.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Fa unes setmanes la gimnasta cubellenca Marina Escudero es va proclamar campiona de Catalunya en la seva categoria. Per parlar d'això i també doncs, de tota la seva competició i del que li queden els propers mesos, la tenim a través del fil telefònic. Bona tarda, Marina.
2: Bona tarda, Marc.
1: I primer de tot, enhorabona per aquest campionat de Catalunya. Explica'ns, perquè segurament tu sabràs dir la categoria i tot això que acompanya el campionat de Catalunya.
2: Bueno, moltes gràcies. I...

0: Sí, bueno, la meva categoria és Senior Elite, que és la més alta d'aquest nivell, uh-huh. i després estem separats per via olímpica, que va per edat, però és, via olímpica és el nivell més alt de la gimnàsia.
1: Mm-hmm, perfecte, per tant, has estat campiona de Catalunya en la teva categoria, en aquest cas Senior Elite. Explica'ns on va ser, com va anar i com vas viure doncs, aquesta competició.
0: Va ser a Mataró. Estic contenta per la competició, amb moltes coses per millorar, però bueno, és un impuls per seguir treballant i amb moltes ganes.
1: Explica'ns una miqueta, perquè la gent que no en sàpiga gaire o no en sabem gaire, com és la teva competició? Perquè la gimnàstica té diferents modalitats, no? Diferents estils, diguéssim.
0: Sí, la meva gimnàstica artística, que hi ha quatre parells, salt, paral·leles, barra d'equilibris i al terra, i has d'anar fent els teus exercicis i et puntuen amb la dificultat i l'execució que facis.
1: Mm-hmm. Clar, i tu fas dels quatre parells, per exemple, em sembla que a més dos vas quedar primera també, no?
0: No, en un. No,
1: en un, val, això, en salt, que és el que entenc que és el que t'agrada més, no?
0: Bueno.
1: O no?
0: El que més m'agrada és la barra, que vaig quedar segona,
1: mm-hmm.
0: i a paral·leles també vaig quedar segona.
1: Bueno, clar, si has quedat primera del global, no? Vol dir que en tots has tingut una bona participació.
0: Sí.
1: I en què creus, però, que podries millorar una miqueta? D'aquesta, dels quatre parells, quin és el que creus que encara tens marge de millora?
0: A terra tinc bastant marge, perquè em va sortir bastant regular. I, bueno, a barra també, perquè vaig tenir una caiguda, però bueno, vaig continuar tota la barra i em va sortir bé.
1: Perquè ara ets campiona de Catalunya en la teva categoria, això t'obre la porta o et classifica per al campionat d'Espanya?
0: No té res a veure, però és un bon resultat per anar al campionat d'Espanya.
1: Vale, per tant, no cal ser campiona de Catalunya per anar al campionat d'Espanya.
0: No, és a part.
1: Vale. I, per tant, doncs, estem preparant ja el campionat d'Espanya o què estem preparant ara?
0: Bueno, primer tinc la final de la Lliga Iberdrola, que és per aquí, que ens van classificar a la final dels quatre millors, i primer tinc aquesta competició i després ja el campionat d'Espanya.
1: Mm-hmm. Aquest any al campionat d'Espanya et toca viatjar molt?
0: No, és a Guadalajara.
1: Madrid, sí, expliquem-ho. Ara explicarem una mica com és el dia a dia d'una gimnasta pràcticament professional, perquè tu vius a Madrid ara.
0: Sí, estic en el centre del rendiment de Madrid i compaginant estudis i entrenaments.
1: I això com es fa? A veure, explica'ns, perquè m'imagino que deus passar moltes hores al gimnàs, però evidentment també has de seguir estudiant.
0: Sí, bueno, jo primer fem 3 hores de classe i després a les 11 3 hores de gimnàsia, dino i després unes altres 3 hores de classe i altres 3:15 d'entreno.
1: Vale, ho dividiu una miqueta, no? En comptes de fer les classes seguides i els entrenaments seguits, feu classe-entrenament, classe-entrenament.
0: Sí.
1: Que entenc que les classes i els entrenaments deuen ser en el mateix lloc.
0: Sí, estan a 5 minuts caminant, és aquí al costat.
1: Uh-huh. I fa molt que estàs al centre del rendiment. Què és un centre del rendiment? Perquè la gent ho entengui.
0: És per als esportistes, perquè puguin compaginar millor estudis i entrenaments.
1: Uh-huh. I fa molt que hi ets tu al centre del rendiment?
0: Estic fent el meu tercer any.
1: 3 anys, eh? Clar, sí. També hem d'entendre que per poder anar a un centre del rendiment és que hi ha d'haver-hi un rendiment molt alt, és a dir, has de ser molt bona perquè et donin aquesta oportunitat de entrenar amb els millors i amb els millors gimnasos i amb tot el que això suposa. Sí. Clar, evidentment, això després s'ha de mantenir en les competicions.
0: Sí, clar. A mi em van oferir la beca en el 2023 i, bueno, molt contenta de que me la vagin oferir i treballant.
1: Mm-hmm. Això vol dir que viu sola?
0: Sí.
1: 2000...
0: Estic aquí en la residència amb les meves companyes d'esport i de més esport.
1: De vida, no? Sí. Companyes de vida, pràcticament.
0: Sí.
1: Perquè, clar, tu amb quants anys vas entrar al centre del rendiment?
0: Amb 14-15.
1: 14-15, eh? Ara en tens 17. Per tant, has estudiat, què, últim quart de l'ESO i dos de batxillerat?
0: Sí.
1: Per tant, clar, portes ja una vida gairebé a Madrid, no?
0: Sí.
1: I això t'agrada en tu? Et motiva o què penses?
0: Sí, jo estic molt contenta i molt motivada perquè estic aquí per aconseguir l'objectiu principal, que és anar a unes Olimpiades en un futur. Mm-hmm. I, bueno, aconseguint a poc a poc algunes coses.
1: I no trobes a faltar venir cap aquí? Bueno, m'imagino que sí que deus anar viatjant, no? Deus venir cap aquí diverses vegades, però trobes a faltar-ho o estàs bé allà?
0: Trobo a faltar a la meva família, a la ja. casa i totes les coses aquestes, però cada cop estic més acostumada. Mm-hmm. El primer any costa més.
1: Ja, clar, ja t'hi fas, no? I ara vacances o vosaltres no feu vacances?
0: No, aquest any no toca.
1: No toca fer vacances, no? Llavors ara, bueno, classe sí, no? De classe no faràs?
0: Sí, sí, de classe sí, ja està.
1: I llavors entrenar.
0: Sí.
1: Vaja. Parlaves de l'objectiu. L'objectiu són unes Olimpiades. Evidentment, ara encara queden uns anys, però són les properes Olimpiades ja el teu objectiu?
0: Sí, Los Ángeles.
1: Los Ángeles, eh?
0: Sí.
1: I què és el que hem de fer per arribar allà? És a dir, per on t'has de passar? Quins són els checkpoints que has d'anar passant per arribar a Los Ángeles?
0: Doncs, primer, en el Mundial de 2027 és el classificatori. I com a equip hauríem de quedar entre els 12 primers.
1: Vale. Com a equip vols dir com a Espanya, no?
0: Sí, equip d'Espanya.
1: Uh-huh.
0: Si no, que espero que no passi, però hi ha places individuals que te les guanyes o en el Mundial aquell o en Copes del Món.
1: Vale. Per tant, tens dos vies, no? Una és sí. a través de la selecció espanyola, que habitualment quedeu entre les 12 primeres, no?
0: Bueno, en el Mundial el cicle passat no van classificar com a equip. Mm-hmm. Van anar a tres gimnastes individuals.
1: Vale. I llavors, si no, has de buscar aquesta via individual. Que llavors és per aparell o
0: sí,
1: és per tot?
0: Sí, per aparell.
1: Per aparell, eh? Llavors la idea seria, doncs, intentar...
0: Com a equip, en el Mundial.
1: Anar per equip. Per tant, estem parlant Mundial 2027, per tant, estem parlant un any vista, no? Abans, però, dèiem, el campionat d'Espanya d'aquí unes setmanes i després què et vindria?
0: D'aquí un mes.
1: I els següents campionats quins serien?
0: El campionat d'Europa.
1: Campionat d'Europa.
0: A l'agost.
1: Que m'has dit que és a Croàcia.
0: Sí.
1: I encara no estàs classificada per aquest.
0: No, encara no s'hi sap qui va.
1: Bueno, i això es decideix al campionat d'Espanya, no? Entenc.
0: Sí, en el Campionat d'Espanya i fent control de la federació també.
1: Vale. I estem esperant a veure si aconseguim plaça per anar cap a Croàcia.
0: Sí.
1: Per tant, Marina, entenc que la festa major i aquestes coses que passen a l'estiu, tu...
0: No.
1: Poc no les veuràs, no, aquest any?
0: No, no.
1: I fa molt que no les veus?
0: Tres anys,
1: eh? Que no pots gaudir una mica doncs, d'aquestes festes així una mica més populars, vaja. Bueno, és el que dèiem, no? Tu estàs en el teu camí, en el teu objectiu i ara és la prioritat. Per tant, res, desitjar-te molta sort, molt esforç per a aquests mesos, aquest mes d'entrenament. No sé si ara apretaràs molt per a aquest campionat, si tenint en compte que no hi ha classes, augmenten les hores d'entrenament, que entenc que sí.
0: Sí, sí.
1: Ara passes de les 6 que has dit que fas, no, al dia? Unes 6, 6,
0: sí,
1: 6 i mitja...
0: 6 i mitja o així.
1: Ara passarem potser unes quantes més.
0: Sí, potser sí.
1: I escolta'm, i això d'estar tot el dia entrenant, no arriba un moment que necessites escampar la boira una mica? Allà al gimnàs, gimnàs, gimnàs? O com va això?
0: Bueno, nosaltres descansem dijous a la tarda i al cap de setmana entrenem només dissabte al dematí i després tenim descans.
1: Vale, o sigui, teniu una tarda festa, que es diu dijous, i el dissabte a la tarda i tot el diumenge.
0: Sí.
1: Vaja, gairebé, com dèiem, gairebé això és una feina professional, perquè no sé si, sí, si hi ha professionals de la gimnàstica.
0: Sí, però no pots viure d'això.
1: Ja. Bueno, clar, necessites algun ingrés, no?
0: No.
1: Ja sigui a publicitat. No sé si les grans dominadores, clar, s'ho poden permetre, però m'imagino que és això, no? Han de treure ingressos d'altres vies.
0: Sí, de beques i així.
1: Bé, doncs de moment, mica en mica, no? Primer pas aconseguit, que és el campionat de Catalunya, ara ja ens enfoquem als propers campionats, amb un objectiu clar, que és les Olimpiades de Los Angeles, el 2028, crec que és, no?
0: Sí.
1: 2028, doncs propera parada 2028, pel camí.
2: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable i estiuenc, amb sol i cel clar al matí i amb algun núvol baix poc destacable a la tarda, amb una temperatura que en conjunt baixarà unes dècimes tant de nit com de dia i es mourà entre els 19 o 20 que hem tingut de mínima, mentre que la màxima voltarà els 29 amb una humitat moderada, ben feble i variable al matí i deixar boca en cops moderats a partir de migdia, fent que la mar estigui arrissada al matí i amb marejó força destacable a la tarda. Per demà esperem un temps més variable, sí que dominat pel sol, però amb intervals de núvols tant de baixos com alts fins a mitja tarda i un cel una miqueta més clar al vespre i nit, amb una temperatura que pujarà una mica i tornarà a estar entre 20 i 21 de mínima i de 29 a 30 de màxima amb una humitat moderada. Vent feble de gregal al matí i moderat deixa boca a la tarda, fent que la mar estigui més moguda amb marejó al matí i maró a partir de migdia. De cara al cap de setmana el temps serà estable i molt calorós, amb temperatures que pugen, que podran arribar als 31 graus al centre del dia.
0: Ràdio Cubelles, notícies. La Fira Canyes torna aquest dissabte després d'un any de parèntesi. Quatre productors oferiran fins a 15 cerveses artesanes diferents, entre les quals una versió més suau de la Charlie Birrell, la cervesa cubellenca més reconeguda. Torna, per tant, aquesta cita local amb la cervesa artesana, anomenada Fira Canyes, organitzada per primer cop per la nova associació CEDART 08880, que ha agafat el relleu de la dissolta Tiracanyes 68 amb dos dels seus socis. Per tant, aquest dissabte, 20 de juny, a la plaça de la Vila, es podran tastar aquestes 15 cerveses artesanes de quatre productors diferents, que seran la Sitgetana, Reptilian Brewery, C13 Pirineus i els cubellencs de CEDART 08880, que tindran barrils entre d'altres, com dèiem, d'aquesta Charlie Birrell en una versió més suau. La proposta d'aquesta nova cervesa cubellenca ja es va poder veure al concurs de paelles, on, segons Sergi Tolós, de CEDART, ja va tenir una bona resposta.
3: Vam participar per presentar la Charlie, per veure com reaccionava la gent amb la Charlie Birrell versió més suau, o la Charlie Birrell Soft, que encara hem d'acabar de matitzar el seu nom. Val, perquè encara no la tenim embotellada, sinó que vam fer barrils per veure com reaccionava la gent. Ens va anar molt bé. La veritat que vam vendre, no sé si quatre o una mica més de quatre barrils, i vam sortir supercontents. I aquest cop pues, acabem de veure, és la tercera prova, perquè vam anar a la Fira de Piera de Sant Crist, vam fer les paelles i ara acabem de fer aquesta prova amb aquesta cervesa aquí al Fira Canyes.
0: I a part de la cervesa artesana, protagonista evidentment d'aquesta Fira Canyes, l'esdeveniment comptarà també amb tres concerts en directe amb els grups Dirty Sunday, Origen i Glory Days, tal com ha explicat Sergi Tolós de CEDART.
3: Tenim tres concerts. Aquest any, a part dels dos concerts de tarda, que la tarda es desenvolupa amb música en directe durant tot el temps que dura l'event, tenim un concert de 12 a 2 al migdia, que és amb acústic. Que aquesta novetat també està bé perquè ja són tres concerts.
0: La Fira Canyes obrirà portes a la plaça de la Vila a les 11 del matí, després a les 12 del migdia començaran els maridatges amb els formatges artesans Andie i també es farà el primer concert amb Dirty Sunday. De 3 a 5 de la tarda la fira estarà tancada i a partir de les 5 de la tarda l'activitat continuarà fins a les 12 de la nit amb més música i amb els concerts d'Origen i Glory Days. La Festa Jove serà del 9 a l'11 de juliol i tindrà els videojocs com a protagonistes. El Servei de Joventut ha elaborat una programació a partir de les idees de grups juvenils de la vila. L'agenda encara no s'ha fet pública amb tots els seus detalls, però sí que inclourà una jornada que estarà dedicada als videojocs. Des de la Regidoria de Joventut, Marta Soler, tècnica municipal, ha comentat que les subvencions per incentivar l'autoorganització d'activitats de la Festa Jove van quedar desertes.
4: El tema que a nosaltres ens agradaria molt, que és la participació juvenil com més autogestionada, que per això traiem les subvencions, no? De que les entitats puguin gestionar un pressupost per fer les seves activitats per la Festa Jove, aquest any ha quedat deserta la convocatòria. Però bueno, igualment hem tingut propostes, però de nanos que no estan associats i tal, i a les que també hem donat resposta, no? Però aquesta part més d'entitats que munten activitats no la tindrem. Igualment tindrem Festa Jove.
0: L'Espai Jove donarà a conèixer pròximament com serà aquest programa complet amb totes les activitats de la Festa Jove i els detalls dels horaris i els llocs previstos. Ja estan obertes les inscripcions per participar del pubillatge covellenc en el període 2026-2028. El 29 d'agost està prevista la proclamació del nou pubillatge de Cubelles i el comiat del vigent després de 2 anys d'activitats. La inscripció per participar del pubillatge és gratuïta, es pot omplir un formulari mitjançant el web de l'Ajuntament cubelles.cat o també es pot demanar més informació directament a l'oficina de turisme fins al 22 d'agost. El dia 29 d'agost, al matí, és quan es faran les proves orals i escrites sobre cultura covellenca i catalana, que dirigirà un jurat compost per 3 entitats, una persona representant de Foment del Pubillatge Català, la pubilla i l'hereu de l'any anterior, una persona de l'Ajuntament de Cubelles i un secretari que controlarà el procés. A les 7 del vespre del mateix 29 d'agost és quan està prevista la proclamació del nou pubillatge de Cubelles i el comiat del vigent. Les edats per al pubillatge infantil han de ser d'entre 7 i 11 anys, és a dir, nascuts entre el 2015 i el 2019, mentre que per al pubillatge adult l'edat és dels 17 als 23 anys, nascuts entre 2003 i 2009. Com a màxim s'escolliran 4 càrrecs per a cada franja d'edat, amb una pubilla, una dama, un hereu i un fadrí adults i els mateixos càrrecs infantils. El Govern d'Unitat Covellenca, el PSC i Cubelles en Comú Podem han aprovat definitivament el pressupost 2026 de l'Ajuntament. El govern local ha desestimat 4 al·legacions per considerar que no afecten directament els comptes i que, a més, no entren dins dels supòsits inclosos a la llei. Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana i la CUP hi han votat en contra i el PP s'ha abstingut. En el ple extraordinari, celebrat aquest dimecres al matí, la regidora d'Hisenda, Alexandra Corbillo, ha justificat el rebuig a les al·legacions que ha rebut el pressupost. D'una banda, ha reconegut que no s'ha complert amb l'audiència pública que especifica el reglament de participació municipal, responent així a una al·legació que havia presentat el grup municipal de la CUP. Alexandra Corbillo, regidora d'Hisenda, ha donat suport a la desestimació mitjançant un informe tècnic.
5: La tècnica explica que, segons l'article 21.3 del Reglament de Participació Ciutadana de l'Ajuntament, convocarà cada any audiències públiques per informar sobre matèries pressupostàries i o fiscals. Però de la lectura d'aquest article no es desprèn que l'audiència pública constitueixi un tràmit preceptiu integrat en el procediment d'elaboració, aprovació inicial o aprovació definitiva del pressupost municipal, ni que la seva celebració s'hagi de produir en un moment concret de la tramitació pressupostària.
0: El regidor de la CUP, Dani Pérez, ha lamentat que el govern local hagi incomplert el reglament de participació ciutadana i ho ha considerat una mostra de poca transparència. També ha trobat a faltar un informe d'intervenció que justifiqui l'aprovació definitiva del pressupost.
6: El missatge que envien és molt preocupant. No volem escoltar, no volem participar i no volem ser controlats. No volem ser controlats. S'han presentat al·legacions i el resultat ha estat 0 acceptades, ni una. Però no perquè no tinguin fonament, sinó perquè han aplicat un criteri restrictiu per tancar-les. L'entredis article 170 es desestima. I això no és valorar les al·legacions, això és bloquejar-les perquè no molestin. No hi ha control independent, i aquí hi ha un punt molt greu d'aquesta aprovació. No hi ha cap informe d'intervenció que avali la desestimació de les al·legacions. És a dir, un expedient des de l'inici controlat, gestionat i fiscalitzat per intervenció, avui no hi ha cap informe d'intervenció.
0: Esther Soler, d'Esquerra Republicana, s'ha afegit a les crítiques en la manera de treballar el pressupost per part del govern local i ha justificat el seu vot negatiu d'aquesta manera.
7: Realment estan governant amb una absoluta opacitat, transparència, per molt que diguin, zero. Tant per tant, ja ho saben, no? Vull dir, fa dos anys, que el juliol farà dos anys que van aprovar el darrer pressupost. Ara porten aquest pressupost que, de fet, estarà al carrer, si fa o no fa, el mateix que el del 24. Tenim una majoria absoluta, tenen una responsabilitat molt gran en aquesta legislatura i al final els carrers continuen bruts, plens d'herbes, necessitem més serveis. Ara resulta que els serveis socials han de venir aquí perquè aquell edifici pues, té problemes i no es pot atacar aquest problema. Vull dir, tot és un desgavell, des de dalt, des del començament fins a baix, o des de baix fins a dalt, fins al començament és un desgavell. Sí que Cubelles necessita un pressupost, i tant que el necessita, com el necessitava l'any 25.
0: Des de Vox i el PP també han apuntat que s'han presentat al·legacions des de dins de l'Ajuntament al pressupost per qüestions relacionades amb recursos humans. Sentim Jorge Mena, regidor de Vox.
8: Que los cubellens nos hemos dado cuenta de que la Casa de la Vila la tenemos desordenada. La crítica por la nefasta gestión ya no viene tan solo de la oposición o también por parte de los vecinos. Incluso a veces también por parte del propio gobierno, sino que ahora también nos damos cuenta de que son incluso los trabajadores de la casa los que presentan alegaciones hacia sus presupuestos, por diversos motivos, ya sea por motivos de supresión de plazas, por poner en duda dotaciones presupuestarias o por algunas clasificaciones profesionales.
0: La regidora d'Hisenda, Alexandra Corbillo, ha admès que s'han detectat errades materials en relació amb la plantilla de treballadors municipals, però que han desestimat les al·legacions perquè es corregiran per altres vies.
9: Insisteixo, no he dit que hi haguessin errades al pressupost, sinó que la cap de recursos humans diu que hi ha errades a la plantilla i que se subsanaran, però per una altra via diferent que no és aquesta.
0: El pressupost, ara ja aprovat definitivament, s'eleva fins als 27 milions d'euros i és el més alt que ha tingut mai l'Ajuntament de Cubelles, superant l'anterior, que es va aprovar el juliol del 2024 i que sumava 25 milions d'euros. L'Agència Catalana de l'Aigua ha multat l'Ajuntament amb 2.000 euros per uns vessaments de cautxú provinent del camp de futbol que van anar a parar a la platja. El govern local defensa que actualment el camp municipal Josep Pons i Ventura ja disposa d'un sistema de decantació i filtres, però que el camp de futbol 7 del poliesportiu encara no té cap sistema d'aquesta mena. Segons ha publicat l'Agència Catalana de Notícies i ha confirmat Ràdio Cubelles, el consistori ha admès uns abocaments reiterats entre l'octubre del 2023 i el setembre del 2024 i ha acabat pagant una sanció de 2.000 euros imposada per l'ACA. Van ser almenys 6 episodis que van coincidir amb moments de pluja intensa. L'ACA i els agents rurals han determinat en els informes que el cautxú provenia del camp de futbol municipal i baixava pel col·lector d'aigües pluvials que desemboca a la platja de la Mota, un circuit que ha admès l'Ajuntament. Els vessaments sancionats són concretament del 17 d'octubre del 2023, el 20 de gener, el 10 de març, el 23 d'abril, l'1 de maig i el 20 de setembre del 2024. El microgranulat va arribar a un punt de la platja que està tipificat com a terreny forestal, segons recull un informe dels agents rurals del setembre del 2024. El COS insta l'Ajuntament de Cubelles a prendre ràpidament mesures correctores per frenar aquests abocaments i per evitar la contaminació a l'ecosistema marí i a l'espai natural de la desembocadura del Foix. Fruit dels abocaments constatats la tardor del 23 i durant el 2024, finalment l'Agència Catalana de l'Aigua va obrir un expedient sancionador que s'ha resol ara amb la sanció, com dèiem, de 2.000 euros. L'ENS conclou que l'Ajuntament ha comès una infracció greu de forma reiterada i li retreu no haver aturat el focus de contaminació. Els vessaments provenen d'una instal·lació municipal, concretament el cautxú és un material que forma part de la gespa artificial del camp de futbol i que es filtrava aleshores pels embornals en moments de pluges intenses i baixava després pel col·lector d'aigües pluvials que desemboca a la platja. Quan va tenir constància de la resolució i de la multa inicialment de 2.500 euros, l'Ajuntament va demanar acollir-se un 20% de bonificació que preveu la llei per reconeixement de la responsabilitat. Per tant, com que l'Ajuntament va admetre el problema, l'import final de la multa n'ha estat 2.000 euros. El govern local, davant de tot, defensa que actualment el camp municipal Josep Pons i Ventura ja disposa d'un sistema de decantació i filtres pel cautxú després d'una inversió de 47.000 euros que està evitant els vessaments. Ara bé, el regidor de Medi Ambient, Àlex Noeda, ha reconegut també recentment en una entrevista al Canal Blau que el camp de futbol 7 del poliesportiu, que també té gespa artificial i microgranulat de cautxú, no disposa ara per ara de cap mena de filtració i que, per tant, s'haurà d'estudiar si des d'allà provindrien els vessaments nous que s'han detectat també aquest hivern passat.
10: Sembla que continua apareixent de tant en tant, i a part el que és misèria, però apareix, i bueno, doncs, potser ara hauríem de mirar l'altre camp que hi ha, que també entenc que funciona amb pellets, i començar a valorar doncs, per on és que s'escola l'aigua d'aquell camp i tornar a començar amb el mateix procediment que hem fet amb el primer camp. A poc a poc anirem tancant l'episodi. Com repeteixo, és un episodi, és una actuació extremadament lenta.
0: Un veí aquest 2026 ha tornat a denunciar que els vessaments de cautxú s'han repetit a la platja de la Mota, tot i que amb menys intensitat que el 2023. L'ACA remarca també que el microgranulat de cautxú representa un perill ambiental significatiu quan arriba al mar, segons paraules textuals, i apunta que poden ser ingerits per la fauna marina i causar-li problemes digestius, malnutrició i acumulació de substàncies tòxiques als teixits dels animals. L'ENS de la Generalitat també afirma que els microgrànuls de cautxú alliberen contaminants químics com metalls pesants i compostos orgànics tòxics que poden afectar greument els ecosistemes i entrar a la cadena alimentària.
11: La colla de cintes de l'agrupació de Balls Populars de Cubelles ha iniciat una campanya per incorporar nous membres i garantir la continuïtat d'aquesta dansa tradicional. L'objectiu és ampliar el grup i apropar el ball de cintes a persones interessades en la cultura popular i les tradicions festives. L'únic requisit és ser major de 13 anys. Una de les balladores de cintes, concretament la Irene, ens parla d'aquest ball.
12: El ball de cintes és un ball tradicional, preciós i molt vistós. La coreografia es basa en un grup de balladors i balladores que dansen al voltant d'una persona central, d'on agafa unes cintes. A mesura que ballem al ritme de la música de gralles i timbals, anem teixint i desteixint aquestes cintes, la qual cosa requereix molta coordinació i és molt bonic de veure. Pel que fa a la vestimenta, és la típica de ball popular de festa major. Portem una camisa blanca, uns pantalons o falilla blancs, la faixa i les espardilles. Hem decidit fer aquesta crida ara perquè estem preparant la temporada de cara a la festa major i volem ampliar la colla, donar-li aire fresc i assegurar-nos que tothom que tingui ganes de participar ho pugui fer. No cal tenir cap mena d'experiència prèvia en dansa. Només cal tenir ganes de ballar, de passar-ho bé i, com diem al cartell, de fer pinya i fer poble.
11: Des de la colla de Valls de Cintes també expliquen que no és necessari tenir experiència prèvia en aquesta dansa, ja que els assajos permeten aprendre progressivament els passos i les diferents figures que caracteritzen aquest ball. Escoltem tot seguit a una altra de les balladores d'aquesta colla de cintes, la Sònia.
13: Els assajos els fem els divendres o diumenges a la tarda. Són assajos molt dinàmics, on aprenem els passos des de zero. Una persona que s'incorpori a la colla el que trobarà, sobretot, és molt bon ambient. No és només venir a assajar un ball, és formar part d'un grup d'amics, viure la festa major des de dins, que és una experiència totalment diferent i molt intensa, i mantenir viva una de les tradicions més maques de la nostra cultura. Així que ja ho sabeu, si us pica la curiositat, animeu-vos a provar-ho. Ens podeu contactar al telèfon 639 98 21 86 o envieu un missatge per l'Instagram de la nostra colla. Us hi esperem amb els braços oberts.
11: Els integrants de la colla de cintes de l'agrupació animen a totes les persones interessades a informar-se a través dels seus canals habituals i a participar en els pròxims assajos oberts. Amb aquesta iniciativa, l'entitat vol assegurar el relleu generacional i mantenir viva una valoració que forma part del patrimoni cultural local.
0: Els geganters de Cubelles estan buscant voluntaris per celebrar la 40a trobada de gegants que es farà el 26 de juliol dins de la programació de la Festa Major Petita. La colla de Cubelles busca entre 40 i 80 persones per acompanyar les colles convidades, que seran una 40a. La colla de geganters de Cubelles ha engegat ja una campanya de crida a la ciutadania per trobar voluntaris de cara a la 40a trobada de gegants que serà el diumenge 26 de juliol dins del marc de la Festa Major Petita. La celebració vol ser històrica, ja que es passarà de les 10 colles habituals a un total de 40 colles convidades que vindran d'arreu del país i de l'Estat. Per poder gestionar aquest volum de participants, la colla necessita un mínim d'uns 40 voluntaris, un per colla, tot i que la xifra ideal seria arribar als 80 per poder fer parelles i d'aquesta manera la tasca sigui més fàcil i còmoda. Els voluntaris s'encarregaran de rebre les colles, guiar-les cap a les zones d'aparcament dels remolcs, a la plaça del Mercat, acompanyar-les durant la cercavila i guiar-les després també cap al sopar de germanor al vespre, quan s'acabarà ja la funció dels voluntaris. Així ho ha explicat Ramon García, cap de colla dels geganters de Cubelles.
14: El 26 de juliol aquest any tindrem 40 colles, que per tant és una cosa que farà molt goig i emplenarem el poble de gegants. Per fer-nos una idea, cada any venen un nombre aproximat d'unes 10 colles i per tant doncs, aquest any hem multiplicat per 4 la quantitat. Cada any doncs, tenim un voluntari que està amb cada colla i que els va guiant, un o dos voluntaris, però clar, aquest any doncs, el nombre de voluntaris que tenim cada any se'ns ha quedat petit. Necessitem molta més gent i en aquest sentit doncs, engrescar la gent que ens està escoltant doncs, perquè es faci voluntari, perquè bé ens contacti per les xarxes socials o bé per correu electrònic.
0: La gran afluència de gegants ha obligat a modificar l'esquema habitual de la trobada. Canviarà el seu punt de sortida per donar lloc a totes les colles que han de ballar. Ramon García, cap de colla, ha comentat que els voluntaris hauran d'anar a partir de les 5 de la tarda a la Rambla de Pau Casals, que és on es farà la plantada i serà el punt de sortida nou per aquest 2026.
14: La plantada començarà a les 5 a la Rambla Pau Casals. Aquest any començarem més amunt del poble. I allà, doncs, de 5 a 6 estaran els gegants plantats. Doncs. Per tant, estaria bé cap a les 5 estar allà, perquè serà a l'hora que arribin les colles, descarregaran allà els gegants, els muntaran, després aniran a aparcar el remol, que ja n'hem dit, darrere del mercat, i per tant, doncs, estaria interessant que cap a aquella hora doncs, puguin estar allà tots els voluntaris i voluntàries. Després de les 6 començarà el cercavila, amb un recorregut nou.
0: Per tant, doncs, la plantada de la trobada de gegants serà a les 5 de la tarda a la Rambla de Pau Casals, un espai més ampli que la plaça dels Pobles d'Espanya, que s'ha quedat petita per acollir aquestes 40 colles que vindran el 26 de juliol. Després, a les 6 de la tarda, es farà la cercavila, que passarà, entre d'altres, per la plaça de la Vila i que s'acabarà la plaça del Mercat amb una ballada conjunta de totes les colles i amb un sopar de germanor que està previst que arrenqui cap a les 9 quarts de 10. Entre les novetats d'aquest any destaca la participació del gegant de l'escola Maricel de Cubelles, que fins ara no havia participat de la trobada, i també vindran colles, evidentment, de punts llunyans, com Torrejón d'Ardoz, des de Madrid, o l'Alcora al País Valencià. També hi haurà participació d'entitats de caràcter social, com una associació de nens amb autisme de Reus o una colla de refugiats ucraïnesos de Barcelona. Les persones interessades a col·laborar com a voluntaris en la 40a trobada de gegants de Cubelles es poden posar en contacte amb els organitzadors mitjançant les seves xarxes socials.
15: La gimnasta cubellenca Marina Escudero s'ha proclamat recentment campiona de Catalunya en la categoria Sènior Elite, la màxima categoria d'aquest esport. En una entrevista aquí a l'emissora municipal, l'atleta ha compartit la seva satisfacció pel títol aconseguit a Mataró i ha explicat com gestiona el seu dia a dia al centre del rendiment a Madrid. Escudero va aconseguir la primera posició de la classificació general gràcies a una actuació regular en els quatre aparells de la gimnàstica artística, salt, paral·leles, barra d'equilibris i terra. La cubellenca va obtenir la victòria en salt i va quedar segona tant la barra d'equilibris com amb les paral·leles. Tot i el gran resultat, l'esportista es mostra exigent amb el seu rendiment i assegura que encara té marge de millora, especialment en l'exercici de terra.
16: La meva gimnàstica artística, que hi ha quatre aparells, salt, paral·leles, barra d'equilibris i al terra, i es dona fent els seus exercicis i et puntuen amb la dificultat i l'execució que facis. Estic contenta per la competició, amb moltes coses per millorar, però bueno, és un impuls per seguir treballant i amb moltes ganes. A terra tinc bastant marge perquè em va sortir bastant regular, i bueno, a barra també perquè vaig tenir una caiguda, però bueno, vaig continuar tota la barra i em va sortir bé.
15: Des de fa 3 anys, quan només en tenia 14, Marina Escudero viu al Centre d'Alt Rendiment de Madrid. Allà compagina els estudis de batxillerat amb els entrenaments diaris exigents que superen les 6 hores de treball físic. La rutina diària de la gimnasta es divideix en blocs que intercalen les classes acadèmiques i els entrenaments al gimnàs, un ritme que requereix un gran sacrifici personal, incloent-hi la distància amb la família i la renúncia a les vacances d'estiu. Tot això ho fa amb un objectiu clar, que són els Jocs Olímpics de Los Angeles al 2028. Els propers compromisos, però, de la gimnasta inclouen la final de la Lliga Iberdrola i el Campionat d'Espanya a Guadalajara, on buscarà la classificació per al Campionat d'Europa, que es disputarà a Croàcia el mes d'agost. No obstant això, el gran somni de la cubellenca és el caràcter olímpic, i el seu objectiu és arribar a Los Angeles 2028. Aquest és el full de ruta que ens explicava ella.
16: Sí. Bueno, jo primer fem 3 hores de classe i després a les 11, 3 hores de gimnàsia, dino, i després unes altres 3 hores de classe i altres 3 i quart, 3 i mitja d'entreno. Sí, jo estic molt contenta i molt motivada perquè estic aquí per aconseguir l'objectiu principal, que és anar a unes Olimpiades Los Angeles. Primer, en el Mundial de 2027, és el classificatori. I com a equip hauríem de quedar entre els 12 primers equips d'Espanya. Mm-hmm. Si no... que espero que no passi, però hi ha places individuals que te les guanyes o en el Mundial aquell o en Copes del Món.
15: Per aconseguir el bitllet olímpic, Escudero haurà de superar diversos controls de la federació i buscar la classificació, ja sigui a través de l'equip espanyol pel Mundial del 2027 o per via individual en els diferents aparells. De moment, però, la jove gimnasta continuarà la seva preparació intensiva a Madrid durant les properes setmanes sense descans estival. I com dèiem, els propers reptes són la final de la Lliga Iberdrola i el Campionat d'Espanya a Guadalajara.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
17: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
18: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
19: Estem a l'espai Descobrim l'Etna Botànica. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Sílvia Isabel.
0: Som-hi, doncs, anem cap a la platja. Dins d'aquesta secció compartim la platja amb la natura, que fem conjuntament amb en Xavier Pedro, tècnic del GPEC.
19: I comencem una edició més del teu programa de circa, Ràdio Cubelles. Benvinguts a l'Això Circa.
18: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
20: Nou de cada 10 incendis són causats per persones. A les urbanitzacions, tota imprudència és fatal. Si no et desfàs de les restes vegetals amb precaució, pots provocar un incendi. Evitar-ho i protegir-te comença amb tu. Informa-te'n a incendis.gencat.cat. Si veus foc o fum, truca al 112.
21: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: alimentar
1: fades.
2: Quina beneitura, no?

altres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer,

roses, on la novel·la que tothom demana l'hem escrit tu i jo. Que tothom sabrà de la nostra història i sentiran que l'hem escrit per ells. Que serem l'enveja dels amants que no s'estimen